0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.
5: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com a

0: Dance with me one more time.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
2: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits a l'estiu, els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Calafell Ràdio, que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.
1: Vull ser més del que t'esperes i tenir la perfecció. Que el temps no corri pressa perquè així surti millor. Sort.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Aquest estiu ens remullem junts. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Avui ens despertem amb 23 graus a Banyoles, 21 a Gimenells i 24 a Tarragona. I hem tornat a tenir una nit amb avís de calor per calor nocturna, al litoral i prelitoral a les comarques de Barcelona i Girona. Un dimarts en què tenim un dia molt carregat als tribunals, tant a Catalunya com a Madrid. Aquí l'atenció serà als jutjats de Martorell, on comencen les declaracions dels testimonis del cas Andic. La més destacada és la de terapeuta. Avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar les sessions si no donava 40 milions d'euros al seu fill Jonathan, acusat formalment de la mort del seu pare. Parlarem amb la Maica sobre les claus i la importància d'aquest testimoni i el de la germana. I abans analitzarem també aquest cas i el paper dels Mossos en la investigació amb el director general de la policia. Avui, Josep Lluís Trapero serà amb nosaltres a l'estudi de Catalunya Ràdio. També li preguntarem per l'auge de les armes de foc i com es combat.
1: És a dir, a una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis. Poques vegades suposa anar a la presó. Portem 30 i pico anys de professió.
0: De fet, ahir al vespre, al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, hi va haver un altre tiroteig al carrer amb una persona ferida. I més cites judicials per avui. Arrenca el judici contra els exconsellers Vergés i Argimon per la vacunació de policies espanyols durant la pandèmia. I a Madrid, més enllà de la imputació de la presidenta de la CEPI, tenim també la recta final del judici de la trama Kitchen. La fiscalia manté la pena de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz. I a mig camí entre la justícia i els tribunals, avui es publica també un llibre de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, un títol que és ben explícit, que es diu La caída. Critica haver estat sotmès a un judici mediàtic sense haver-se respectat la presumpció d'innocència. Avui repassarem alguns dels fragments més destacats també d'aquest llibre. I també tornarem a Venezuela, on després de 5 dies de terratrèmol, els equips d'emergència encara no aconsegueixen treure algun cos en vida de sota la runa.
2: Punto. En cuenta. Uno. Dos. Arriba. Sigan saliendo.
0: Aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. I a partir de les 10, avui entrevistarem aquí al Matí de Catalunya Ràdio a dos magistrats que també han estat pregoners. Són els dos fills de Badia del Vallès. Un és el jutge del Tribunal Constitucional, José María Macías, i l'altre és jutge del Suprem, que és Sebastián Moralo. Van donar el tret de sortida a la Festa Major de Badia del Vallès i avui ens acompanyaran a partir de 9:15. I després...
3: He girat tot intorno la stanza mentre si danza.
0: Entrevistaré a Manuel Delgado, catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, que s'acaba de jubilar i els seus alumnes sempre el recordaran amb aquesta cançó. Després li preguntarem per què. Als 11 tindrem una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de xarxes socials i dia també del Mundial, de repassar resultats del Mundial. Marroc acaba d'eliminar els Països Baixos a la tanda de penals, que hem pogut, per cert, seguir en directe als matiners de Catalunya Ràdio, i també els penals aquesta nit, primera gran sorpresa del campionat. Paraguai eliminat a Alemanya.
4: Ahora tiene que ser Bacanane!
0: Quatre vegades campiona del món, mai havia perdut una tanda de penals a la cita mundialista. Brasil també va patir per eliminar el Japó i aquesta propera tanda i matinada Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador.

0: Yato.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Ara són les 6 i 5. Fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Què tal, bon dia?
2: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Doncs amb els efectes encara d'una apagada i a Barcelona. Fins a 12.000 abonats es van quedar sense llum a Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi i Horta-Guinardó per una avaria a una subestació elèctrica de Collblanc. Alguns dels abonats han estat hores, hores i hores sense electricitat, per tant, sense ventiladors i sense aire condicionat. En teoria, el servei s'havia de restablir aquesta matinada.
2: I a Brussel·les?
3: S'ha posat com a data el pròxim octubre per reduir el dèficit comercial amb la Xina. Ho diu l'executiu comunitari després de les converses d'ahir amb el ministre de Comerç xinès sobre un dèficit que, recordem, és de 360.000 d'euros l'any entre el bloc comunitari i la Xina. Per cert, que aquesta trobada va acabar amb un comunicat conjunt de les dues bandes, de Brussel·les i Pequín, cosa que no és habitual.
2: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: Amb una altra decisió del Suprem, en portem unes quantes ja, ha invalidat l'acomiadament de la governadora de la Reserva Federal. Segons el tribunal, el president dels Estats Units, per molt president que sigui, no pot fer fora funcionaris d'aquest organisme sense motiu. Tot i això, Donald Trump ha carregat contra la decisió i ha dit, evidentment, a les xarxes, que prendrà les mesures que ell consideri adequades.
2: I amb què diran avui a la Xina?
3: Amb un altre conflicte territorial, aquesta mateixa nit. L'exèrcit i la Guàrdia Costanera de la Xina han confirmat patrulles a les últimes hores al voltant d'una zona que el país es disputa amb Filipines al mar de la Xina Meridional. Segons Pequín, les patrulles han fet exercicis, textualment, de preparació per al combat.
4: Avui dimarts 30 de juny, ara mateix les temperatures són de l'Estartit 23 graus, a Pinós 19, a Lles de Cerdanya 9 graus de temperatura. Avui un dia amb calor encara, però una miqueta menys que la

0: I només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. A principi del procés, el govern preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització.
1: Aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Sèrie Forment.
2: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta, com la Jennifer María Núñez, d'Honduras.
3: Mi sol·licitud fue presentada ante extranjeros el 19 de mayo. Por el momento mi expediente sigue en trámite.
2: En cas d'aprovació cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, la TIE. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
4: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIEs, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
2: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha en molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les migracions que es fa a la Universitat de Girona.
5: És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països.
1: Girona, Núria Paraire.
6: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
7: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
6: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
8: No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida, ans al contrari.
2: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE.
0: El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança. El jutge Pedraz no s'ha limitat a Belén Gualda i ha imputat 24 als càrrecs o exalts càrrecs d'algunes de les companyies on l'Estat té participació a través de la CEPI. En un altre front del cas, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió del Senat que investiga la implicació de la CEPI en l'entramat empresarial que suposadament hauria afavorit els negocis de l'expresident espanyol.
1: I avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció.
5: Cerdán no entra a rebatre les acusacions de la causa judicial en què es troba immers i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que en la seva declaració davant del Suprem les seves explicacions no interessaven. Diu que no es tractava d'una discussió jurídica, sinó d'una cosa més profunda. En aquest sentit, l'exsecretari d'organització del PSOE vincula la seva caiguda a la feina política feta prèviament. Diu textualment, en política, quan incomodes, deixes de ser útil, et converteixes en un problema i els problemes no es gestionen, s'eliminen.
1: I la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, en la recta final del judici del cas Kitchen.
0: Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial per robar informació i documents de casa de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, que podrien comprometre els líders del PP. La Fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena per a l'excomissari Villarejo, que hauria ajudat l'exministre en tota l'operació. El judici continuarà avui amb els informes finals, l'últim pas abans que quedi vist per a sentència.
1: I Junts marca distàncies amb el Partit Popular després de les pressions dels populars dels últims dies perquè doni suport a una possible moció de censura contra Pedro Sánchez.
5: El PP insta Junts a girar full i deixar enrere el procés independentista. Els de Puigdemont descarten, però, cap acostament a les peticions dels populars si ben insistit a demanar un relleu de Pedro Sánchez. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
9: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
10: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passa pa. Sí que hi ha un ronron a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
5: Des del PSOE afirmen que si el PP vol de veritat deixar enrere el procés, cal que retiri primer els recursos contra la llei d'amnistia.
1: I Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada.
0: Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, per el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe,

0: catàstrofe. Cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa.
1: Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
2: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Catia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan de Ruiz, veïna damnificada de Catia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
3: Ahorita nosotros no viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ayudar a las personas que estamos acá, eso es lo que nosotros queremos saber.
4: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
2: Des de Catia la Mar, Veneçuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Diarèssim capítol a les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països.
5: El president dels Estats Units ha anunciat una reunió per avui mateix a Doha, Qatar, liderada pels seus enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també es discuteixen altres punts del memoràndum d'entesa firmat pels dos països. Caroline Leavitt és la portaveu de la Casa Blanca.
6: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
1: I el govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de manera progressiva en els pròxims mesos fins a eliminar-ne a l'octubre.
0: Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora la previsió de creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% per aquest any. Un nou quadre macroeconòmic que engega el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
7: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, la rebaixa fiscal s'eliminarà durant l'estiu per la millora de la situació a l'estret d'Hormuz. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
8: De manera progressiva, para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
7: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2%, per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics en el 21%.
5: Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. Entre les que avança la ministra portaveu, Elma Sainz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que haurà de convalidar el Congrés.
9: Serà un real decreto ley amplio que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
5: La portaveu del sindicat de llogateres, Carmar Carazo, troba a faltar mesures al paquet anunciat.
10: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
5: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguer siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters.
1: I els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada.
0: El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Sainz, ministra de Seguretat Social.
9: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
0: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació.
1: Són les 6 i 17. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
11: Bon dia.
1: Avui els treballadors de Correus fan vaga.
12: Protesten perquè l'empresa cada cop ofereix més serveis i, en canvi, no reforça la plantilla.
1: Roger Santaló.
11: Comissions Obreres i el sindicat de funcionaris CESIF diuen que Correus maltracta els treballadors, que han de fer més tasques amb menys empleats pels ajustaments dels últims anys. Segons els sindicats, la situació s'agreujarà aquest estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances i això sobrecarregarà de feina els altres. Xari Calvillo és la secretària provincial de Comissions a Correus Barcelona.
12: La empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo, 50%, de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
11: La primera jornada de vaga va tenir lloc fa 5 dies i l'haurien seguit el 70% dels treballadors, segons els sindicats. Moltes oficines van haver de tancar les portes, una situació que es podria repetir aquest dimarts. Roger Santaló, per Matí de Catalunya Ràdio.
1: I la terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
13: La citació arriba després que la jutge sospités que hi pot haver terceres persones involucrades en el cas. Recordem que ja no s'investiga un accident, sinó un possible homicidi. Durant la instrucció s'ha localitzat un missatge de Jonathan en dir que el seu pare en què li deia no m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te, cosa que la defensa ha situat en un context de teràpia psicoanalítica. També estan citades les germanes de Jonathan Andic, Sara i Judit. En la declaració davant dels Mossos van exculpar-lo i van assegurar que la relació entre pare i fill no era dolenta.
1: Avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar les sessions si no avançava 40 milions d'euros al fill Jonathan. A l'Àgora en parlarem amb la Maica Navarro. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han alliberat 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual i han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà.
14: Les investigacions deixen al descobert un clan brasiler i un d'espanyol, en aquest últim cas, amb antecedents. En total s'han detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és subinspector dels Mossos d'Esquadra.
15: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. El que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
14: Les víctimes eren captades als seus països d'origen mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats, que en alguns casos pujaven a 10.000 euros.
1: I 6 morts en un tiroteig en un centre d'acollida de dones i infants al nord d'Alemanya.
16: Els fets han passat a la ciutat d'Estada, a prop d'Hamburg. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere dels crims.
1: Berlín, Jordi Regàs.
17: 4 dones i 2 homes, tots ells treballadors d'un centre d'acollida per a mares solteres, han mort aquest dilluns en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya, a la ciutat d'Estada, a prop d'Hamburg. La motivació de l'assassinat ha estat estrictament familiar, tal com ha remarcat Katrin Schuol, directora de la policia de Lüneburg.
18: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
17: L'home de 45 anys i antecedents policials per amenaces ha fugit en cotxe, però la policia l'ha pogut detenir poc després. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Un oligarca ucraïnès i 2 familiars seus s'han quedat ferits en una explosió d'un paquet bomba a Mònaco.
13: Segons la investigació, l'artefacte era dins d'una bossa al vestíbul de l'edifici de 6 plantes on residia l'oligarca. Les càmeres de seguretat han captat un home deixant l'artefacte abans de fugir. Les autoritats del Principat no han confirmat oficialment la identitat de les víctimes, però diversos mitjans asseguren que l'home ferit és Vadim Ermolaev, un multimilionari ucraïnès resident a Mònaco i sancionat pel govern de Kiev des del 2023 per haver mantingut negocis a la Crimea ocupada per Rússia. És la primera vegada que es registra un atac d'aquestes característiques al Principat. El príncep Albert ha condemnat el que ha qualificat de crim odiós i ha assegurat que és un xoc per tota la comunitat monegasca.
1: Màxima atenció a Sud-àfrica perquè avui venç el termini que grups d'immigració han fixat perquè les persones en situació irregular marxin del país. Des de fa setmanes aquests grups culpen els immigrants, la majoria d'altres països africans, dels problemes econòmics del país i l'augment de la inseguretat i la delinqüència.
14: Milers de migrants de països com Malawi, Ghana, Uganda o Kènia ja han marxat de Sud-àfrica per por de la possible onada de violència xenòfoba que es pugui desfermar a partir d'ara.
19: Ploro perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
20: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
14: El govern de Pretòria ha preparat per avui un gran desplegament de forces de seguretat amb l'objectiu de mantenir l'ordre públic i evitar una cacera d'estrangers. Cyril Ramaphosa és el president del país.
3: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
1: I la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú amb el 100% de l'escrutini.
16: El recompte, que ha durat 3 setmanes, atorga la victòria a Fujimori per la mínima, només 49.000 vots de diferència respecte al seu rival, el candidat de l'esquerra Roberto Sánchez. En les seves primeres paraules, un cop publicat el resultat definitiu dels comicis, la futura presidenta ha fet referència precisament a aquesta divisió de l'electorat.
21: Recibimos este resultado con gran responsabilidad y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados.
16: El jurat nacional de les eleccions té previst proclamar oficialment el resultat aquest divendres i Keiko Fujimori serà investida el 28 de juliol. Marcarà el retorn del cognom Fujimori a la presidència del Perú 25 anys després que el seu pare, Alberto Fujimori, fugís al Japó un cop va ser condemnat en un cas de corrupció.
1: I WhatsApp ja permet reservar un nom d'usuari específic. En els pròxims mesos, això permetrà amagar el número de telèfon a altres persones o negocis quan es contacti amb l'usuari per primera vegada.
13: El registre per reservar un nom és opcional i ja està obert progressivament als més de 3.000 milions d'usuaris de l'aplicació, tot i que no començarà a veure's i a funcionar fins d'aquí uns mesos. Amb la nova funcionalitat, WhatsApp anima els usuaris a escollir un nom únic, que més endavant els altres podran buscar i afegir a la seva llista de contactes per començar-hi a xatejar. Fins ara, per afegir un nou contacte a WhatsApp calia tenir el número de telèfon, un problema evident de privacitat. Després de treballar-hi des del 2023 a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, la plataforma resol aquesta problemàtica afegint la nova funcionalitat que altres empreses de la competència com Telegram, Signal o Terema ja oferien. L'objectiu de WhatsApp és avançar en privacitat.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
13: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: partir de les 12 del migdia es posen a la venda les entrades per la gira per teatres que farà Fito i Fitipaldis. En total farà 42 concerts a Espanya. Barcelona actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Liceu i al desembre ho farà al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
1: La segona.
0: El Teatre Poliorama, Ferran Utzet, i estrena La Truita amb un dels tàndems més estimats de casa nostra, Jordi Boixaderas i Emma Vilarassau. Entre el repartiment també hi ha Sara Espígol, Miranda Gas, Júlia Bonjoc, Arnau Puig, Marc Bosch i Tai Fati. Es pot veure l'obra fins al 18 d'octubre.
1: I la tercera?

0: Avui, doble concert amb Gypsy Kings i Los Manolos, un concert que s'emmarca dins el Festival Bars, que es farà al Poble Espanyol, comença a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades. Una música dulce tocada solo para mí.
1: I els que volen són els del Marroc, que han eliminat els Països Baixos de Cuba en el Mundial de Futbol. Montserrat, bon dia.
2: Bon dia. El partit i la pròrroga han acabat amb empat a un. Gapco ha marcat el 72 i Diop pel Marroc el 91. I a la tanda de penals, un despropòsit amb barrades dels dos equips, el porter neerlandès que li passa una pilota per sota les cames, i al final el Marroc s'ha imposat per 2-3. El Marroc, que s'enfrontarà amb vuitens contra el Canadà.
1: I sorpresa per l'eliminació d'Alemanya, que ha caigut pels penals davant del Paraguai.
2: Enciso avançada a Paraguai a minut 42 i el 54. Cavers ha empatat per Alemanya. Empat a un que s'ha mantingut fins al final de la pròrroga. I als penals, l'heroi ha estat el porter paraguaià Orlando Gil, amb dues aturades.
3: Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle. Y gracias a Dios pude tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación.
2: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. El Brasil ja és als vuitens de final amb patiment. L'equip d'Ancelotti ha hagut de remuntar contra el Japó 2-1 amb gol del triomf de Martinelli in extremis, ja el temps afegit. Avui a les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, França, Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador.
1: I Lewandowski ja no és jugador del Barça.
2: Ha fitxat pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. El club blaugrana confia fer oficial ben aviat la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, ja de forma definitiva. Enzo Maresca, substitut de Guardiola al Manchester City, i el pivot nord-americà Moses Wright confirma que firma pel Barça de bàsquet. Wright ha jugat l'última temporada als Alguiris.
1: Avui a partir de les 11, teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se va per la gent que heu de suportar la convivència amb algun tarat pel futbol, com ara jo mateix, que estic completament obsessionat amb el Mundial i tinc segrestada la tele de casa. El motiu per llevar-vos, avui que hi ha un apassionantíssim Costa d'Ivori Noruega, seguit d'un molt suggerent França-Suècia, és animar-vos a que us mireu al Mundial no des d'un punt de vista futbolístic, perquè no us interessa, sinó des d'un punt de vista antropològic. Si us hi fixeu, la realització dels partits punxa molt sovint les dues aficions presents a l'estadi, i una cosa molt curiosa de fer és observar-les. Penseu que és un Mundial caríssim, prohibitiu, tant pel que fa al viatge com pel preu de les entrades. I, per tant, si us fixeu en la gent quan enfoquen les graderies, tindreu l'oportunitat de veure quina pinta fan els pijos de molts països d'arreu del món.
1: Cançons sobre la primera gran sorpresa del Mundial.
5: Sí, senyor, Alemanya ha quedat fora i per això cançons que han tingut un èxit que no s'esperava pràcticament ningú. Mark Morrison va triomfar i molt amb el seu debut, Return of the Mac. És veritat que l'èxit, continuïtat, diguem-ne que no ha tingut.

I Natasha Bedingfield va treure Unwritten el 2004, però l'èxit hi va arribar bastant més tard. D'entrada per les xarxes, la pel·lícula Qualsevol menys tu i la publicitat de xampú, clar. I la llegenda diu que Billy Joel s'ho volia deixar córrer, que estava tip de fracassos, fins que va treure Piano Man. No només va tenir un èxit inesperat, sinó que se'l considera dels millors discos de la història.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest dimarts, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigració a l'estat espanyol.
1: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo.
0: Ho han demanat més d'1.300.000 persones, molt lluny dels 500.000 que s'havien previst des d'un principi. Pedro Sánchez defensa la mesura i des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo li retreu l'anomenada llei de nets que permet obtenir la nacionalitat dels descendents exiliats durant el franquisme.
2: Estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor, un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
3: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
0: I l'Audiència Nacional imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
4: El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança.
0: Mentre avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santo Cerdán.
5: Cerdán hi repassa la trajectòria política i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
0: A Veneçuela, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol continua creixent.
6: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto.
4: El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva.
0: I el govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants.
5: Seran de 15 cèntims al litre a partir de demà i a l'octubre desapareixeran. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
7: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
5: El Consell de Ministres no creu que les ajudes per fer front a la guerra de l'Iran afectin el creixement de l'economia, que espera que aquest any sigui del 2,6%.
0: La terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
4: També està citada a declarar l'última parella d'Isaac Andic.
0: Serà una de les qüestions que parlarem amb Josep Lluís Trapero, director general de la policia, que avui ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9 del matí. I també en parlarem amb la periodista de successos Maica Navarro. I els treballadors de Correus tornen avui a fer vaga per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla.
5: Els sindicats convocants també alerten de sobrecàrrega els mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que fan vacances. Xavi Calvillo és la secretària provincial de Comissions de Correus a Barcelona.
8: La empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo, 50%, de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
0: I a la cultura arrenca la 50a edició del Festival Grec.

0: tingues i...
1: I ho fa amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
2: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb el terratrèmol de Veneçuela encara en gairebé totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies.
3: Sí, comencem per Veneçuela. Gran foto a l'avantguàrdia d'un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto, forta rèplica a La Guaira mentre continua la cerca. El periódico explica que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela. Altres temes de portada, Diari Ara, la presidenta de la CEPI imputada, El País, Feijó, estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. Per la seva banda, El Mundo explica que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lidir amb la Unió Europea, cita textualment. Un altre cop al Diari Ara, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. El diari també es fa ressò amb fotografia de la inauguració del Grec, amb un retorn, diu, als orígens. I acabem un altre cop El Periódico, més enllà de la inauguració també del Grec, i llegim que Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
2: Avui a Mollet, de Peralada, a l'Alt Empordà, 27 graus a Castelldefels, al Baix Llobregat, 28 graus, i a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell, 14 graus. Una altra nit molt càlida al litoral, però més fresca al Pirineu i a la Catalunya central. I tarda també un altre cop amb ruixats, però menys intensos que ahir. Tomàs Molina, bon dia.
4: Avui a Mollet de Peralada, a l'Alt Empordà, es lleven amb 27 graus a Castelldefels, al Baix Llobregat amb 28 graus, a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell amb 14 graus, un matí relativament més fresquet a les comarques del Pirineu i a la Catalunya central. Un altre dia avui marcat pel sol en conjunt a tot el país, però a la tarda es repetiran els ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. No seran tan intensos com els d'ahir, però sí que podria repetir-se alguna tronada.
2: I arran de la tragèdia a Veneçuela, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
5: Bon dia, Catalunya. M'explica un bon amic veneçolà que les imatges terribles que estem veient aquests dies del seu país són una ínfima part de la tragèdia real. La raó és tan espantosa com previsible. A molts membres de la premsa internacional no els deixen campar lliures pel país, perquè els obliguen a anar escortats per la policia i l'exèrcit. Com tots els règims comunistes, el chavisme no és únicament un enemic de la felicitat, sinó també de la veritat. No volen que veiem el saqueig i el robatori que estan perpetrant les forces armades de Maduro, com tampoc no volen que veiem els milers de cadàvers que s'estan podrint al ras. Només els indocumentats i els naïfs pensen que tot això és culpa de les plaques tectòniques o d'Occident. Veneçuela va triar un règim espantós i ara ha vist que la revolució és maca sobre el paper, però que quan tremola la terra és desastrosa.
2: Seguim repassant aquesta hora cançons del Mundial. Boom! És Anastàsia qui canta aquest tema del Mundial del 2002 que es va disputar a Corea del Sud i Japó. Montse Raya.
6: Una cançó que surt al mercat en plena exposició... explosió, deu dir, d'Anastàsia com a artista. Aquest boom és un himne enèrgic, amb poc contingut líric que reuneix l'afany per triomfar, el treball dur i la lluita per perseguir els somnis. Es va colar entre el top 10 d'alguns països, però no va tenir un gran impacte.

0: Corea del Sud i el Japó el 2002. Va guanyar Alemanya per 2-0 amb Ronaldo, que va fer dos gols i va donar als brasilers el pentacampionat mundial.
1: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalías?
2: Doncs mira, hem descobert que no tot l'equip del programa té habilitat de xiular bé.
3: Sabeu xiular bé? No. Bueno, sí, això sí.
4: Però si no et surt.
3: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
5: Jo no puc fer la ràdio.
1: Però això és el més destacat del programa? Sí. Ho sereu a les 3 del matí.
2: No deixes d'escoltar el
1: tàrrica. Són gent intentant xiular. O sigui, el més destacat dels matiners és un intent de xiular.
2: Com que l'estàs trepitjant, no té cap tipus de gràcia.
1: Sí, ah, sí que té gràcia.
2: No.
1: Sí que té gràcia.
2: No, perquè estàs trepitjant un moment divertit.
1: Molt divertit. A veure, torna-ho a escoltar. A veure, com de divertit. Ara tots a riure. Vinga.
4: Però si no et surt.
3: No, jo amb els dos dits sí, molt fort. Jo no puc fer la ràdio.
2: Va, xiular, home, xiular.
3: Tu, Lara?
6: Jo no en sé.
2: Però a veure, un moment, per favor.
6: És que no en sé, mira.
2: Que no saps xiular.
6: Sempre és un mussol. No. Que ho he intentat molt i que no puc.
2: Això no. No. A veure. Molt divertit, Ricard.
1: Molt.
2: Fes de tothom rient.
1: Sí, sí, tothom. Sí, sí. Bueno, tot això quan són festes, on?
2: Festa Major de Vic a les 5 de la tarda i a la plaça Major. 8è torneig de petanca. A les 7 de la tarda, al Bosquet de l'Atlàntida. Concert familiar de Jaume Barri. A 2:15 del vespre, concert del Cotxe Groc.
1: I a 2:15 com fa una cançó típica del Cotxe Groc?
2: Soc un cotxe groc, vaig per la carretera. No sé, noi, deu ser infantil. I a 2:15 de la nit, concert dels Tets.
1: Home.
2: A les 8 del vespre, a la plaça de la Catedral, concert de Festa Major de l'Orquestra Inclusiva de la UBIC i l'Orquestra Oberta de Centelles.
1: Els Pets, toquen a Vic, doncs?
2: Els Tets.
1: Ah, els Tets. Els Tets. Molt bé, i a les xarxes, Marta Diana, que s'ha fet viral?
7: Doncs gestos d'ànim i de suport als aficionats japonesos després de quedar eliminats ahir al Mundial contra el Brasil. Milers d'aficionats es van quedar desfets després de l'eliminació, però de seguida, quan van sortir del camp, grups de brasilers i mexicans els van consolar, abraçar i fins i tot els van acabar aixecant en l'aire i els van acabar mantejant.
1: Són les 6:38.
8: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
9: Avui hem rebut el missatge de la Zaida. És mare d'una nena amb un 65% de discapacitat. Fa uns dies ens va escriure denunciant dificultats a l'hora d'escolaritzar-la. D'una banda, els centres d'educació especial li deien que no disposaven de plaça. Es tracta d'una situació habitual, ja que aquests centres tenen més demanda que oferta. D'altra banda, l'Institut Can Periquet de Palau-solità li plantejava dubtes sobre la capacitat de fer-se càrrec de la seva filla. Ara, finalment, l'escola d'educació especial, que era la seva prioritat, els ha comunicat que sí que poden matricular-la per al curs que ve.
10: Podrem treballar amb la nostra filla i amb la seva psicòloga per preparar-la, perquè era tot molt incert i no sabíem ben bé aquesta retenció a l'escola que volíem fer, com anava a funcionar, i poder tindre això, bueno, ha sigut un descans molt gran.
8: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
11: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
12: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
7: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui destaquem un nou rècord a Wall Street. El Dow Jones ha tancat per damunt dels 52.000 punts per primera vegada a la història, impulsat pel debut d'Alphabet, matriu de Google, a l'índex. A Europa i les borses van tancar amb lleugeres correccions. L'IBEX 35 ha baixat un modest 0,20% per sota dels 19.400 punts. El preu del petroli continua estable. Avui el barril de Brent segueix cotitzant en $72. I acabem amb els parquets que ja estan oberts a aquesta hora, els asiàtics. El Nikkei de Tòquio puja una mica més d'un 1%, mentre que el principal índex de Hong Kong cau un 1,34%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
14: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat. Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
16: Linka. A Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
17: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
18: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
17: Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants.
19: En 2 mesos i mig s'han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. Quim Claveguera és el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
20: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera de que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
19: Al principi del procés, el govern preveia que es beneficiarien d'aquesta regularització unes 500.000 persones. D'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha en molts països de fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre Migracions que es fa a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països.
17: I en l'àmbit judicial, l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire,
19: qui investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança. En un altre front d'aquest mateix cas, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió del Senat que investiga la implicació de la CEPI en l'entramat empresarial que suposadament hauria afavorit els negocis de l'expresident espanyol.
17: Avui surt a la venda el llibre La caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
19: I repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Cerdán no entra a rebatre les acusacions de la causa judicial i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que la seva declaració al Suprem, les seves explicacions no interessaven i diu que no es tractava d'una discussió jurídica, sinó d'una cosa més profunda.
17: I en el cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz.
19: Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial que va robar informació i documents de casa de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, que podrien comprometre els líders del PP. La Fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena l'excomissari Villarejo, que en aquest cas hauria ajudat l'exministre en tota l'operació. El jutge continuarà avui amb els informes finals, l'últim pas abans que quedi vist per sentència.
17: Mentrestant, Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada.
19: Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballen en la recerca de persones desaparegudes.
21: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
19: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans d'acabar l'any tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge.
17: Més notícies. El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de platges.
19: Serà per a intentar evitar morts com les dels 3 joves de fa uns dies.
17: Manel Sastre.
22: El sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que aquest patrullatge ajudi a reduir un problema que ja és endèmic.
23: Vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
22: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals de 100 euros no ajuden a dissuadir els joves que continuen saltant de les roques. El govern està treballant per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges. Aquest estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: Ingressat en un centre de salut mental, el detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme.
19: Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc i van alertar els Mossos.
17: Mataró, Marta Vallès.
0: El van detenir poc després que comencés l'incendi perquè diversos testimonis van alertar que l'havien vist calar foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu ingrés en un centre psiquiàtric. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
0: El jove haurà de fer tractament i quan els metges decideixin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar als jutjats. El Codi Penal preveu penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un incendi en un espai natural protegit com és el de la conreria Sant Mateu Cellex. Es van cremar 48 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa contra el detingut. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'estiu passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya, es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola.
19: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i un cop avisats els equips d'emergència mira d'apagar les flames. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan el polsi en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on és i com s'hi arriba. Sergi Puig és un dels pagesos que participen en aquesta prova pilot.
4: Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen 2 minuts del telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides.
19: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran en 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als fronts dels tractors. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros.
17: I avui la crònica cultural passa pel Festival Grec. Unter Haifisch der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Perquè ahir es va donar el tret de sortida a la 50a edició amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, ara dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
5: Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Muclés i Eduard Farelo.
17: Marta Vivas.
24: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del Grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht, amb mirada de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions polítiques el dia que fan acte de presència amb un Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos.
25: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
24: El Grec ja ha aixecat el taló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de Corbail. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: Per la mare de videojocs, perquè l'esperat Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Heads above your heads,
5: now! Molts analistes vaticinen que el joc podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any i superar les xifres de l'última entrega llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, col·laborador de Generació Digital.
26: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
5: L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà.
17: I acabem amb música. Potser mai sabrem del cert si valor no val la pena. La les cançons Enganyar-te, de la Ludwig Bang, Festa i drama, de Maria Jaume, o El forner, de l'Osa, són tres de les nominades al Premi Cerverí 2026, que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any.
5: A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio. Entre les 10 finalistes també hi ha Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Caleri, La volta al món, de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura, o Mori, el brunc de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representants de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Ander Rock i la Fundació Prudenci Bertran. El veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona.
17: I els esports, Montserraia.
1: Eliminacions d'Alemanya i dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals. Empat a una a l'Alemanya-Paraguai i també al Països Baixos-Marroc, que s'ha jugat aquest matí. La quatre vegades campiona del món a Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. El Brasil pateix, però ja és als vuitens de final del Mundial. Els d'Ancelotti superen 2-1 al Japó amb un gol al descompte. Avui al Mundial, Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia i Mèxic-Equador. Lewandowski deixa el Barça i fitxa pels Chicago Fire de la Lliga nord-americana, i a Wimbledon debut avui de Badosa contra Navarro.
17: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
2: A Pau Cubarsí, convidat aquest dilluns al Tot Costa, una empresa que es dedica a les dades i que té força prestigi com Opta, el va escollir com a central per formar part de l'11 ideal de la primera fase del Mundial. L'elecció segur que té un punt de subjectiva, però també en té algun de científica perquè està basada en dades. El que és difícil d'entendre, amb dades i tot, és que un noi de 19 anys jugui un Mundial sense que res li tremoli i que faci ja gairebé 3 anys que sigui central titular del Barça com si res. Central, que encara té més mèrit perquè els defenses no tenen dret a equivocar-se. Menotti i algun altre geni van dir una vegada que tot és ordre i aventura, i el futbol també.
17: Esteu escoltant El matí de Catalunya Ràdio.
6: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
8: Ara fem un cop d'ull a com es desperta el dia. Avui, ara mateix, al Perelló, al Baix Ebre, 25 graus, als Alamús, al Segrià, 21 graus, a Ribes de Freser, el Ripollès, més fresca, 14 graus de temperatura. Un altre cop, un dia assolellat en conjunt, però a tarda, amb ruixats que reapareixeran a l'interior de les comarques gironines i de Barcelona. No seran tan intensos com les d'ahir, però podria repetir-se alguna tronada.
9: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaxador L'Ill de la Laguna, tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
10: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, als millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
11: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
27: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
11: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
28: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
11: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
29: Bona tarda.
30: Catalunya migdia.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
30: Amb Òscar Fernández.
31: Cada dia a les 2.
11: I a partir de les 3,
31: l'espai de reflexió a la tertúlia.
30: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
31: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
32: I no ens en volem perdre detall.
31: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
11: Tot Gira en la seva màxima expressió.
31: Les tres etapes del Gran Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
33: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
31: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
33: Aixeca els dos braços.
31: Algú podrà amb Pogacar? Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
5: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora parlant del llibre que publica avui l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Es titula La caída i explica com ha viscut des que es va fer públic que estava investigat per corrupció. A les 9, entrevista el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després dels tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes a Catalunya i el dia en què comencen les declaracions dels testimonis del cas Àndic. A partir de les 10 parlarem amb el magistrat del Constitucional José María Macías i amb el del Suprem Sebastián Moralo. També rebrem el catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, Manuel Delgado, que s'acaba de jubilar. I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de les xarxes socials. Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
17: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: Ahir vam celebrar la final de la Lliga Enigmàrius, un concurs històric del Matí de Catalunya Ràdio amb el gran Mario Serra, però també amb en Sergi, amb l'Armínia...
17: Estableix per llei que tornis d'una illa grega. 7 lletres. I el número 10, Josep Anton Sánchez de Barcelona.
7: Decreta,
17: en efecte. Ho has entès, Sergi, o no, aquest?
12: No estic entenent.
17: Decreta, Creta.
12: M'estic agobiant.
17: La illa grega.
12: Estic suant. Màrius, no sé d'on el treus tot
7: Creta,
12: això.
7: Els de Creta són cretencs.
12: No són cretins.
7: No. Veig que estàs al cas.
12: No sóc tan tonto.
17: Els cretins són a tot arreu, en
7: sí,
17: aquest cas.
7: No en aquella illa.
17: Exacte.
7: Molt bé.
17: Sí, què està fent, Armínia, per cert?
13: Què estic fent ara mateix?
17: Està fent fotos a la gent del
13: sí, públic. Sí, escolta.
17: Per què fa fotos?
13: Bueno, que no puc fer, no? Què passa?
17: No, al principi no cal...
13: Ah, doncs n'he fet moltes.
12: Hi ha algú que t'agrada?
13: Sí.
12: Sí,
13: el número 38.
17: 38?
13: Sí.
17: Què és el número 38?
7: Sí. A veure, el
17: Javi. Jordi Ferrer Martínez de Barcelona.
13: Jordi.
17: Que som veïns amb l'Armínia.
13: Es diu Jordi. Sí. Jo em sembla que el veig a l'altra banda del balcó. Ah. Veig els calfotets cada matí, el Jordi.
3: A partir de quarts de 12, bon més temes pendents.
17: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
14: En el dia de les xarxes socials vull recordar la importància del silenci. Fa 4 segles Pascal ja deia que tota la infelicitat dels homes ve de no saber quedar-nos en repòs dins una habitació. El silenci és un espai fèrtil perquè les idees que ens apareixen no siguin només repeticions i reaccions. Sovint respondrem de manera més rica a l'estímul o la notificació que ens arriba si entremig hi deixem un espai de silenci. Jon Kabat-Zinn, pare del mindfulness modern, diu aquest moment, aquesta respiració. I la respiració va totalment lligada a aquests moments de pausa silenciosa i meravellosa que ens guareixen tant o més que la paraula. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
17: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
15: Bon dia, m'agradaria recomanar en aquests dies de calor infernal i necessitat de quedar-nos a casa una de les sèries que m'ha agradat més, no d'aquest any, sinó del lustre. DTF St. Louis, està a HBO. La gent està parlant força i us dic, sí, n'hi ha per tant, està molt bé. David Harbour, Jason Bateman, Linda Cardellini. És una sèrie que sempre agafa a contrapeu i amb el cor tendre. I la banda sonora està molt bé. Inclou, per exemple, aquesta magnífica Hello Sunshine d'Aretha Franklin. We'll be right back.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. La matinada ha tornat a ser tropical al litoral, però amb una mica més de fresca a l'interior i sobretot al Pirineu. Avui un altre cop sol i ruixats a la tarda, però menys forts que ahir. Tomàs Molina, bon dia.
1: Doncs sí, avui acabem el mes de juny amb un dia que torna a ser assolellat a la tarda amb ruixats a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. Alguna tronada, però menys intensa que la d'ahir. I el primer dia de juliol començarà demà amb força sol i amb temperatura que serà una mica més baixa.
0: Últim dia del mes de juny, tanquem la primera meitat de l'any amb un dia en què acaba el termini per presentar la declaració de la renda, o acaba també, dos mesos i mig després, el procés de regularització d'immigrants, al qual s'hi han acollit més de 1,3 milions de persones.
2: Lo que estamos haciendo es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país. En segundo lugar, es un proceso de regularización como hemos tenido otros muchos.
0: Així el defensava Pedro Sánchez, avui el president espanyol encapçala un altre acte sobre immigració a la Moncloa. I un dimarts en què tenim un dia molt carregat als tribunals, tant a Catalunya com a Madrid. Aquí l'atenció serà als jutjats de Martorell, perquè comencen les declaracions dels testimonis del cas Andic. La més destacada és la terapeuta, avui la Maica Navarro, explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar la sessió si no donava 40 milions d'euros al seu fill Jonathan, acusat formalment de la mort del seu pare. Parlarem de la Maica sobre les claus i la importància d'aquest testimoni i el de la germana. I abans analitzarem també aquest cas i el paper dels Mossos en la investigació amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ens acompanyarà a partir de les 9. Li preguntarem també per l'auge de les armes de foc i com es combat.
3: És a dir, a una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis. Poques vegades suposa anar a la presó. Portem 30 i pico anys de professió.
0: De fet, ahir al vespre, al barri de la mina Sant Adrià de Besòs, hi va haver un altre tiroteig al carrer amb una persona ferida. I més cites judicials per avui. Arrenca el judici contra els exconsellers Vergés i Argimon per la vacunació de policies espanyols durant la pandèmia. I a Madrid, més enllà de la imputació de la presidenta de la CEPI, tenim la recta final també del judici de la trama Kitchen. La fiscalia, atenció, perquè demana i manté la pena de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz. Fins a 15 anys de presó li demana. I a mig camí també entre la justícia i els tribunals. Avui tenim un nou llibre. És un nou llibre de Santos Cerdán, en un títol ben explícit. Diu La caída. Critica haver estat sotmès a un judici mediàtic sense haver-se respectat la presumpció d'innocència. I avui també tornarem a Venezuela. Aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. Del Mundial, el Marroc ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals, que hem pogut seguir en directe avui a les 5 del matí, i també els penals aquesta nit. Primera gran sorpresa del campionat, el Paraguai, que ha eliminat, atenció, a Alemanya.
4: Ahora tiene que ser Bacanane!
0: La quarta vegada és campiona del món, mai havia perdut una tanda de penals a la cita mundialista. El Brasil també va patir per eliminar el Japó i aquesta tarda i a la matinada Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador. Tot això avui que a Manlleu, a Osona, el sol ha sortit a les 6 i 19 minuts del matí i a Mora d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, es pondrà a 2:15 i 4 minuts de 10. Ja es va escurçant el dia. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí ens acompanyaran Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. I el meu entrepà. Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Repassem els titulars del dia. Treu pit.
7: El dia que s'acaba el termini per demanar acollir-se al procés extraordinari de regularització d'immigrants a Espanya, Pedro Sánchez i diversos ministres presenten la campanya institucional del Pla d'Integració i Ciutadania que porta el lema D'on venen? Venen de fer país.
8: En dos mesos i mig s'han acollit més d'un 1.300.000 persones, pràcticament el triple del que es preveia. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia.
0: Sèrie Forment.
9: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta, com la Jennifer María Núñez, d'Honduras.
10: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite.
9: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, la TIE. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
11: No surten prou cites d'empremtes,
6: per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir amb el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
9: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Congrés Internacional.
11: Precisament sobre les migracions, és la trobada més important que es fa en aquest àmbit arreu del món i comença avui a la Universitat de Girona en un context cada cop més polaritzat i en què augmenten les traves a l'arribada de nouvinguts. El Congrés reunirà 1.300 experts de 75 països diferents.
0: Figura clau.
7: La terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mangón, Caura Montserrat. La citació arriba després que la jutge demanés que s'investigués la seva possible influència en la causa. Tot bé de la mala relació entre el pare i fill i de l'obsessió de Jonathan pels diners.
8: Aquí la terapeuta, que treballava amb tots dos, hauria intercedit en favor del fill, segons La Vanguardia. Va ser força insistent perquè Isaac Andic li cedís fins a 40 milions perquè el seu fill pogués emprendre un projecte al marge del negoci tèxtil. Fins i tot el va arribar amenaçant abandonar les sessions que compartia amb tots dos si no ho feia.
11: Avui també estan citats la germana de la psicoanalista i qui era parella d'Isaac Andic, també un excursionista que aquell dia era a Montserrat. Divendres declaren les germanes de Jonathan i un altre psiquiatre.
0: És a dir, la terapeuta va anar al pare i li va dir paga-li 40 milions al fill, si no, jo abandono les sessions. La caïda.
7: És com es titula el llibre que avui publica l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció i que el van arribar a portar a la presó.
8: Cerdán no entra a rebatre les acusacions en què es troba immers, però sí que manté que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que en la seva declaració davant del Tribunal Suprem les seves explicacions no interessaven.
11: En aquest sentit, vincular la seva caiguda a la seva feina política, diu textualment: en política, quan incomodes, deixes de ser útil, et converteixes en un problema i els problemes no es gestionen, s'eliminen.
0: Informes finals.
7: El judici de la Kitchen continua avui amb les conclusions de les parts després que hagin declarat ja tots els acusats. És l'últim pas abans que el judici pel suposat espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, quedi vist per sentència. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de

0: subiendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
1: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2% per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 0,4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Nova topada.
3: Entre el PP i el govern espanyol, ara Feijó acusa Pedro Sánchez d'intentar aconseguir nous votants amb la coneguda llei dels nets, que dona dret a prop de 2,5 milions de persones que viuen a l'estranger, però que poden aconseguir la nacionalitat per ser familiars d'exiliats. Són declaracions a Es Radio.
4: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
2: Últim dia.
5: Per presentar la declaració de la renda, avui acaba la campanya per tots els canals, per internet, per telèfon i per via presencial. L'agència tributària calcula recaptar 24.628 milions d'euros, un increment del 18,4% respecte a l'any anterior. En canvi, l'import de retorn als contribuents es redueix un 3,2%.
2: Morosos.
6: També avui Hisenda preveu publicar el llistat de grans deutors. Són les persones que al tancament de l'any passat, el 2025, devien més de 600.000 euros a l'agència tributària. El 2024, en aquesta llista, hi havia noms com Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Arda Turán.
2: Accés.
3: De raïm, a la barema d'aquest any, se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. Hi ha molta preocupació entre els viticultors i els cellers catalans que veuen com els baixen les comandes.
2: Montse Gené Riba, bon dia.
7: Hola, bon dia. Per fi hi ha una bona collita, sense sequera ni plagues, però el problema és que no es necessita tant raïm, com explica Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
8: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, s'obre la meitat de vinyes.
7: Ja s'està demanant permís per arrencar vinyes, i és que els elaboradors de vi i cava podrien baixar les seves comandes fins a un 30%. Els cellers també ho estan passant malament, com explica Joaquim Toses, del celler Somarroca.
9: Hem tingut unes inflacions molt, molt grans, i per tant els marges també dels elaboradors han caigut. Cada cop costa més vendre, no?
7: Des de Sant Sadurní, Montse Gené arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Fan vaga.
5: Els treballadors de Correus avui per denunciar que l'empresa els obliga a oferir cada cop més serveis sense reforçar la plantilla. Els sindicats també alerten de sobrecàrrega els mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances.
2: 1.700 morts.
6: 5.000 ferits, 50.000 desapareguts encara i 16.000 persones que han perdut casa seva. És l'últim balanç encara provisional del terratrèmol a Veneçuela. Cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa.
2: Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
10: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Càtia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan de Ruiz, veïna damnificada de Càtia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
11: Ahorita nosotros no viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ayudar a las personas que estamos acá, eso es lo que nosotros queremos saber.
12: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
10: Des de Càtia la Mar, Veneçuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Una disputa familiar.
3: És el que hi ha darrere del tiroteig en un centre d'acollida de dones i infants al nord d'Alemanya i que ha deixat 6 morts. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets.
2: Berlín, Jordi Regàs.
13: 4 dones i 2 homes, tots ells treballadors d'un centre d'acollida per a mares solteres, han mort aquest dilluns en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya, a la ciutat de Stade, prop d'Hamburg. La motivació de l'assassinat ha estat estrictament familiar, tal com ha remarcat Katrin Schwoll, directora de la policia de Lüneburg.
14: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
13: L'home de 45 anys i antecedents policials per amenaces ha fugit en cotxe, però la policia l'ha pogut detenir poc després. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Amb drons.
5: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges per intentar evitar morts com les dels 3 joves de fa 2 setmanes.
2: I gran estrena.
15: Unter Haifisch, der hat Zähne.
6: La d'ahir al Festival Grec amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht amb Nau Albert, amb Míriam Muclés o Eduard.

0: Marta Farelo entre el repartiment.
1: Marta Vives.
2: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del Grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de tres rals de Brec, amb mirada de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions polítiques. El dia que fan acte de presència amb un Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos.
3: Jo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía sigue en pie y siga congregando.
2: El Grec ja ha aixecat el teló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb Xafogó i Mosquits, però tota la grandiloquència de Corball. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a les 12...
4: Que estabas tú, yo siempre a contraluz.
5: Es posen a la venda les entrades per la gira per teatres que farà Fito i Fitipaldis. A Barcelona actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Liceu i el desembre al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
1: I doble concert. Avui amb Gypsy Kings i Los Manolos, el concert es farà al Poble Espanyol a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades.
0: Batrà rècords. L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6, que es llançarà el 19 de novembre. Els analistes vaticinen que se'n podrien vendre 30 milions de còpies només els primers dies. De fet, hi ha qui preveu ja per aquells dies absentisme escolar o laboral. Albert García, col·laborador de Generació Digital, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat, és una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
1: I pel que fa als esports, Montse Raya...
7: Sorpresa per l'eliminació d'Alemanya al Mundial als penals. Empat a 1 contra el Paraguai. Aquest matí eliminació també dels Països Baixos de Koeman davant el Marroc. També empat a 1 i una tanda de penals plena de despropòsits pels dos equips. A Brasil ja és als vuitens de final en superar el Japó 2-1 amb gol al descompte. Ancelotti respira el lleujat.
8: Encajamos goles, ma l'equipo no perdió la paciència. Yo acho que l'equipo estaba bien. També en la primera part el juego fue bonito. Pasamos un poco más la segunda part, al final salió bien.
7: Avui el Mundial, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador.
1: Pluja de milions.
7: Per a la Lliga Femenina de Futbol, Pau Gasol inverteix 55 milions d'euros en la que és la màxima inversió mundial en esport femení. Lewandowski marxa al Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana i avui a Wimbledon, debut de Paula Badosa contra Navarro.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui és dimarts 30 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Emma a 7:45 del vespre a l'Hospital Universitari d'Igualada i la Nina amb 3,120 kg a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
11: Bon dia, us parla Jordi Barranca i Roca. Avui tornen a pujar les temperatures a les Terres de l'Ebre. Atenció, perquè rondaran els 40 de màxima. Repassa temperatures. Aquesta hora, 25 graus a Tortosa, 24 a Tarragona i l'Ametlla de Mar, 23 a Reus i 20 en tenen a la Bisbal del Penedès, Santa Coloma de Queralt i Nulles. El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges per intentar evitar morts com les dels tres joves de fa uns dies, Manel Sastre.
12: El sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que aquest patrullatge ajudi a reduir un problema que ja és endèmic.
13: Vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
12: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals de 100 euros no ajuden a dissuadir els joves que continuen saltant de les roques. El govern està treballant per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges. Aquest estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines.
11: Unió de Pagesos reclama que es faci un recompte de les vinyes i que s'impulsi una arrencada social i ordenada d'aquest cultiu davant l'estoc de raïm. Segons David Cendra, responsable de la vinya i el vi del sindicat, la disminució del consum de vi mundialment, el canvi climàtic i la situació geopolítica són els principals motius que n'han fet caure el consum.
14: Veient com marquen els estudis, els temes de consum, etc., estem demanant que hi hagi una arrencada ordenada, no? I que es pugui subvencionar aquesta arrencada i que la gent que ja ha sortit del sector surti dignament.
11: El lobby ferroviari Ferrmed reclama més de 7.000 milions d'euros d'inversió a Catalunya en actuacions urgents als corredors Mediterrani i de l'Ebre. La xifra s'ha donat durant una conferència al Port de Tarragona on el president de Ferrmed, Joan Amorós, ha establert com a prioritats duplicar les línies a les rodalies de Barcelona i Tarragona, separar tràfics de passatgers i mercaderies i implantar també l'ample europeu.
15: Ample internacional, escolteu, hem de passar a l'ample internacional perquè això és el que ens donaria la possibilitat d'interconnectar-ho tot sense cap problema.
11: I la Festa del Renaixement de Tortosa enguany incorporarà mig miler d'activitats, viatges històrics i noves propostes tecnològiques. A més, també hi ha novetats com la recuperació dels viatges històrico-artístics. Albert Cots, el control de so, hem arribat a un quart i cinc minuts de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: Quan són les 7 i 20 minuts des del quiosc, repassem les portades de la premsa. Avui, amb el terratrèmol de Veneçuela encara gairebé a totes les portades del dia, però també amb veritat d'altres notícies. Els diaris encara destaquen aquests terratrèmols. És la principal foto de La Vanguardia. És un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto hi diu forta rèplica a La Guaira mentre continua la cerca. El periòdico afegeix que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela. Altres temes de portada. El diari ara titula la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la CEPI, imputada. El País diu que Feijó estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. Per la seva banda, El Mundo escriu que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lidir amb la Unió Europea. I acabem un altre cop al periòdico, que diu que més enllà de la inauguració del Grec, Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
18: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
19: El 4 de gener del 1933.
18: I el número de la sort, el...
19: 6.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. Dai, dai, we go.
1: I avui a les històries del Mundial, l'últim Mundial abans de la guerra. Maiol Roger, bon dia.
20: Bon dia. 1938, es juga a França el tercer Mundial de la història, només un any abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial. I això es nota. Amb la Guerra Civil Espanyola en marxa, l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista cada cop més beligerants i molta tensió entre països, el torneig va ser curt, intens i molt marcat per la situació política. El boicot de l'Uruguai i l'Argentina havia deixat un Mundial en predomini europeu. De les 15 seleccions, només Brasil, Cuba i les Índies Orientals Holandeses, el que coneixem avui com Indonèsia, no eren d'Europa. I entre les europees hi van haver baixes importants, com l'Espanya de Zamora, en plena Guerra Civil, o Àustria, una de les millors seleccions del moment. Es van classificar, però no van poder jugar, almenys directament. Tres mesos abans del Mundial, Alemanya envaeix Àustria i obliga els seus jugadors a jugar amb el tercer Reich. Alguns s'hi neguen, com Matthias Sindelar, l'estrella d'aquell equip que acaba erigint-se en una icona de la resistència nazi. Tal com havia passat amb els Jocs Olímpics de dos anys abans, Alemanya volia demostrar la seva superioritat, però acaba fracassant i els eliminen a la primera.
1: I a les graderies notava l'ambient prebèl·lic?
20: I tant, als estadis francesos l'hostilitat contra Itàlia i Alemanya era evident, i al terreny de joc la majoria de partits van ser durs i agressius. A més, tot era eliminatori, amb la tensió afegida. Itàlia, per exemple, va eliminar França, l'anfitriona, fent la salutació feixista a l'inici i amb la camisa negra dels partidaris de Mussolini, i es va plantar a la final contra Hongria.
3: Finalíssima de la Copa del Mundo 1938, fra Itàlia e Hongria.
20: Finalment revalidaria el títol de campió del món sota la pressió d'un Mussolini que pocs minuts abans de la final va enviar a la plantilla un curt telegrama que deia «Vença o morir». Un any més tard, l'1 de setembre de 1939, començaria la Segona Guerra Mundial, que va deixar la màxima competició de futbol en pausa fins al Mundial del 50 al Brasil.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia tros de terra petit que et dona fortuna. I la resposta era sort. Sort, a banda de fortuna, és també un tros de terra petit. I si invertiu en un tros com aquest, també podreu llegir tros del revés. És a dir, sort. Sort a tothom. Avui dimarts, un Enigmàrius numèric, sense punts, però amb premi. La xifra que germana els gats i les gotes, de 6 lletres. La xifra que germana els gats i les gotes, 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I a 5 minuts per 7:45, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova versió que Netflix estrenarà de La Casa de la Pradera. Això és el 9 de juliol.
4: Netflix va anunciar que estrenaran un remake de La Casa de la Pradera, aquella sèrie hiperconservadora, hipercursi, que ens varen menjar fa dècades. La notícia podria no tindre més rellevància a una altra sèrie i viva la nostàlgia. Però jo crec que rescatar just ara aquella narrativa audiovisual que proposava una vida tradicional amb una idea de família única, d'una sola identitat sexual i que era masclista, per suposat, no és casualitat. Vorem.
3: I a la recomanació del dia coincida amb el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Cristina Bordes en recomana el documental El Dilema de les Redes.
5: Un gran retrat de la cara fosca de les xarxes a través de testimonis molt potents. Extreballadors i els càrrecs de grans corporacions com Google o Facebook que hi revelen com es dissenyen els algoritmes des de dins, sense escrúpols a l'hora de vendre les dades dels usuaris, les nostres dades, o plantejar mesures contra comportaments addictius davant les pantalles. Fa venir ganes de pagar el mòbil. És així. El Dilema de les Redes és a Netflix.
6: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
7: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
9: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
10: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
12: Troba el teu lloc amb Parklic.
13: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: 2 minuts, seran 7:45 del matí. El protagonista del dia d'avui, quin és? Gerard Jubany, bon dia.
14: Bon dia, Alemanya i Països Baixos.
15: A veure, va, que xuta.
16: Xuta.
17: Com dius?
16: Que trist.
14: Totes dues seleccions són protagonistes del dia perquè acaben de ser eliminades del Mundial. Alemanya ha perdut de manera inesperada contra Paraguai, mentre que els Països Baixos s'han quedat fora de la competició fa tot just una estoneta davant del Marroc. Per tant, a aquesta hora podem saludar el seleccionador holandès Ronald Koeman. Bon dia.
18: Sí, bueno, no muy bien días ahora mismo, para ser sincero.
14: Ja, clar. Eliminats els setzents de final, eh?
18: Sí, bueno, es lo que hay, ¿no?
14: Es lo que hay, el recurs de sempre.
18: Es una eliminación dura, sí, porque ha sido con el tanga de penalti.
14: Sí, a la tanda de penals.
18: El tanga, entonces sí, pero el Marocco es un potente equipo de jugador que juega todo en Europa. I hace bastante a ese del tiki-taki.
14: Sí, tiki-taka. Sí, sí, és un bon equip, el Marroc.
18: Por el otro parte, la selección de Holanda, que ahora ya no llamas Holanda, llamas Países Bajos.
14: Sí, Països Baixos, pues ho sabem.
18: Tenemos,
14: sí.
18: Tenemos un plantilla de jugadores que, como dicen en catalán, vale un pepiento, ¿no?
14: Sí, en castellà ho diuen.
18: Si uno de mis estrellos estrella es Frenkie de Jong, pues tú imagina lo que hay, ¿no?
14: Sí, sí, no, claro.
18: Y para hacer los goles, ¿qué? Tenemos delante Memphis Depay. No sé si ya recuerdas de Barça.
14: Sí, sí, sí, ¿cómo olvidar Memphis Depay?
18: Entonces, claro, este es el que hay. Y mira, pero lo que ha pasado también con Alemania...
14: Sí, ahir al vespre van ser eliminats contra la selecció del Paraguai.
18: Sí, eliminada contra un país de nombre de fruta.
14: Sí, no, això és el pitjor de tot, eh?
18: És el más humillante que he visto en mi vida.
14: Molt bé, no? Doncs en parlem després, Ronald.
18: Tienes canapés, és el cumpleaños de Jubany, oi?
14: No, no.
18: Un altre de croissant.
3: Són 8:15. Avui acaba el termini per acollir-se al pla de regularització d'immigrants que ha superat totes les expectatives. A tot Espanya ja han demanat acollir-s'hi 1,3 milions de persones, quasi el triple del que estava previst. Això centrarà part de l'atenció política d'aquest dimarts en què tenim un nou gest de Feijóo cap a Catalunya. Publica un article al Periódico que porta per títol El canvi amb Catalunya i aposta per obrir una nova etapa política en què Catalunya torni a ser decisiva per al futur d'Espanya. Diu que tan important és mirar el futur com constatar que en el passat els últims governs catalans han comès errors. Y a Venezuela.
19: Listo. A mi cuenta. Uno, dos, tres, arriba. Sigan saliendo, sigan saliendo, por favor.
3: Cinc dies després del terratrèmol, els equips d'emergència encara aconsegueixen rescatar viva alguna persona de sota la runa. Per exemple, aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. I a partir de les 9 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, tindrem el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Amb ell analitzarem els últims tirotejos que hi ha hagut a Catalunya o el paper també de la policia catalana a la investigació de la mort d'Isaac Andic. Avui comencen les declaracions també de testimonis als jutjats i, entre d'altres, està citada la terapeuta. Maica Navarro explica avui a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic, la terapeuta, d'abandonar les sessions si no donava 40 milions d'euros al seu fill, en Jonathan, perquè pogués emprendre projectes pel seu compte. I en temps d'agora parlarem amb la Maica també sobre les claus i la importància d'aquest testimoni. I pel que fa als esports, eliminació d'Alemanya i els Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals, empat a un d'Alemanya a Paraguai i també els Països Baixos-Marroc jugat aquest matí. Pel que fa al temps, avui, últim dia del mes de juny, tornarà a ser un dia estiuenc amb sol i nous ruixats a la tarda. Tomàs Molina, bon dia.
20: Molt bon dia, doncs sí, acabarem aquest mes de juny amb un temps de nou assolellat, però amb aquestes tronades que no seran tan intenses com les d'ahir, però el Servei Meteorològic dona encara un avís d'intensitat. Demà tornarà a ser un dia assolellat, un altre cop a la tarda amb ruixats i amb tronades i amb temperatures demà que es normalitzen per l'època de l'any.
3: I mobilitat també aquesta hora amb retards de cada dia a la xarxa ferroviària de Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia.
21: Bon dia. L'Euromet que va de Barcelona a Girona porta un retard de mitja hora. A l'R16, 25 minuts de retard en el tren que va de Barcelona a Tortosa, a l'R15 hi ha demores d'un quart d'hora, en el que va de Reus a Barcelona. A l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou, hi ha els endarreriments habituals de 10 minuts i a l'R4 hi ha retards d'entre 5 i 10 minuts. Mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
3: I a les carreteres, les retencions habituals d'aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
22: Bon dia, sí, hi ha cua a la B20, a Santa Coloma i la C58 a Montcada d'entrada a Barcelona, també a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en direcció Llobregat i molta densitat en punts habituals, com deies, direcció Barcelona, destaca l'A2 des de Pallejà i la B23 a Molins de Rei.
3: Avui a la Gora del Matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Abans són les 7:33 i obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pau Forada, bon dia.
23: Bon dia.
3: Avui destaca l'article d'opinió del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
23: Que publica el periòdico, també n'hi ha un de l'expresident José Montilla a La Vanguardia.
24: L'article del líder del PP es titula El canvi amb Catalunya i assegura que si arriba a la Moncloa ni tractarà els catalans com a moneda de canvi ni confondrà els seus problemes reals amb els problemes ficticis.
23: Diu que els catalans han de poder viure amb la certesa que la llei els protegeix i afegeix que el Partit Popular està decidit a obrir una nova etapa política en què Catalunya torni a comptar a liderar i a ser decisiva per al futur d'Espanya.
24: Per aconseguir-ho, conclou Feijóo, és tan important mirar endavant com constatar que el camí recorregut pels últims governs autonòmics ha estat un gran error.
23: I com dèiem a La Vanguardia, l'expresident de la Generalitat José Montilla titula el seu article L'Estatut de Catalunya fa 20 anys per molts anys.
24: Lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut i assenyala que és una equivocació pensar que l'Estatut del 2006 no és una fita important per a l'autogovern de Catalunya.
23: Tant al periòdico com al País hi trobem articles que reflexionen sobre la reducció de 100.000 llocs de treball a Volkswagen.
24: El País hi dedica l'editorial i diu que la retallada de l'automobilística és un senyal per a Alemanya i Europa davant les noves revolucions industrials.
23: Al periòdico, el periodista Joan Tàpia alerta que a Espanya no estem prestant massa atenció a aquest tema, però convé recordar que Seat i Cupra són Volkswagen.
24: I altres temes. L'editorial de l'Ara admet que ara hi ha més recursos en educació, però critica l'infrafinançament estructural que posa fre a una desitjada millora.
23: I després de la imputació de la presidenta de la CEPI, el Mundo titula l'editorial Imputació massiva de l'Estat.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
0: Llegeixo la premsa veneçolana, una crida a la protecció infantil. Nadons, nens i nenes que han sobreviscut als terratrèmols però que han perdut els seus pares queden exposats a captacions irregulars. A les xarxes circulen denúncies de suposades desaparicions i oferiments informals, tot i que les autoritats asseguren que la reunificació familiar s'està fent sota supervisió. L'alerta té fonament. Els veneçolans no obliden que fa 27 anys a una altra tragèdia, les esllavissades de Vargas, això sí que va passar.
2: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
4: Doncs millor.
5: Porta els teus amics d'Endesa i emporta't fins a 500 euros en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
6: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
25: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
26: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu... Multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
27: Pla Endesa. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
29: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
28: De veritat?
29: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
30: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust. És un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre, amb el lleu origen.
31: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7:37. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Adeu a un alcalde centenari.
33: Sí, ha mort als 100 anys l'alcalde en actiu més longeu d'Espanya. Es tracta de José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipi d'Almeria de Xercos pel Partit Popular. Ho llegim al Segre, que ho recull perquè era un exguàrdia civil vinculat a Lleida. El seu entorn recorda que mai va arribar a cobrar un sou del consistori a un poble de 300 habitants.
3: Una notícia per als amants dels gossos.
34: A Barcelona, al Parc de la Barceloneta, es dedica una pintura a la zona d'esbarjo per animals, els gossos. És el resultat de la col·laboració entre l'artista Carola Bagnato, l'associació de veïns del barri, i tres dels seus centres escolars. El mural fa 64 metres de llargada i s'hi representen alguns dels animals de companyia dels veïns del barri, visitants visuals habituals d'aquesta zona. Ho llegim al web de BTV.
3: I què està en risc?
33: El cartell històric de la bodega Carol de Barcelona. Llegim el Time Out, que expliquen que tenen un cartell històric que pot ser del 1954 i l'Ajuntament els el vol fer treure per una llei del 2011. Ara aquesta bodega anirà a judici per intentar intentar mantenir el cartell. Resulta que el rectangle de plàstic amb lletres vermelles i negres retroil·luminades sobrepassa per uns 20 centímetres per cada banda del marc de la porta i no s'ajusta a la legalitat vigent.
3: I ara sobre Dalí?
34: Gairebé 50 anys després que Salvador Dalí creés un quadre per rescatar el Sant Andreu de la fallida, la pintura continua desapareguda. La pintura en qüestió es diu Gol, el va pintar el 1977 quan el club barceloní havia baixat de categoria i no tenia diners. Li van demanar per subestar-lo i amb els beneficis sufragar els deutes. A Dalí no li agradava el futbol, però va acceptar l'encàrrec, una història que llegim al Nació.
3: I què més afecta la calor?
33: Les vies de trens, que directament les desfà. Això ha passat a la ciutat alemanya de Leipzig. Les temperatures extremes han desfet les juntes dels rails dels tramvies. Això ha obligat l'empresa a interrompre el trànsit. Ho veiem el país que ho acompanya de la imatge.
3: I una pífia que pot sortir cara.
34: Una gasolinera de Galícia, en concret de Ribadeo, admet que es va equivocar i va carregar gasolina al sortidor de dièsel. Se'n van adonar al cap de 5 hores. Reconeixen l'error i es faran responsables de les avaries. De moment han localitzat dos cotxes afectats, però calculen que n'hi pot haver una cinquantena. Ho veiem a la premsa gallega.
3: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Pinsen i Lara García.
1: L'endemà de la trobada entre la Xina i Brussel·les, el Frankfurter Allgemeine Zeitung diu que Volkswagen i Bosch rendeixen davant dels cotxes xinesos. De tota manera, si parlem de la premsa alemanya, poquetes coses hi rivalitzen amb l'eliminació del Mundial. El mateix diari parla de desastre i es pregunta en portada si s'ha acabat l'etapa de Nagelsmann. Die Welt diu que sí, que està claríssim, s'ha de canviar de seleccionador i afirma obertament és l'hora de Jürgen Klopp. Mentrestant, totes les portades de la premsa britànica aborden el primer discurs ahir de qui, si no hi ha una sorpresa majúscula, serà el pròxim primer ministre, Andy Burnham. El Guardian, diari progressista, el Daily Mail, diari tremendament conservador, coincideixen a destacar la part de la intervenció en què Burnham va prometre reprogramar el país des del nord, des de Manchester, d'on ara mateix és alcalde. També ho ressalta el Financial Times, que avui en portada explica que el gegant de les comunicacions Comcast ara vol segregar dos dels seus grans negocis. La idea és que les xarxes de mòbil i internet siguin una empresa i NBC Universal i Sky en siguin una altra.
4: Avui la premsa econòmica es fa ressò del discurs de la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, al Fòrum de Bancs Centrals de Sintra. L'economista destaca que per Lagarde la pujada dels tipus d'interès està justificada i no hi ha res que faci pensar el contrari. El Cinco Días diu que Lagarde es desmarca de la política de la Reserva Federal dels Estats Units i prefereix guanyar temps per analitzar l'evolució de l'economia abans de comprometre's amb una única línia d'actuació. I l'ON Economia publica que Catalunya és la comunitat autònoma d'Espanya que més treballadors té de baixa. La incidència mensual per cada 1.000 treballadors a Catalunya és de 45 baixes, que suposen una despesa de 4.000 milions anuals per a empreses i mútues.
3: I a la premsa esportiva, què destaquem, Montserrat Raya?
7: Doncs qui té un amic té un tresor. No sabem si són amics, però l'actual seleccionador d'Àustria de futbol, Ralf Rangnick, deu tenir Hansi Flick amb molta estima perquè va avalar l'arribada del tècnic alemany al Barça. En una entrevista al diari Sport, Rangnick admet que va xerrar directament amb Joan Laporta just en un moment en què Koeman encara era a la banqueta blaugrana. En una altra entrevista al Mundo Deportivo, Alex Baena, el jugador de la selecció espanyola de futbol i de l'Atlètic de Madrid, afronta el seu primer Mundial amb 24 anys. Diu Baena que no estaria al Mundial si no fos pel seu psicòleg. Diu que l'ajuda a obrir-se les emocions i gestionar-les millor.

0: Segurament que molts identificareu com aquesta cançó de Doctor Prats, Energies, l'oficial de la gran sortida del Tour de França que es fa el dissabte a Barcelona. Doncs bé, al periòdic avui recorden que just fa 12 anys Barcelona va estar a punt de tenir una sortida del Tour, però finalment no va poder ser. Jordi Hereu, llavors alcalde de Barcelona, va deixar l'acord fet amb els organitzadors de la Ronda Francesa, però finalment no va voler firmar, diu La Vanguardia, diu el periòdico, a un acord que podia recaure en un altre equip de govern municipal que no fos el socialista.
1: I a la premsa del cor, el col·laborat de la Casa Reial Britànica, Elisenda Pineda.
2: El viatge del príncep Harry al Regne Unit amb la seva família penja d'un fil. El govern britànic li ha denegat la protecció policial amb fons públics que havia demanat per la seva estada. Els hi han dit ben clar, no hi ha responsabilitat monàrquica per part vostra, no hi ha guàrdia urbana vestida de gala amb aquells barrets de peluix on s'hi pot amagar una làmpada de peu. Harry diu que si no els han d'acompanyar els cotxes policials, com en una cavalcada de reis, n'ameguen i els nens es queden a Montecito jugant al 3 en ratlla. Una llàstima, tan bé que anàvem.
1: Canalies, i qui fa anys avui?
3: Doncs mira, felicitem a l'actor Leonardo Sbaraglia.
1: No sé.
3: En fa 56, sí. També el nedador americà Michael Phelps.
1: 42.
3: 41, l'actor i humorista José Mota.
1: 60.
3: 61, ah. I també fa anys Pascal Comelade.
1: Pascal Comelade, 72.
3: 71, pensava que era més jove.
1: Santoral.
3: Avui és Santa Emiliana, aquesta santa...
1: Emiliana.
3: Emiliana.
4: Ai, és de... Emiliana, Emiliana, tapada. El Déu nos va lluitar fa molts anys.
3: Déu ho tingui la glòria.
4: I amb Victorina, sí.
1: Què diu l'Emiliana?
3: Va ser una de les santes dels primers temps del cristianisme. Va viure i morir màrtir de Roma. Se sap que va patir diversos turments, els quals no va poder vèncer la seva constància. I, finalment, Emiliana va morir degollada. A Catalunya hi ha 402 persones que es diuen Emiliana.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 30 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys...
6: 30 de juny de 2006, ara que Pasqual Maragall ha plegat, el periòdico conversa amb José Montilla, que tothom diu que serà el seu successor. L'entrevista es grava al Ministeri d'Indústria mirant de reull a la tele l'Espanya-França del Mundial. Aquell dia Espanya va quedar eliminada a vuitens de final. I Montilla va deixar aquest titular. Després d'una etapa convulsa, es refereix a la de l'Estatut i Maragall, ara la gent vol estabilitat. Una altra entrevista del 2006. La consellera Montserrat Tura va al minoria absoluta de Toni Soler i afirma que abans de 25 anys una dona presidirà la Generalitat. N'han passat 20, en queden només 5 perquè es compleixi el vaticini. I acabo amb Shakira, perquè ara fa 20 anys omplia el Palau Sant Jordi i deixava anar aquesta frase. Jo també tinc sang catalana. Mi apellido Ripoll, que és més català que el pa amb tomàquet. Encara no coneixia Gerard Piqué ni sabia que tindria dos fills catalans.
1: Avui és 30 de juny del 2026, és el 181è dia del calendari, falten 19 dies per la final del Mundial i 4 per la sortida del Tour de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta.
8: Mi solicitud fue presentada el 19 de mayo. Sigue en trámite.
9: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
10: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passa pàgina.
11: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres.
12: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira.
13: Ahorita nosotros no viene una epidemia.
14: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto.
15: Andy Burnham creu que el poder al Regne Unit es concentra massa a Londres i cal portar part del govern a Manchester.
16: Bé, no us ho imagineu més. Fem-ho realitat.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Maiol Roger. Terapeuta.
17: Especialista en terapèutica, que és la part de la medicina que s'ocupa del conjunt dels preceptes destinats al tractament de les malalties. Prové del grec terapeutès, servidor, assistent o aquell que té cura d'algú. La jutge del cas Andy investiga avui la terapeuta de la família per saber si, a més de tenir cura de Jonathan i Isaac, també va tenir alguna cosa a veure amb la mort del patriarca de la família.
1: Caiguda.
17: Acció de caure, que en la tercera excepció és anar a parar una situació dolenta, trobar-s'hi tot d'un cop. És per això que Santos Cerdán ha titulat el seu llibre La caiguda, la caïda, en què descriu com, inesperadament, segons diu, va passar de dominar la política espanyola a la presó.
1: Pal.
17: Peça de fusta dreta, rodona, d'una certa llargària, generalment afuada d'un cap per on es planta a terra per sostenir alguna cosa. En sentit col·loquial, podem dir que quedar eliminat del Mundial per un penal que va al pal és un pal, però per parlar d'un disgust o d'un cop moral, natural, parlem de tràngol o garrotada.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 1.300.000.
7: Són les persones que s'han acollit al procés de regularització d'immigrants en 2 mesos i mig, segons les xifres oficials del govern espanyol. Avui acaba el termini per presentar sol·licituds. Al principi del procés, el govern preveia que 500.000 persones se'n beneficiarien.
1: 24.628 milions d'euros.
7: És el que preveu recaptar Hisenda sobre l'impost de la renda del 2025, un increment del 18,4% respecte a l'any anterior. En canvi, l'import a retornar als contribuents es redueix un 3,2%.
1: 6%.
7: És el que ha caigut la taxa de graduació de l'ESO en 4 anys a Catalunya. Ha passat del 93 al 87%. Són dades de la Fundació Bofill, que també exposen que l'abandonament escolar prematur és gairebé del 14%.
1: I ara el veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig el Teatre Grec, a Montjuïc. L'amfiteatre ple a vessar i al fons de l'escenari un color lilós s'hi representa l'òpera de Tres Rals.
18: És una edició molt especial la que es va inaugurar ahir al vespre, la del 50è aniversari, una representació que avui, per exemple, el periòdico titula com un Màquina Baja Cuir en Faldilla interpretat per Nao Albet. Una òpera de pobres, segons els seus autors, que sembla que va convèncer prou els assistents.
1: A la segona imatge hi veig una zona residencial de La Guaira, la zona turística de la costa de Veneçuela. Tots els edificis estan en runes, amb els pisos encavalcats, com si fossin peces de dominó caigudes. I per sobre la runa, un formiguer de centenars de persones que busquen entre la runa.
18: 5 dies després del terratrèmol, les tasques de rescats continuen centrant-se en buscar supervivents, cosa que cada cop resulta menys probable. Aquesta és la primera tasca després de la tragèdia, l'emergència, i després serà la segona fase, la de la retirada de tota aquesta muntanya de ciment i mobles dels habitatges, ja per més endavant la costosa reconstrucció.
1: I a la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas, des de Girona. Veiem un carrer ple d'aigua per on els cotxes intenten circular i les voreres emblanquinades pel que sembla pedra. On és això, Clara Jordan?
19: Doncs a Santa Coloma de Farners, on ahir la tarda les tempestes van concentrar en aquest municipi i el seu entorn fins a 80 litres per metre quadrat en poc més d'una hora. Les sortides dels bombers per inundacions i baixos es van concentrar també a la capital de la Selva. Una pluja acompanyada d'una forta tempesta que va obligar a desviar, per cert, cap a Barcelona 2 vols procedents de Brussel·les i de Leeds que havien d'aterrar a l'aeroport de Girona.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. L'estat d'Idaho, als Estats Units, utilitzarà l'escamot d'execució com a principal mètode d'execució a partir del mes vinent. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. Fins ara els condemnats a mort que s'executaven a l'estat d'Idaho morien per l'aplicació d'una injecció letal. A partir del mes vinent seran afusellats per un escamot d'execució que els dispararà fins a matar-los. Diu la notícia que els escamots d'execució seran formats per ciutadans voluntaris, seran seleccionats sempre que aprovin una prova de tir al blanc i no hagin rebut cap multa durant l'últim any sobre l'ús d'armes de foc o l'ús de la força. Un altre requisit és tenir un certificat com a oficial de pau de l'Estat amb un mínim de 3 anys d'antiguitat. Tampoc poden tenir cap vincle sanguini ni legal amb la víctima que s'executa. L'Estat d'Idaho mantindrà també l'execució letal com a mètode d'execució, però només l'aplicarà quan no sigui possible organitzar l'escamot d'afusellament.
1: I això és real o fals?
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
22: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
20: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'estat d'Idaho als Estats Units utilitzarà l'escamot d'execució com a principal mètode d'execució a partir del mes vinent és una notícia real. De fet, aquest estat és l'únic dels Estats Units que permet o permetrà l'afusellament com a mètode d'execució. Una última dada, adequar i preparar la sala d'execució perquè els escamots d'afusellament puguin fer la seva feina ha costat més $1.200.000.
1: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
1: Són les 7:52. Repassem aquesta hora els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants.
23: Ho ha demanat més d'1.300.000 persones, lluny dels 500.000 que s'havien previst des d'un principi. Pedro Sánchez defensa la mesura i des del PP, Alberto Núñez Feijóo li retreu l'anomenada llei de nets, que permet obtenir la nacionalitat als descendents d'exiliats durant el franquisme.
24: Un país que reconoce derechos
0: y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
2: Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
1: L'Audiència Nacional imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
7: El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança.
1: I avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
23: Cerdán repassa la trajectòria política i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
1: A Veneçuela, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol continua creixent.
7: El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva.
1: I el govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes de carburants.
23: Seran de 15 cèntims del litre a partir de demà i a l'octubre desapareixeran. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
3: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
23: El Consell de Ministres no creu que les ajudes per fer front a la guerra de l'Iran afectin el creixement de l'economia, que espera que aquest any sigui del 2,6%.
1: I la terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutja que investiga la mort del fundador de Mango.
7: També estan citades les germanes de Jonathan Andic, Sara i Judit.
1: Vaga dels treballadors de Correus.
23: Avui s'aturen per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla. Correus només cobrirà el 30% dels treballadors que faran vacances.
1: I a la cultura arrenca la 50a edició del Festival Grec.
7: Amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Passos i amb direcció musical de Dani Espasa.
1: I als esports, una altra caïda, en aquest cas del Marroc. Ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals.
23: També els penals aquesta matinada. Primera gran sorpresa del campionat, el Paraguai ha eliminat Alemanya avui a les 7 de la tarda. Costa d'Ivori, Noruega, i a les 11 França-Suècia.
4: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
24: Pel que fa al temps d'avui, tornem a parlar de sol. Sol en conjunt, però tarda amb nuvolades i amb alguns ruixats que afectaran l'interior de les comarques gironines i de Barcelona, localment podrien ser fortes.
4: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
1: I pel que fa al trànsit, tallada a la Nacional 240 Lleida, Clàudia Serra.
25: Sí, està tallada en tots dos sentits de la marxa perquè s'està retirant la càrrega d'un camió que ha bolcat de matinada. Hi ha desviaments senyalitzats i a l'àrea de Barcelona, doncs, les retencions amb aturades en punts habituals a les rondes, també les carreteres d'entrada a la ciutat. Destaca la 2, precaució, perquè hi ha un camió variat entre Castellbisbal i Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, que talla un carril.
5: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
7: A dos quarts de nou parlarem del llibre que publica avui l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.
26: A les 9, entrevista al director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
7: A partir de les 10, parlarem amb el magistrat del Constitucional, José María Macías, i amb el del Suprem, Sebastián Moralo. També rebrem l'antropòleg Manuel Delgado.
26: I a les 11, teràpia boomer amb Sergi Pàmia sobre les xarxes socials.
7: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
27: I no ens en volem perdre detall.
5: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
28: Tot Gira en la seva màxima expressió.
5: Les tres etapes del Grande Part en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
29: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
5: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
29: Aixeca els dos braços.
5: Algú podrà amb Pogacar?
30: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia, bona hora.
31: Xiripipis preciosos, com esteu?
1: Bé, esperant el resultat de l'EGM, que ara a les 8 el coneixerem. Les audiències.
31: I què, traurem bona nota o no?
1: Esperem, no sé si fem la feina que hem fet.
31: Clar, això.
1: Si fas la feina, al final surt, no?
31: Clar, qui sempre recull.
1: Ara, per cert, sí, ja estem obrint tandes per la cançó del Manu de la temporada vinent.
31: Exactament.
1: Manu, sí, no? Si havies sabut, sí. Que havia renovat, no ho sé si ho sabies.
31: No ho sabia.
1: Ah, doncs...
31: Renovat, Manu!
1: Renovat, Manu!
31: Oh, això és una meravella.
1: Ara és quan diu no podré, però bueno, ja ho arreglarem.
31: Renovat!
1: Renovat igualment. A
6: M'encanta.
1: Amb la IA es pot fer de tot.
6: Que m'has donat una alegria, ara.
8: Renovació.
1: 636-36-0609. Si voleu dedicar alguna cançó, feu-ho ja, comencem a apuntar-vos, perquè això es dispara i després ja no hi ha forats. Quan ja no hi ha forats, malament per omplir. 636-36-0609. Va, anem a marcar el telèfon de l'Anna.
8: Ui, l'Anna, que avui tenim un missatge, això ho farem una miqueta més curt, perquè tenim aquí mitja Bíblia.
1: No, més curt no, fes-ho com s'ha de fer.
9: Clar. Tu nombre i el motivo de la llamada i comprovaré...
8: Sí que tindré temps de fer-ho.
1: Què és això? Com digues el nom de la teva trucada.
8: Sí, perquè a vegades és com digues...
1: Anna!
8: No, o sigui...
1: Sento veus, jo, ja.
6: Anna?
1: Haig de descansar.
10: Hola, sóc l'Anna.
1: Anna?
8: No, que no hi
1: és. Sí, que està parlant, l'Anna.
8: Que no, que l'està trucant.
1: Doncs jo sento veus.
8: No,
1: i... Estic sentint veus, eh?
8: Surt la bústia.
6: Cinc-cells. No hi és l'Anna?
1: Anna?
9: Hola.
1: Veus com sí que hi era?
8: No, però és que abans ha saltat la bústia.
1: Anna!
9: Hola.
8: Mira, Anna, que truquem de Catalunya Ràdio, del matí de Catalunya Ràdio.
9: Sí.
1: Bueno,
8: ni fu ni fa.
9: És que digue, això és una broma.
8: No. Anna, que estàs en directe.
1: No, és una broma, no és una broma. Truquem directe de la ràdio, això sí.
9: Vale.
1: De part del Pau.
9: De part del Pau.
8: Que sí, que diu que encara que en aquestes dates no teniu res concret a celebrar, vol donar les gràcies per cada dia que comparteix amb tu, ja que fas que tots els moments siguin especials. Ets la seva amiga acompanyant de vida, tresor i la millor professora que mai hauria pogut tenir. Per continuar fent camí junts, espera que aquesta cançó et porti bons records de Bilbao.
1: Professora? Què vol dir professora?
8: I records de Bilbao?
9: Professora, perquè està estudiant enginyeria.
1: Sí?
9: I, bueno, jo que també sóc enginyera, pues, en algunes assignatures li dono una mica de suport.
1: Li fas un repàs.
8: I Bilbao?
9: Bilbao? Què he dit de Bilbao?
8: Oh, sí, que aquesta
1: cançó es porta molt bons records. Mira, la cançó és Tàndem de Tallers. Ara ens ho expliques. Manu Guix.

0: Saps aclaríssim, Anna, que no canvi mai.
1: Tira la canya que ve peix.
0: Ara, ara.
1: M'encante. Adéu, Anna.
0: Ai, adéu. Adéu, Manu. Adéu, Manu.
2: Adéu, Tiri-tiri.
3: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Ferran Boquer.

0: Salutacions, benvinguts, ben trobats a l'informatiu de Calafell Ràdio. Avui som a dimarts, dia 30 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
0: El nucli de la platja de Calafell ha finalitzat aquest dilluns la celebració de la seva festa major. Han estat 5 dies de moltes activitats, propostes que han omplert els carrers, coincidint en dies de molt bon temps, molta ocupació de visitants i segones residències i moltes ganes de festa major. De seguida, fem una valoració de com ha anat aquesta festa major. Abans us avancem en titulars altres continguts d'aquest informatiu. Calafell celebra la hissada de les banderes blaves coincidint amb la Diada de Sant Pere. El municipi ha revalidat enguany 6 distintius de qualitat, 4 per les platges, un pel port de Segur de Calafell i un altre pel CREAC, i ja treballa per aconseguir una setena bandera blava. Diversos ferits en un accident de trànsit a la C31 a Calafell. El sinistre es va produir diumenge a la tarda a l'accés al nucli urbà per la plaça de les Eres. Els bombers van tenir que excarcerar un dels ocupants i el SEM va atendre els ferits, que van ser traslladats a centres sanitaris. En surt aquest diumenge a la nit per un incendi de vegetació entre el Vendrell i Sant Oliva. El foc va afectar una àrea de matolls i herba seca situada a tocar d'una masia abandonada, on fa pocs dies ja s'hi havia declarat un altre incendi. La Cambra de Tarragona obre una oficina de gestió empresarial al Vendrell. El nou servei, ubicat a l'edifici de l'Eina, oferirà suport i assessorament a empreses, autònoms i persones emprenedores del Baix Penedès. Interior autoritzarà la vigilància amb drons en zones de roques i difícil accés a la platja de Tarragona. El govern llança la campanya L'Aigua Fem Aquí per educar els banyistes i evitar situacions tràgiques. El titular esportiu, amb la Roser Ribas.
2: La Sònia Tré és terapeuta holística i professora de ioga. Fa poc es va mudar de Barcelona a Segur de Calafell. Imparteix classes tant aquí a Calafell com també a Vilanova i la Geltrú i Barcelona. Avui escoltarem una entrevista que ens farà recuperar el benestar físic i mental.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius.
0: Com us dèiem fa un moment, al començar aquest informatiu, el nucli de la platja de Calafell ha finalitzat aquest dilluns la celebració de la seva festa major. Han estat 5 dies de moltes activitats, correfocs, cercaviles, concerts, balls, activitats infantils, concursos populars, el piro musical i moltes altres propostes que han omplert els carrers, coincidint en dies d'inici d'estiu, amb molt bon temps, molta ocupació de visitants i segones residències i també moltes ganes de festa major. Com és habitual, la programació de la Festa Major ha combinat les activitats organitzades per l'Ajuntament de Calafell amb les propostes del col·lectiu festiu dels Esgangalats. L'Alba Font, membre de l'entitat dels Esgangalats, ens fa una valoració molt positiva del desenvolupament de les activitats que han organitzat.
3: Ha estat una Festa Major intensa, com sempre. Per sort, ens ha acompanyat també el temps, no ha fet tanta calor com l'any passat, que això és molt positiu, i totes les activitats que hem organitzat Esgangalats, doncs, com sempre, la rebuda molt positiva, molta germanor, totes les activitats des del pregó, que la veritat que va ser també molt emotiu, molt participatiu, la gent, bueno, participa directament del pregó i això també és molt bonic. Vam fer el correbars tot seguit, això era diferent, però l'enguany, aquesta setmana entre Sant Joan i tot, ens ho vam haver, bueno, ho vam haver de muntar així. I des del pregó, doncs, totes les activitats, doncs, molt bé. El divendres vam tindre l'activitat de pintura per la canalla, que va ser aquí a la plaça Manila, i la veritat que també molt positiu i molt participatiu, amb molta canalla. Al final, bueno, pintàvem pel terra i tot, o sigui, la veritat que molt xula, amb una mica de teatre i espectacle. I després, dissabte ja, doncs, bueno, un matí intens de gincama, de vermut, que més vam tenir el concurs de ranxos també de cada any, que, bueno, que com cada any, doncs, hi ha moltes ganes i moltes ganes de participar. I ja per tancar, doncs, avui hem tingut l'estirada de la corda i prèviament l'arribada a territori Popet, que també ha estat molt divertit. Enguany no hi havia tanta aigua, hi havia escuma, ha estat divertit.
0: El concurs d'estirada de corda entre nuclis ha estat una de les activitats més multitudinàries i amb més participació. Alba Font.
3: Bueno, sí, és com l'activitat estrella, no?, i que sempre trobes gent de tots els nuclis amb l'arribada i tot això. Però sí que és veritat que jo destacaria molt el pregó, vaig veure força gent i això que et deia, no?, que va ser molt participatiu i molt, bueno, molt agraït al final tot per tots els que estem esgangalats, que el que volem és això, que la gent participi i s'ho faci seu. I la veritat que molt bé. Bueno, i l'activitat de pintura per la canalla també va ser molt divertida. Sí, tot molt bé.
0: S'acaba la festa del nucli de la platja de Calafell i tot just en dues setmanes engega la festa major del nucli del poble de Calafell, la festa major de la Santa Creu, en la que els esgangalats ja treballen per enllestir els preparatius de la seva programació.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I continuem amb les valoracions de la Festa Major Pupeta. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat, també fa un balanç molt positiu d'aquests dies de celebració i destaca la gran participació que han registrat les activitats programades. L'escoltem.
4: Han sigut, bueno, portem ja 4 dies amb moltes activitats, tots els carrers, places plenes. Es va començar ja dijous amb un pregó que, la veritat, personalment, em va encantar. Les pregoneres ho van fer molt bé, Pastisseria Andreu, i tot el muntatge que van fer Esgangalats i Paterols va ser, doncs, magnífic. Un muntatge, doncs, van ajuntar, com qui diu, els 3 nuclis al voltant d'una foguera. I doncs això va ser un moment molt bonic. Ens van fer ballar, ens van fer saltar, ens van fer cantar, van fer la onada. Jo personalment els vull agrair, doncs, des d'aquí, aprofitant aquest moment, doncs, amb aquest muntatge d'aquesta encetada, d'aquest pregó que va donar el tret, doncs, a aquesta festa major de la platja d'aquí, del nucli de Calafell. Vam continuar, doncs, amb aquest correbars i després, doncs, ja hem començat amb totes aquestes activitats, doncs, que munten els Esgangalats i Paterols, amb els vermuts, amb els ranxos, que han sigut un èxit de participació. També, doncs, com no, destacar molt la cercavila que vam tenir ahir dissabte per la tarda, que sí que ho vam intentar fer una mica més tard, però també ens ha acompanyat molt la calor a aquest final, no?, de juny. I res, intentarem a veure si la propera cercavila de l'any vinent, doncs, a lo millor fer-ho mitja hora o una hora més tard, perquè, clar, veig que aquesta calor continua. I res, va ser una cercavila molt lluïda, totes les entitats, donar les gràcies també a totes les entitats culturals que tenim aquí al municipi i també, doncs, aquestes colles geganteres que ens van acompanyar també amb els gegants d'aquí de Calafell, que també, doncs, van participar en aquesta cercavila. I després també destacar els grups de versions que s'han fet aquí a l'alcalde Romeu, els grups, el grup de la xata que també va estar aquí ahir per la nit acompanyant també el públic de la gent més gran. Hem tingut places plenes, el passeig marítim molt ple, les terrasses plenes i sobretot aquesta arribada dels terrossos i dels miquelets aquí a la platja, on els pupets ens han rebut amb molta aigua, amb molts paperets, amb un final, amb una festa de l'espuma. I res, agrair també

0: trobareu diferents i variats vídeos que recullen molts moments i activitats d'aquesta festa major.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Esteu escoltant l'informatiu de Calafell Ràdio d'aquest dimarts, dia 30 de juny de 2026. Anem per més qüestions. Ahir dilluns, últim dia de la festa major del nucli de la platja de Calafell, festivitat del seu patró, Sant Pere, festiu local del municipi, entre els actes institucionals es va celebrar l'acte de la hissada de la bandera blava 2026. Va ser davant de la confraria de pescadors a la plaça del Manila, seguida d'una exhibició del bot salvavides. Enguany, Calafell ha obtingut un total de 6 banderes blaves, 4 reconeixent la qualitat de les seves platges, la de Segur Llevant, Segur Ponent, la platja de Calafell i també la platja de l'Estany Masmel. També han estat distingits amb bandera blava el port de Segur de Calafell en la categoria de ports esportius i també del CREAC, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, com a centre blau. Aquest centre renova per segon any consecutiu aquesta distinció. És semblant a la de les platges o dels ports esportius, que premia el fet de posar en valor els ecosistemes locals i també conscienciar la població sobre problemes ambientals, també l'educació sobre els ecosistemes litorals. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha parlat d'aquesta distinció de les banderes blaves.
2: Un any més hem aconseguit doncs, que les platges tinguin molt bona qualitat, que l'aigua doncs, estigui molt neta i que es valori doncs, aquesta tasca que es fa per mantenir-lo i per preservar-lo. I és un símbol de la qualitat no? que té Calafell vers les platges i vers el respecte al medi ambient i que no és fàcil conservar-la cada any. Hi ha molta feina al darrere. Hi ha moltes coses a fer durant l'any perquè es pugui doncs, aconseguir aquesta fita. I aquest any hem fet rècord de banderes blaves perquè hem tingut 4 de les platges. Normalment eren 3, aquest any teníem una quarta platja, doncs hem aconseguit les 4 banderes. A més, hem aconseguit també la del Port, de Segur, i també la del CREAR, que és el centre doncs, de recerca que tenim, estudis mediambientals, també d'animals i en aquest sentit doncs, també ens han donat com a centre blau pel tema de la Posidònia i això doncs, també ens han donat la bandera blava.
0: Com dèiem, han estat 6 les banderes aconseguides enguany. L'Ajuntament treballa ja per poder aconseguir-ne una setena. Ramon Ferrer.
2: I esperem que l'any que ve doncs, puguem aconseguir una altra més, que serà la Cofreria Pescadors, que també el presentarem com a centre doncs, lligat al mar i vinculat al mar, on també s'explica doncs, tota la tradició marinera. I jo crec que com a centre blau doncs, també el podrem aconseguir una setena bandera, que ja serà doncs, superar la d'aquest any.
0: Les banderes blaves certifiquen, en el cas de les platges, la qualitat de l'aigua i de la sorra de les zones de bany, així com el compliment d'uns paràmetres mínims pel que fa a la seguretat i els serveis. D'uns anys ençà s'han ampliat els criteris requerits, per exemple, pel que fa a l'accessibilitat de les platges urbanes, inclòs el bany assistit, o la salvaguarda de la vegetació submarina, o la protecció de la platja i la seva flora i la seva fauna mitjançant projectes de renaturalització. Pel que fa als ports, es reconeixen les bones pràctiques ambientals a les instal·lacions portuàries. En concret, la bandera promou l'ús racional dels recursos a les instal·lacions i activitats nàutiques i la formació i la conscienciació de les persones que usen aquests jocs o que hi treballen. La Fundació Europea per l'Educació Ambiental recorda, una vegada més, que la presència de gossos a les platges durant la temporada de bany és incompatible amb la bandera blava.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Diversos ferits en un accident de trànsit aquest cap de setmana a la C31 a Calafell. Va ser aquest diumenge a la tarda. Es va registrar un accident de trànsit a la C31 a Calafell que va deixar diversos ferits. Segons ha informat Diari de Tarragona, el sinistre va tenir lloc a l'accés al nucli urbà per la plaça de les Eres per causes que encara s'estan investigant. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius de la policia local, els bombers i també el sistema d'emergències mèdiques. Els bombers van haver d'excarcerar un dels ocupants dels vehicles que havia quedat atrapat a l'interior. El Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, va atendre inicialment els ferits al mateix punt de l'accident i, posteriorment, en va ordenar el trasllat a centres sanitaris. La circulació va quedar afectada durant una estona mentre es retiraven els vehicles implicats i es va netejar la calçada.
1: L'informatiu. L'Anna de successos.
0: I també a l'informatiu d'avui us hem de parlar de l'ensurt per un incendi de vegetació entre els municipis del Vendrell i Sant Oliva. Un incendi de vegetació va posar en alerta aquest diumenge a la nit els veïns de la zona del Camí dels Molins entre el Vendrell i Sant Oliva. El foc va afectar una àrea de matolls i d'herba seca situada a tocar d'una masia abandonada on fa pocs dies ja s'havia declarat un altre incendi. La columna de fum i la ràpida propagació de les flames van

0: ser visibles des de diversos punts dels dos municipis. Tot i que la finca afectada pertany al terme municipal de Sant Oliva, l'incendi també va generar preocupació entre els veïns del Vendrell. L'avís es va rebre poc abans a les 11 de la nit. Els bombers hi van desplaçar tres dotacions que van aconseguir controlar el foc en uns 45 minuts. Les flames van cremar una zona de vegetació baixa i, afortunadament, no es van haver de lamentar danys personals. Els veïns fa temps que alerten de l'acumulació de matolls en aquest indret i reclamen actuacions de neteja i manteniment per reduir així el risc d'incendis. La zona afectada es troba entre la masia abandonada de Sant Oliva, ja que havia patit un incendi recentment, i l'edifici situat darrere de l'aparcament del Vendrell, on es conserva la xemeneia d'una antiga fàbrica.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Seguim en plana comarcal, parlem de la Cambra de Tarragona, que ha inaugurat una oficina de gestió empresarial coneguda com a OGE al Vendrell. El nou servei s'ha instal·lat a l'edifici de l'Eina i dona resposta a una reivindicació històrica de la corporació de comptar amb una presència estable al Baix Penedès. Segons informa el diari digital Eix Diari, la nova oficina és fruit de la col·laboració entre la Cambra de Tarragona, la Generalitat i l'Ajuntament del Vendrell. L'objectiu és facilitar els tràmits administratius i oferir un servei més pròxim a empreses, autònoms i persones emprenedores de la comarca. L'OGE funcionarà com una finestreta única per orientar el teixit empresarial en la creació de nous negocis, el creixement de les empreses i la gestió de diferents tràmits administratius. Durant la inauguració, les institucions implicades van destacar la importància de reforçar els serveis de suport a l'activitat econòmica de la comarca del Baix Penedès. També van posar en valor la col·laboració entre administracions per impulsar l'emprenedoria i millorar la competitivitat de les empreses. La Generalitat també va anunciar que treballa en un pla per simplificar els tràmits administratius fins l'any 2028 amb l'objectiu de reduir la burocràcia i facilitar l'activitat empresarial.
1: Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Seguim amb més qüestions al nostre territori. El Departament d'Interior autoritzarà la vigilància amb drons en zones de roques i difícil accés a la platja de Tarragona. Així ho ha assenyalat la consellera Núria Parlon, que ha explicat que l'Ajuntament de Tarragona ha sol·licitat l'autorització per poder sobrevolar amb drons les zones més complexes i vigilar-les des del punt de vista dels serveis de socorrisme. Segons ha assenyalat, la petició s'ha fet arran de la mort dels tres menors després d'accidentar-se a la platja de la Rabassada. Escoltem a la consellera, la Núria Parlon.
2: Hi ha elements vinculats amb la necessitat com es millora la vigilància, no? Si s'incorpora, per exemple, les noves tecnologies per vigilar algunes zones amb dron, que és un dels aspectes que, per exemple, ara l'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron, no? Si des del departament podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita dels socorristes i donar suport a aquells ajuntaments que són petits i no poden assumir aquests costos amb el seu pressupost. Tot això s'està debatent en el marc d'aquest grup de treball.
0: La consellera Núria Parlon ha participat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, que té com a objectiu educar i sensibilitzar els banyistes i evitar situacions tràgiques. Des de l'inici d'aquesta temporada, el 15 de juny, ha dit, hi ha hagut 5 ofegats al mar i 4 en piscines privades, una xifra que requereix de l'atenció de tothom. Precisament la campanya A l'aigua fem equip busca incentivar l'actitud responsable i preventiva de la ciutadania a l'hora de banyar-se. Pel molts recursos, socorristes i normativa, l'actitud de protegir-nos ha de néixer de nosaltres mateixos, ha destacat. Si no, ha advertit, continuaran havent-hi situacions dramàtiques. En el marc de la campanya s'han creat 5 personatges de diferents edats que donen consells per autoprotegir-se a l'aigua i els cromos dels avatars es repartiran pels diferents punts de protecció civil arreu del territori. La campanya té com a objectiu educar i sensibilitzar els banyistes per evitar situacions greus com en els darrers dies. A més, es promou la idea de fer equip i que els mateixos banyistes també puguin ser alertadors de situacions de risc, perquè tothom pot contribuir a evitar un accident. Així, la consellera de l'Interior també ha fet una crida a la responsabilitat i a la vigilància col·lectiva, recordant que davant de qualsevol situació de perill es truqui al telèfon 112.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
3: La Sònia Tré és terapeuta holística i professora de ioga. Fa poc es va mudar de Barcelona a Segur de Calafell. Imparteix classes tant aquí a Calafell com també a Vilanova i la Geltrú i Barcelona. Avui escoltarem una entrevista que ens farà recuperar el benestar físic i mental. Més enllà de les etiquetes de mestra de ioga o professora, com et definiries?
4: Uf! No m'agraden les etiquetes i definir el que faig o qui soc és bastant difícil, però soc, a part de professora de ioga, soc mare, soc dona, soc mare, soc filla, soc amiga i soc sanadora també de naixement, terapeuta, i el tema de ser professora de ioga és una forma que m'ajuda o m'agrada també per ajudar a sanar de forma grupal a través de la pràctica de ioga, que és, bueno, la meva filosofia de vida.
3: Això volia parlar també de la filosofia o els valors que vols compartir amb les persones i quins valors apliques a la teva pràctica.
4: Vale, per mi, un dels valors fonamentals és la coherència. Hi ha la coherència física, que té a veure amb l'alineació entre el cap, el coll i el tronc, diguéssim, una coherència des de l'alineació física, que també impacta en l'alineació mental, en la coherència mental. Llavors, per mi, una persona que estigui en coherència significa que el que pensa, el que diu, el que sent i el que fa, hi ha una alineació que connecta el que és a dins i el que és a fora. I per mi mereix la confiança. Llavors, jo, un dels meus valors que jo sempre tracto és d'estar en aquesta coherència, practicar amb la meva experiència, amb la meva pràctica personal i des d'aquí compartir-la amb els altres. Un altre valor és la claretat. La honestedat és el que hi ha, és ser el més clara possible. I l'alegria, posar-li humor a la vida.
3: Què succeeix quan aquests sentiments estan en contradicció entre ells?
4: Distorsió, desequilibri i sobretot molt de patiment, que és el gran verí que tenim, la gran toxicitat que tenim en la nostra societat, no?
3: Però a banda d'aquest patiment que tenim a la nostra societat, també la nostra societat està organitzada, mm-hmm. està dirigida cap a un sistema organitzatiu no econòmic en el qual doncs, tenim una producció. Com pot compaginar-se la vida capitalista amb la vida ioguini?
4: Complicat, complicat. Quan les alumnes em venen i diuen és que clar, tinc un horari que bueno, pues és un sistema productiu que ve de l'època de l'era industrial, de la revolució industrial, i clar, el tema és que tot està en constant canvi, estem en un procés de canvi a nivell d'humanitat molt important i afortunadament cada cop la gent s'està donant compte. Jo normalment treballo més amb dones, vale? I amb dones que no només tenen el tema de l'àmbit professional, també tenen com conciliar amb la seva vida personal, si són filles, si hi tenen pares que cuidar, si són mares i tenen fills que cuidar, o si no tenen família i s'han de cuidar amb elles mateixes i diuen, bueno, com puc coordinar? I es treu el temps d'on sigui, però és molt important despertar la consciència de donar-nos el temps que necessitem cada dia per escoltar-nos, no? Per parar, observar si el que hi... per entrar en aquesta coherència, no? De si el que estic fent, el que estic pensant, el que estic visquent, és realment el que jo vull viure. Em provoca benestar, em provoca harmonia, em provoca pau, no? Llavors, clar, no és fàcil, però cada cop n'hi ha moltes més, afortunadament, possibilitats que fa 20 anys, 30 anys, no n'hi havia, hi havia molt poquetes, de poder trobar persones, professionals, llocs on poder trobar aquesta ajuda que se surt fora de lo que és la psicologia, vale? Sinó que és un treball pues, a través del cos, a través de les emocions, a través de l'autoconeixement, sanar ferides, sanar traumes, etcètera, no?
3: M'agrada que estiguis aquí perquè et faig preguntes que segurament molta gent es fa quan està escoltant aquesta entrevista, no? I per això et poso una mica entre les cordes, no? Les dones formen part d'aquest sistema, és sí. A dir, és més difícil trobar una compensació, no trobar contradiccions en elles, no? Com treballes aquesta part amb les dones?
4: Bueno, lo primer de tot, no és el mateix treballar a nivell individual que a nivell grupal. Llavors, quan treballo a nivell individual, en sessió individual, cada persona és un món, cada realitat és un món, cada etapa vital és un món, i jo intento sempre adaptar els meus coneixements i la meva experiència per ajudar aquesta persona a posar-li pautes que li ajudin a portar cap a una claretat i una coherència i que se n'adoni, no? De, escolta'm, al final les decisions que hem après en el passat, vale, ens condicionen al present. O sigui, en el present tenim els resultats de lo que hem decidit. Si la vida que tu estàs visquent ara és una vida estressada, és una vida que t'aporta un lloc de patiment, bueno, pues dona compte que pots canviar, no? Entonces, a mi m'agrada treballar sempre a través del cos, tant a nivell individual com a nivell grupal. Quan treballem a nivell grupal, una de les coses que faig i que vaig decidir fa temps és, si tu, per la teva, els teus horaris, per les teves condicions personals, no pots anar a un lloc on puguis trobar un espai amb altres dones en el que puguis sentir-te escoltada i on puguis treballar el teu cos, la teva ment, la teva harmonia, no? La meva idea és, jo et porto el ioga a casa teva. Llavors, és una facilitat d'aquelles persones que no poden desplaçar-se, inclús si tenen nens o tenen persones, doncs a vegades inclús s'afegeixen a la pràctica. Llavors, a mi m'agrada molt treballar en tribu, amb la qual la dona, quan treballa a nivell grupal, no només és escoltada amb la seva situació personal, sinó que escolta també a les altres persones, és a dir, se sent acompanyada. Ostres, no sóc l'única que estic amb això. Què podem fer? Llavors, jo adapto la pràctica a cada moment vital en el que estem, no? No és el mateix una pràctica a l'estiu que a l'hivern, per exemple. No és el mateix una pràctica quan estem de vacances que una pràctica quan, jo què sé, està plovent i fa molt de fred, no? De totes maneres, hi ha una espècie de fil conductor que és comú a totes les dones d'avui en dia, que és un esgotament crònic, precisament per intentar abarcar totes aquestes etapes, la part professional, la part personal, vale? Inclús la part individual, no? Llavors, amb aquest esgotament, el que intentem és donar compte i treballar el cos de tal manera que pugui regenerar-se l'energia a través de segons quins moviments, quines respiracions, meditacions, etc. Llavors, hi ha un abans i un després de cada sessió. Sempre et dic, tant a nivell individual, perquè hi ha persones que no vull treballar jo sola, com a nivell grupal, que se senten com més acompanyades, no?
5: Precisament vas fer una activitat aquest passat 21 de juny. Sí. Explica'm com ha anat.
4: Pues molt bé. La veritat, una de les coses que em va sorprendre i m'ho vaig prendre molt bé va ser l'humor, no? Perquè la majoria de persones que jo tinc en les meves classes no són practicants de ioga com a tals, no són ioguinis, vale? Són persones del carrer que a través del ioga saben que poden trobar-se millor. Llavors, clar, el cos té unes limitacions. La ment se distrae, estem fent una pràctica a l'aire lliure, amb la qual hi ha factors externs que condicionen molt la teva concentració. Llavors jo sempre dic, deixem-nos ir la exigència, el perfeccionisme, anem a disfrutar del moment, i es va produir una situació molt màgica. La vam fer a l'ermita de Sant Miquel i llavors vam estar soles i vam poder disfrutar dels elements de la natura i vam poder disfrutar de la pràctica que ens va portar cap a dintre, cap a donar-nos compte de moltes coses, de transformar, de millorar-nos, de trobar-nos més amb més espai a dintre, més flexibles, més fortes, però sobretot amb un humor on les dones quan deien és que no arribo, és que ara mira, passa un avió i se queden ahí mirant l'avió, se distraen, no? I és com, dona't compte d'aprofitar aquests elements que són quotidians per incloure'l dintre de la pràctica. I la veritat és que va anar molt bé i després ens vam anar a la platja a celebrar-ho amb aquesta calor.
5: Aquesta entrevista sencera en format vídeo de llarga duració ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música. Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

Calafell Ràdio, que van xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances. Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.

0: als serveis. Calafell Ràdio. El temps.
1: Molt bon dia, en punt, 8:45 del matí. Som a dimarts, dia 30 de juny de 2026. Engeguem aquest temps d'informació que ens portarà fins les 9 en punt del matí. El primer que fem és conèixer el temps, la previsió meteorològica, amb la crònica de Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, i amb una temperatura que ha reculat unes dècimes de nit. Hem tingut una mínima una mica per sota dels 24 graus, però en canvi la màxima fins i tot pujarà i podrà estar entre els 32 i els 33, amb el que podria ser el dia més calorós del que portem d'any, i una humitat i xafogor moderades. Vent feble de mestral fins a mig matí i moderat de garbí la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejor considerable a la tarda. Per demà dimecres esperem que el temps en conjunt es mantingui dominat pel sol, sí que amb algun núvol baix, fins a mig matí, i que es tornarà a repartir a partir de mitja tarda, amb un cel una miqueta més clar al migdia, i fent que la temperatura torni a pujar de nit i en canvi baixi de dia, i es mourà entre els 24 o 25 de mínima i de 31 a 32 de màxima, amb una humitat moderada i xafogor una mica més notable. Vent feble de mestral fins a mig matí i deixa boc la resta del dia, fent que la mar estigui una mica moguda amb marejor més destacable al final del dia.
1: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs dia esplèndid per aquesta jornada, aquest dimarts, dia 30 de juny. Ara mateix la temperatura que es registra aquí a la zona de la platja de Masbel, a la zona de l'Estany de Calafell, és de 26 graus centígrads. I com dèiem, fins les 9 del matí, repassant l'actualitat de les últimes hores, el primer que fem és donar un cop d'ull a les portades, als titulars que recullen els diferents diaris en aquest dimarts. Ens fixem primer de tot en el diari Ara. Parlant d'educació, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats a l'escola. Els 900 euros de més de despesa pública per alumne des del 2021 no han servit per millorar els resultats. La consellera d'Universitats ha rebut 2.500 reclamacions per la prova de matemàtiques de l'ESPAU. També és titular d'aquest dimarts a la portada del diari Ara, la presidenta de la CEPI imputada. La fiscalia apunta a delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i malversació. I fotografia central pel grec, que inaugura amb un retorn als orígens. El teatre grec va recordar ahir els seus orígens, ara fa 50 anys, amb l'òpera de Tres Rals, en una versió dirigida per la gallega Marta Pazos, inspirada en l'esperit del teatre popular dels anys 70, quan va néixer aquest festival al teatre grec. I la fi de les rebaixes fiscals de la llum i també del gas encareix el cost de la vida, i la catalana OpenChip rep una injecció de 115 milions d'euros de fons europeus. I en esports, el Brasil salva els mobles davant del Japó al minut 96 del partit. Anem a la portada del Punt Avui d'aquest dimarts, dia 30 de juny de 2026. La potència davant del mirall. Els Estats Units arriben als 250 anys amb la seva hegemonia en disputa i afeblits per la polarització interna. També ens parlen de que no hi ha vacunes contra la repressió. Arrenca el judici contra Vergés i Argimon, que afronten penes de presó per les denúncies de la policia espanyola. I en l'esportiu, remuntada del Brasil amb un gol en el minut 96, amb un resultat final de 2-1. El Japó fa patir la pentacampiona, que avança als vuitens. Més portades, més diaris. Ens fixem ara a la portada del Periódico de Catalunya. Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona. Nou vaixell d'última generació debuten aquest any a Barcelona. I una doble inversió pública i privada per valor de 75 milions permetrà descarbonitzar la infraestructura i consolidar-la com un hub més net i competitiu per les navilieries. Fotografia central pel grec, que obre la festa del seu 50è aniversari. I de cau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela després d'una rèplica sísmica. Maria Corina Machado anuncia el seu retorn al país després del doble terratrèmol. Ens hem d'abraçar, plorar i passar el dol junts, diu. I la regularització rep 1 milió de sol·licituds i supera els plans del govern. També titula Pedraz imputa la presidenta de la SEPI i 24 persones més en el cas Leide. I la taxa de graduació a l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya. I per últim, Badalona aprova el pla per convertir Can Rutí en un gran pol sanitari. Acabarem a La Vanguardia, els titulars en portada. I parlant del xoc polític, Feijó acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei dels nets. El Partit Popular considera que el govern atorga la nacionalitat espanyola a descendents exiliats per afavorir el PSOE. Sembla que ja se'n suma una derrota, replica l'executiu que retreu als populars que segueixin Vox a l'estratègia trumpista. I el Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna a Trump per abús sexual. I el govern central retirarà de mica en mica les rebaixes a les benzines. Aquests són els titulars, són les informacions que podem trobar a la portada dels diferents diaris d'aquest dimarts. Anem per més qüestions, anem per la plana política. Els titulars de les últimes hores en directe a Calafell Ràdio, 8 i 36 minuts ara mateix, a través del 107.9 de la FM, també a través de la nostra habitual emissió online fins les 9 del matí. Com dèiem, titulars de la plana política, el govern espanyol manté la confiança en la presidenta de la SEPI perquè no hi ha elements que la comprometin. L'executiu defensa el rigor dels expedients que van permetre salvar 62.000 llocs de treball. I el president Illa reivindica el míting de la llibertat davant els extremistes que s'alimenten de les desigualtats. Raimon Obiols defensa que el missatge d'unitat civil del 1976 és avui més necessari que aleshores. Campuzano i Álvaro defensen repensar el sobiranisme i majories àmplies en la seva associació Esquerra Democràtica. Els diputats d'Esquerra Republicana al Parlament i Congrés formalitzen el grup vinculat al partit amb una presentació a Barcelona. I el govern espanyol acusa Feijó de pretendre generar odi i confusió posant en dubte el cens electoral. Sáiz afirma que el líder del Partit Popular està desesperat i frustrat. Més titulars de la plana política. Junts presenta 164 esmenes als pressupostos de la Generalitat a la demarcació de Girona. La vicealcaldessa retreu que no hi hagi ni rastre dels 7 milions d'euros que van prometre per salvar el parc Jordi Milà Mitjana. I el Partit Popular afirma que el PSOE té tants imputats com diputats després dels 25 nous investigats pel cas Leire. Tellado alerta als socis de Sánchez que el seu silenci ha passat d'inexplicable a culpable. La Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per Fernández Díaz i el seu exnúmero 2 del cas Kitchen. El Ministeri Fiscal també manté la pena als excomissaris Eugenio Pino, Andrés Gordó i José Manuel Villarejo. El govern espanyol aprova una reducció progressiva de les ajudes a la compra de carburant. L'IVA dels combustibles tornarà al 21%, mentre es mantenen rebaixes graduals en l'impost especial d'hidrocarburs. El govern i la Unió per la Mediterrània acorden consolidar Catalunya com a centre institucional euromediterrani. Les dues institucions segellen per primera vegada un marc estable de cooperació en recerca, economia verda i llengües. 8 i 39 minuts en directe a Calafell Ràdio, repassant l'actualitat de les últimes hores fins les 9 del matí amb els diversos titulars i en els diferents àmbits. Seguim a la plana política. El Partit Popular reitera la seva voluntat de passar pàgina del procés i el PSOE ho qualifica de presa de pèl. Sempre diu que el gir de la seva formació no implica retirar el recurs d'inconstitucionalitat contra l'amnistia. El jutge Pedraz cita com a investigada la presidenta de la SEPI i 24 persones més en el cas Leire. El magistrat veu indicis de criminalitat en el marc de la peça que investiga irregularitats en adjudicacions públiques. I el govern vol reduir les llistes d'espera i agilitzar tràmits amb els 567 milions d'extra de l'Estat per dependència. Martínez Bravo aposta per millorar l'atenció domiciliària, ampliar els serveis i augmentar els sous dels cuidadors. Nou 40 minuts. Deixem la política. Anem pels titulars econòmics. Tot just ara fa una hora enrere arribava aquest titular. Restablir el subministrament elèctric a Barcelona i Esplugues afectat per una avaria a la subestació de Collblanc. La incidència ha deixat sense servei inicialment prop de 17.000 abonats a Barcelona, l'Hospitalet, Esplugues i Cornellà. Cadaqués crearà més de 600 places de zona blava i verda per combatre el problema d'aparcament al municipi. La verda serà exclusiva per residents i es posaran en funcionament passat l'estiu. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obliga una fleca de Balaguer a readmetre una treballadora acomiadada durant una baixa per ansietat. El tribunal ratifica la nulitat de l'acomiadament per discriminatori i manté una indemnització de 20.000 euros. Més titulars de la plana econòmica. Ferrmed reclama més de 100.000 milions per actuacions urgents als corredors Mediterrani i de l'Ebre. L'organisme apunta a mesures com la duplicació de línies a les rodalies de Barcelona i Tarragona. Brussel·les i la Xina apropen posicions comercials en una reunió constructiva per evitar tensions innecessàries. La Comissió Europea i el govern xinès afirmen el primer comunicat conjunt des del 2019 i es trobaran al mes d'octubre. El govern espanyol invertirà 115,8 milions d'euros en la tecnològica catalana OpenChip. L'operació vol generar ocupació altament qualificada en semiconductors i reforçar l'autonomia estratègica europea. El turisme aeri podria encarir fins a 220 euros anuals als lloguers a Espanya, segons un estudi. L'informe situa el sud d'Europa i Irlanda com les zones més afectades per la crisi de l'habitatge. També en economia, Brussel·les diu que l'Estat té la responsabilitat principal a l'hora de garantir la seguretat a Rodalies. El grup d'advocats Acció Cassandra denuncia davant la Comissió Europea la situació de la xarxa ferroviària catalana. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència proposa reduir traves urbanístiques per facilitar la construcció d'habitatge. L'organisme planteja agilitzar els tràmits i flexibilitzar el planejament per augmentar l'oferta de sòl. I la Generalitat impulsa l'estudi informatiu del desdoblament de la C-13 entre Lleida i Balaguer. PNEC anuncia que el nou pla d'infraestructures inclourà el desdoblament en la proposta de xarxa estructurant. I la Unió Europea finalitza els tràmits per imposar l'obligació d'un 25% de plàstic reciclat en cotxes nous. La normativa donarà als fabricants europeus un termini de 10 anys per assolir aquest objectiu. I Romero es reunirà aquest dimarts amb el secretari d'Estat d'Hisenda per analitzar la proposta del finançament autonòmic. La trobada arriba després que a principis del mes de juny el Ministeri anunciés reunions bilaterals amb les comunitats. I per últim, en plana econòmica, Hisenda posa en marxa una operació contra el frau fiscal en el mercat immobiliari que inclou 5 locals de Catalunya. L'agència tributària fa actuacions després d'analitzar denúncies sobre possibles cobraments en efectiu no declarats. Vuit 44 minuts. Esteu escoltant l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som calafell.tv. Fins les 9 del matí, repassant l'actualitat de les últimes hores en titulars. Moment per la plana social. S'eleven a 18 els espanyols morts al doble terratrèmol a Veneçuela. Álvarez diu que hi ha 144 desapareguts i 12 persones de nacionalitat espanyola localitzades sota les runes. Els Els clubs ciclistes criden a aprofitar l'impuls del Tour per rellençar les entitats i debats sobre la seguretat viària. Tarragona i Granollers viuran dos inicis d'etapa del Grand Depart el 5 i el 6 de juliol. Les entitats socials reclamen més recursos a les administracions de cara a la regularització d'emigrants. Obrint fronteres i tercer sector treballen fins a última hora de dimarts perquè ningú quedi fora del procés. La Seu d'Urgell recupera la fira de Playmobil amb el debut del Pirineu Click per despertar afició entre els més joves. Reuneix una desena de diorames, activitats infantils, comerç especialitzat i destinarà els beneficis a la Seu Solidària. Demanant canviar el recorregut d'una cursa multitudinària a la Vall d'Aran per la presència d'una ossa amb cadells. La prova, que implica 7.500 atletes, de l'1 al 5 de juliol, passa per una zona sensible per la cria d'aquesta espècie. Troben un cadàver en estat avançat de descomposició a Santa Maria de Martorelles. El cos es va localitzar la nit de Sant Joan i ara en fantasques d'identificació prèvies a la investigació policial. Més titulars de la plana social. Un ferit al barri de la Mina després de diversos trets al carrer. La policia investiga els fets i la relació que hi pugui tenir la víctima. De la plana de successos, un mort, un ferit greu i un de menys greu en un xoc frontal entre dos turismes a la C66 a Sant Joan de Mollet. 67 persones han perdut la vida fins ara a les carreteres interurbanes catalanes. Titular d'ahir a la tarda, un front de tempestes a la selva obliga Ryanair a desviar dos vols que havien d'aterrar a Girona a l'aeroport del Prat. Les pluges deixen 70 litres a Santa Coloma de Farners i generen una quinzena d'avisos per inundacions. Barlon diu que el detingut per l'incendi de Tiana està ingressat en un centre de salut mental. El jutge ordena la mesura fins que els metges creguin que està en condicions i aleshores passarà a disposició judicial. La Guàrdia Urbana de Tarragona vigilarà amb drons les zones de roques del litoral i reforçarà la unitat de platges. La policia considera que les sancions de 100 euros per saltar al mar en llocs restringits són baixes. Detingut per robar amb violència i intimidació en una entitat bancària de Jesús a Tortosa. L'individu ruixa amb esprai irritant els empleats i fuig tapat amb un casc. La Unió Europea demana millorar la coordinació entre els estats membres durant la temporada d'incendis forestals. L'any 2025 es van cremar més d'un milió d'hectàrees de la Unió Europea, un màxim històric. L'escola concertada alerta de la reducció de ràdios al 0,3 farà perdre 16.000 places a les llars d'infants privades. El sector reclama un model de finançament que permeti garantir la continuïtat del servei i preservar l'oferta educativa. La masoveria urbana de Manresa condiciona 24 habitatges en una dècada i ofereix una llar a 80 persones. Càritas busca propietaris de pisos buits perquè els futurs llogaters els arreglin a canvi d'un lloguer social. I un mosso fora de servei salva la vida d'una dona de 76 anys a la platja de les Barques de l'Escala. El policia havia sigut socorrista i ha pogut reanimar la víctima a l'espera de l'arribada del SEM. És un dels titulars que arribaven ahir dilluns cap al migdia, primera hora de la tarda. Oriol Lloguero, nou gerent de l'Arnau de Vilanova i de gestió de serveis sanitaris, és el primer gerent hospitalari seleccionat a través d'una convocatòria oberta i competitiva. Interior autoritzarà la vigilància de drons en zones de roques i de difícil accés a la platja de Tarragona. El govern llença la campanya L'aigua fem equip per educar els banyistes i evitar situacions tràgiques. I les motos estan implicades en el 30% dels accidents greus a Lleida, tot i que només suposen un 2,9% del trànsit. Trànsit es planteja implantar la demarcació, les marques de traçat en revolts perillosos i aposta per la formació. 10 minuts, arribem a les 9 del matí, deixem la plana social, anem per la cultura. El 50è aniversari del Grec dona el tret de sortida amb la versió de l'òpera de Tres Rals de Marta Pazos. El festival obre amb una obra que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. Blau Marí Music tanca la primera edició amb més de 28.000 assistents. Rufus Wainwright posa el punt final al cicle que ja prepara la seva segona edició. Javier Bardem, David Lovery, John Wilson i Victoria Luengo, noms destacats del 16è Atlàntida Mallorca Film Fest. El certamen reconeixerà les trajectòries d'Alexandre Desplat, Gael García Bernal i Trini Birholm. Mig miler d'activitats, viatges històrics i noves propostes tecnològiques, el plat o els plats forts del Renaixement de Tortosa. La festa amplia l'oferta d'espectacles, estrena espais patrimonials i trasllada algarabia nocturna a Remolins. Àlex Rigola s'endinsa en l'amor entre sèniors en una obra que barreja Andy Warhol i William Shakespeare. Més titulars de la cultura. El govern promourà l'ús habitual del català a les presons entre interns i funcionaris per fomentar la inserció laboral. La campanya El català obre portes pretén augmentar un 20% les interaccions en la llengua pròpia fins al 2030. El Festival de Cap Roig escalfa motors amb el 71% de les entrades venudes. El director del festival anuncia que ja hi ha dos concerts exhaurits i sis més a punt de fer-ho. Barcelona acull 30 anys després al Congrés Mundial d'Arquitectes i espera 10.000 visitants d'arreu de tot el món. La trobada internacional aborda qüestions com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge i els reptes urbans. Mor l'escriptor, advocat i pedagog Jordi Cots i Moner, als 98 anys. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2011 per la seva producció literària i una trajectòria pionera a favor de la infància. Impulsen una redacció transfronterera en català amb periodistes i creadors de continguts de banda i banda dels Pirineus. L'associació Amic i Ràdio Arrels lideren la iniciativa que es posarà en marxa aquest 2026 i té finançament europeu. Arribem a les 8:53 minuts. Anem pels esports. El Mundial del 2026, protagonista també entre els titulars. El Paraguai culmina la sorpresa i elimina Alemanya als penals. Salta la primera sorpresa als 16ens de final del Mundial. El Paraguai elimina Alemanya a la tanda de penals després de 120 minuts de resistència heroica. I Brasil evita el naufragi contra el Japó amb un gol agònic al descompte. El resultat 2-1. La selecció de Carlo Ancelotti ha capgirat un partit que se li havia complicat i ha acabat derrotant el Japó amb un gol sobre la botzina. Tragèdia al Mundial. Un mort i un ferit en un tiroteig a la Fan Zone. L'atac s'ha comès en una zona de pantalles gegants a San José, a Califòrnia, tot i que en aquell moment no s'estava emetent cap partit. De fita en fita, el Mundial 2026 fa miques un nou rècord als estadis. El Mundial 2026 torna a fer història i bat el rècord d'assistència als estadis amb 4,6 milions d'espectadors, la xifra més alta que s'ha registrat mai. Deixem el Mundial, però anem per altres titulars al món esportiu. Entrem en bàsquet. Pedro Martínez, cada cop més a prop del Madrid. El Club Blanc acomiadarà Sergio Scariolo i vol l'entrenador badaloní, el que ha portat el València a dalt de tot. I ja és oficial, Robert Lewandowski fitxa per Chicago Fire. Desembarca a la franquícia d'Illinois, on coincidirà amb l'actual Pichichi de la Lliga en temps d'acabar la fase regular i afrontar els play-offs. Més titulars, en aquest cas del bàsquet. El Barça canvia Juan i Marcos per Ubal i continua la reconstrucció. Després de tres temporades sense guanyar cap títol, el Barça de bàsquet afronta un estiu de canvis profunds. Tornem al futbol. La Lliga F aprova la multimilionària inversió de Pau Gasol per impulsar el futbol femení. L'Assemblea General de la Lliga F ha donat suport a l'històric projecte de Gasol i valida així l'entrada de 55 milions d'euros. En futbol, contundent comunicat del Chelsea pel relleu de Guardiola al Manchester City. Ball d'indemnitzacions després de sortir a la llum la veritable raó per la qual Enzo Maresca va marxar del Chelsea. El Barça obrirà la pretemporada amb un amistós contra l'Europa. El combinat escapulat serà el primer rival dels blaugranes en un enfrontament que es disputarà a porta tancada a la ciutat esportiva Joan Gamper. Titular de l'Espanyol, que s'emporta un altre pessic econòmic per Joan Garcia. El programa d'ajudes als clubs de la FIFA compensarà tant el Barça com l'Espanyol per la participació del porter al Mundial. I Moses Wright confirma el fitxatge pel Barça i apaivaga el soroll del cas Mike James. El pivot es mostra emocionat de jugar en una gran ciutat com Barcelona. I així finalitzem aquest temps d'informació, aquests titulars esportius.

Poc més de 3 minuts, ja arribem a les 9 en punt del matí. Finalitzem aquest temps d'informació, com sempre, amb l'efemèride musical d'aquest 30 de juny. Perquè un dia com avui, 30 de juny de l'any 1943, naixia a Detroit Florence Ballard, una de les fundadores de la formació The Supremes i una de les veus que van contribuir a definir el so de la Motown durant els anys 60. Al costat de Diana Ross i Mary Wilson, va formar part d'un dels grups femenins més exitosos de la història. El 1967 va deixar la formació i, malgrat intentar una carrera en solitari, mai no va tornar a assolir el mateix èxit. Florence Ballard va morir el 1976 amb només 32 anys, però el seu llegat continua sent imprescindible en la història del soul i de la música pop. Ens quedarem fins a les 9 del matí amb Stop, In the Name of Love, de una cançó del 1967, un dels grans èxits de les Supremes. Doncs així, arribem a les 9 del matí, acabem aquest temps d'informació, salutacions al Ferran Boquer, i us espero a partir de les 11 i fins la 1. Encetem avui nova temporada del magazín d'estiu de Calafell Ràdio per aquest mes de juliol, l'obert per vacances, amb moltes novetats, no us ho perdeu. A les 11 del matí engega l'obert per vacances. Gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea. La Marina està
0: morena. Tots els èxits a l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Tots els èxits de l'estiu, l'actualitat musical i els èxits més recents els tens tots al Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: que van xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: Sent Calafell allà on siguis.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio, són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Bon dia, bona hora, família. Dimarts 30 de juny de 2026 són les 11 en punt del matí. I aquí comença l'Obert per Vacances. Benvinguts a Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell. Avui ens atem una nova aventura radiofònica i ho fem, com sempre, amb molta il·lusió. Comencem una nova temporada de l'Obert per Vacances. És el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv, que durant les pròximes 5 setmanes d'aquest mes de juliol us acompanyarem de dilluns a divendres entre les 11 del matí i la 1 del migdia. Sí, sí, he dit juliol, malgrat que avui és 30 de juny, l'últim dia d'aquest mes número 6. I és que durant tot aquest mes de juliol volem ser la vostra banda sonora, els vostres matins, tant si esteu gaudint de les vacances, treballant, si esteu de passeig pel municipi, a la platja o preparant potser el dinar, aquí trobareu un espai fresc, proper i entretingut per viure l'estiu d'una altra manera. És l'Obert per Vacances. Aquí parlem de tot allò que ens envolta. Us acostarem l'actualitat amb entrevistes i connexions en directe. Descobrirem el nostre patrimoni. Parlarem de salut i de benestar. Ens endinsarem en el món de l'astrologia també aquesta temporada. Aprendrem noves receptes amb el nostre espai de cuina. Gaudirem de cultura, de música i compartirem moltes històries, curiositats i també sorpreses que anirem preparant al llarg d'aquest Obert per Vacances d'aquesta nova temporada. A més, aquest estiu comptarem amb un equip de col·laboradors que combina cares i veus noves amb d'altres que ja formen part de la família d'aquesta casa i que de ben segur molts de vosaltres ja coneixeu. Tots ells aportaran experiència, coneixement, bon humor i moltes ganes de compartir aquest estiu amb tots vosaltres. Salutacions, jo sóc el Ferran Boquer. Serà un autèntic plaer acompanyar-vos durant aquestes 5 setmanes. Afronto, com sempre, aquest repte amb molta il·lusió, amb l'objectiu que cada matí, quan sintonitzeu Calafell Ràdio, hi trobeu un programa que us informi, us entretingui i us faci sentir com a casa. És ràdio de proximitat, és companyia, és conversa i, sobretot, és compartir moments d'estiu. Així doncs, gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio, gràcies per connectar amb l'Obert per Vacances. I moltes coses preparades per aquest primer programa de la temporada en aquest 30 de juny. Si us quedeu aquí amb nosaltres, començarem després del sumari amb les dades del dia, el que celebra en aquest 30 de juny, també amb les efemèrides musicals de la jornada. En un moment, el temps amb Josep Miró i la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. A partir de les 11:25 aproximadament, arriba l'entrevista del dia. Avui ens acompanya l'Aaron Marcos, és el regidor d'Ecologia Urbana a l'Ajuntament de Calafell. Parlarem de les nostres platges i de com afronten aquesta temporada, que és el que s'ha preparat. Parlarem dels serveis i de l'estat de les platges del nostre municipi per aquest estiu del 2026. I molta atenció perquè el Miquel Cuadros, l'astròleg calafellenc, torna a Calafell Ràdio aquest estiu. Serà tots els dimarts a partir de les 11:45 aproximadament dintre de l'espai La Veu dels Astres. Tindrem la Sàbil Gàmez amb altres ulls cada inici de setmana. Avui, com que som a dimarts, perquè ahir era dilluns festiu local a Calafell, doncs comencem la setmana avui dimarts i avui tindrem amb altres ulls amb la Sàbil Gàmez. També avui parlarem de nutrició a l'estiu amb la Judit Companys, nutricionista de l'àrea bàsica de salut de Calafell. I cada dia, a partir de 12:45, Emergents, amb el David Burillo, coneixent a nous artistes, nous grups, nous músics catalans i propostes emergents del panorama musical català. També en el tram final del programa tindrem el semàfor de l'estiu amb valoracions de les tres notícies, amb el color vermell, el groc i el verd, valorant l'actualitat del dia en el semàfor de l'estiu. I abans d'arribar al final, l'Obert per Vacances tancarà amb l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Tot això amb bona música, dues horetes fins a una, l'Obert per Vacances de Calafell Ràdio. Gràcies per la confiança. Vinga, som-hi, comencem.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances. Les dades del dia.
0: Doncs som a dimarts, dia 30 de juny de 2026. Cada 30 de juny se celebra el Dia Internacional dels Asteroides, una jornada proclamada per Nacions Unides per recordar la importància d'aquests cossos que orbiten al voltant del Sol i per conscienciar sobre la necessitat de vigilar el que podrien, doncs, acostar-se a la Terra. La data no és casual, commemora l'anomenat esdeveniment de Tunguska, diguem-ho bé, ocorregut el 30 de juny del 1908 a Sibèria, quan un objecte procedent de l'espai va explotar a l'atmòsfera i va arrasar més de 2.000 quilòmetres quadrats de bosc. És considerat l'impacte més gran registrat en època moderna, tot i que, afortunadament, va tenir lloc en una zona pràcticament deshabitada. Actualment, els astrònoms monitoritzen milers d'asteroides propers a la Terra. La immensa majoria no representen cap perill, però el seu seguiment és essencial per anticipar qualsevol risc futur i fins i tot estudiar possibles sistemes de desviació en cas de necessitat. Doncs avui és el Dia Internacional dels Asteroides. I com sempre tenim, efemèrides musicals. Avui, 30 de juny, és una data assenyalada en la història de la música. Perquè un 30 de juny, en diferents anys, van néixer tres artistes que cadascun d'ells, en el seu estil, han deixat una empremta important. El 30 de juny del 1943 va néixer Florence Ballard, una de les veus fundadores de The Supremes. El trio al costat de Diana Ross i de Mary Wilson va revolucionar la música soul dels anys 60, amb cançons com aquesta, You Can Hurry Love. Doncs un dia com avui va néixer la Florence Ballard, que malauradament morí el 22 de febrer del 1976, quan només tenia 32 anys.

Més efemèrides musicals. Perquè un 30 de juny del 1953 va néixer Hal Lindes, guitarrista de Dire Straits, entre el 1980 i el 1985. Va participar en la gravació de l'aclamat àlbum Love Over Gold i va formar part de la banda durant una de les seves etapes més creatives. Aportant el seu estil elegant al costat de Mark Knopfler, avui aquest artista, aquest guitarrista, compleix 73 anys, el Hal Lindes.

mítica cançó dels Dire Straits que hem volgut recordar. I l'última, la tercera de les efemèrides musicals aquest 30 de juny, és per celebrar el naixement d'un 30 de juny com avui, del 1983, arribava al món Sheryl Cole. Es va donar a conèixer amb el grup britànic Girls Aloud abans d'iniciar una exitosa carrera en solitari, amb diversos números 1 en el Regne Unit i gran popularitat com a membre del jurat de programes de talents shows, talents musicals. Sheryl s'ha convertit en una de les artistes de la música pop més influents de la seva generació. Avui la Sheryl Cole celebra 43 anys. A mi ja ens quedem amb la seva cançó, una de les més importants, aquest Fight for This Love. A mi ja comencem aquest Obert per Vacances. 11:09, fins a una. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: També des de l'Obert per Vacances, aquesta temporada radiofònica que comencem avui, també tindrem música, música molt variada, música per acompanyar-vos des d'aquí, al 107.9 de la FM, des de Calafell Ràdio. Vinga, anem per més coses.
1: D'11 del matí a 1 del migdia, Obert per Vacances.
0: Anem pel temps. Ja sabeu que ens agrada conèixer la meteorologia que ens acompanyarà al llarg de la jornada i sempre amb el nostre meteoròleg, l'home del temps de Calafell Ràdio, calafell.tv. És en Josep Miró, que ja el tenim a Esfarany. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs també ens acompanyaràs també aquestes setmanes del mes de juliol, des de l'Obert per Vacances. Doncs vinga, anem a conèixer la meteorologia que ens acompanyarà per avui dimarts i per les pròximes hores, Josep. Doncs se'ns ha tallat. Sembla ser que sí. Intentem recuperar la trucada.

0: Doncs sí, que anem a veure si hem pogut recuperar la trucada amb Josep Miró. Josep, hola de nou, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, anem a conèixer la meteorologia i la previsió per avui dimarts i per les pròximes hores.
1: Molt bé, i ho farem fins i tot amb una informació prèvia que considerem que és de prou interès. Avui estem a dia 30 de juny, acabem un mes de juny que podrem qualificar gairebé d'històric. Després, quan hagi acabat avui, el dia d'avui ja compararem si aquest juny és comparable al que havia estat fins ara el juny més càlid de tots els temps al nostre municipi, com era el juny de 2003. I ho diem perquè es dona la circumstància que des del dia 20, que van començar a superar els 30 graus de màxima, no ho hem deixat de fer tots els dies fins a data d'avui. I avui també ja hem arribat als 30, concretament 30 graus i mig que tenim a hores d'ara. Per tant, per entre el 20 i el 30 són 11 dies seguits de temperatura màxima de més de 30 graus i també li hem d'afegir els 30,4 que vam tenir el dia 13 o 14. Per tant, 12 dies de més de 30 graus al mes de juny, que realment és excepcional. Dit això, tornem al temps d'avui. Sol, cel clar, temps de rigorós estiu, continuarà així tot el dia amb aquest cel clar i amb unes temperatures que avui aquesta nit han reculat unes dècimes, s'han situat en 23 graus i mig de mínima, com dèiem ja hem passat els 30, ahir vam fregar els 32 i avui creiem que els superarem, podria ser avui el dia més calorós de l'any, tal com indica un avís del Servei Meteorològic de Catalunya, que s'espera que les comarques tarragonines i fins i tot de la costa tarragonina avui doncs tinguin unes temperatures excepcionalment elevades, que contem que podem arribar als 32 o fins i tot podríem acostar-nos als 33 de màxim amb una humitat moderada i amb un aixafogor que en alguns moments pot ser una mica notable. Vents en conjunt feble, generalment de garbí, però en cops moderats aquesta tarda que poden arribar als 35 km per hora i això farà que avui la mar estigui una miqueta més moguda. Ara ja tenim marejol i a la tarda tindrem marejol considerable, fins i tot fregant el mig metre, que és el límit en maró, a partir de mitja tarda. Per

0: Demà esperem que el temps torni a ser també molt estable, dominat pel sol, amb cel clar al centre del dia i amb algun núvol baix poc destacable fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb unes temperatures que aquesta nit tornen a pujar i es tornaran a acostar a la nit tropical. Tindrem mínimes properes als 25 graus, mentre que demà la màxima es desinfla una miqueta, no gaire, es notarà poc, i estarà al voltant dels 31-32, amb una humitat una miqueta alta i, per tant, sensació de xafogor notable. Vents febles amb una miqueta de mestral fins a mig matí i xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol considerable, sobretot de cara a la tarda. La resta de setmana continuarem amb unes temperatures amb poques variacions i de moment no veiem quin dia podem baixar d'aquests 30 graus de màxima. Per tant, sembla que la calor d'aquesta quinzena o d'aquesta darrera desena tindrà continuïtat els primers 10 o 15 dies de mes de juliol.
1: Josep, en casos així parlem d'onada de calor, però això s'està normalitzant tant que ja comença a ser massa habitual, oi?
0: Sí, ara estem parlant de temperatures doncs, d'onada de calor per la seva persistència. No són valors exagerats, 35-36 graus, però és que aquí a la costa no necessitem aquests valors perquè puguem de parlar d'onada de calor. I més tenint en compte que estem a 30 de juny. Si a 30 de juny ja parlem de 11 dies que no hem baixat els 30 graus, l'únic petit consol és que tan sols hem arribat fins ara a una nit tòrrida de més de bé, que hagi arribat just als 25 graus de mínim. Per sort això ha sigut poc i encara veurem com es comporta aquest juliol, però la tendència és que les temperatures vagin mantenint més aviat a properes als 25 graus de mínima i als 31-32 de màxima ja podem començar a comptar que seran freqüents aquest juliol i de moment amb els mapes a mig termini a 15 dies no ens donen ni gota de pluja.
1: Doncs déu-n'hi-do, sobretot a tothom prendre precaucions per combatre aquestes altes temperatures, perquè doncs, podem tenir més d'un ensurt. Josep, ho deixem aquí. Gràcies, com sempre. Demà tornem a parlar del temps. Que vagi molt bé. Bon dimarts.
0: A vosaltres. Fins demà. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafella Balbei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons. Tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu. Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
2: Seguim endavant, després de la pausa publicitària, 11 i 22 minuts, moment de connectar aquesta temporada també al començar el programa amb el Servei de Socorrisme de les Platges de Calafell. Allà s'hi troba el responsable, l'Agustín, que ens atén cada dia també una temporada més. Agustín, bon dia, buenos días.
3: Buenos días, Ferran, ¿cómo va? Sabes que no te escucho muy, muy bien como otros años.
2: Pues siento que pase esto, no puedo ahora mismo aumentar el volumen que te llega, el retorno que te llega. Espero que nos podamos entender. ¿Cómo estáis desde el servicio de socorrismo? ¿Cómo lleváis la jornada?
3: Bien, la llevamos bien, tenemos bandera verde, hay viento de garbí, el mar está plano, el agua está muy transparente, el agua ya tiene una temperatura muy agradable. Y si sigue subiendo un poco el viento, puede haber unas posibilidades de que se pase a bandera amarilla, pero no creo hoy, capaz que mañana.
2: Uh-huh. Jornada entonces se prevé tranquila aquí en las playas, en principio.
3: ¿Cómo?
2: Se prevé una jornada tranquila aquí en las playas, Agustín, entonces.
3: Sí, hoy empezó tranquila. Uh-huh. Ayer fue un día más complicado y el fin de semana con las fiestas del pueblo también, pero hoy, gracias a Dios, empezó tranquilo y ahí la afluencia de gente es media.
2: ¿Algo que destacar de los últimos días festivos aquí en las playas?
3: Sí, tuvimos algunos rescates los días estos, bueno, que pasó lo de Tarragona, tuvimos algunos rescates acá también, y también en la época de fiesta hubo alguna gente capaz que borracha, molestaba a otra gente y tuvimos que llamar a la policía, alguna pelea en el pateo. Pero nada grave que no se haya solucionado.
2: Pues esperemos que se mantenga la tranquilidad en los próximos días, las próximas semanas, y iremos hablando aquí en este tiempo de conexión con el Servicio de Socorrismo. Agustín, un abrazo, hasta mañana, buen servicio.
3: Hasta mañana, gracias.
2: Adiós, buenos días. Chao.
1: Obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
2: Doncs ara mateix, 5 minuts, ja arribem al punt de 11:45 del matí, en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv, a l'Obert per vacances, cada dia sobre aquesta hora. A 11:45 tindrem connexions en directe, també entrevistes parlant doncs amb diferents protagonistes de l'actualitat i també de l'estiu aquí al nostre municipi. I avui és l'Aaron Marcos, el regidor d'Ecologia Urbana, que ens acompanya aquí en directe en els estudis. Aaron, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Ferran.
2: Molt moreno et veig.
4: Però és moreno que li diuen paleta, eh?
2: Perquè, és a dir, si
4: m'aixeco la màniga...
2: Doncs blanc. És com el meu, també? Sí. Donem fe.
4: És de passejar per la platja moltes hores, revisant com està tot, i agafes aquest color. És inevitable.
2: Comencem l'estiu, regidor.
4: Comencem l'estiu? Bueno, jo crec que...
2: Ha començat ja fa dies
4: pel que fa a la temperatura i les ganes d'anar a la platja i de banyar-se, doncs ha començat ja fa més d'un mes, eh? La realitat és aquesta, no?
2: I l'actualitat de les platges ha estat protagonista també moltes setmanes abans, amb allò del trajat de la sorra. En quin moment tenim les platges de Calafell?
4: Bueno, nosaltres, a les platges de Calafell, ara mateix doncs, tenim pràcticament tots els serveis operatius, no? Tots els que són els tradicionals serveis, que des d'aquí vull fer una reflexió, perquè últimament, ja fa un parell, tres d'anys que passa, la gent al maig principis de maig es queixa de que no hem ficat les passeres, de que les dutxes no funcionen, etc. No? Que els serveis de la platja no estan plenament operatius. I és cert, però és que mai s'havien encès les dutxes ni s'havien ficat les passeres abans de Sant Joan. La temporada estival comença després de Sant Joan, perquè sí, entenguem. I és quan ficàvem tots aquests serveis. Però clar, fa tanta calor, s'ha avançat tant a l'estiu, que ens trobem amb la tessitura que la gent vol anar a la platja i no es troben tots els serveis, no? Aleshores, nosaltres volíem remarcar això. Estem treballant per l'any que ve avançar la temporada de platges, però és que mai havia sigut... mai s'havien instal·lat les dutxes o havien posat en funcionament les dutxes, les passeres, etc., abans de Sant Joan, no? Les passeres, sobretot, perquè entre altres coses les cremaven, no? Però, en tot cas, volíem fer això. Estem treballant de cara a l'any que ve per avançar aquesta temporada d'estiu i que la gent pugui gaudir abans de la platja, dels serveis de la platja, perquè de la platja es pot gaudir tot l'any, no?
2: Entenem que hi ha serveis que durant la resta de l'any, que no és estiu, que no és època de bany, es retiren, però n'hi ha d'altres que queden permanents.
4: Sí, no, home, el servei de neteja de platges i la gestió del propi espai sí que, evidentment, és tot l'any, no?
2: Però... O fins i tot els dutxes o aquests espais com els lavabos, això no es treu.
4: No es treuen, però les dutxes, per exemple, no tenen aigua. Exceptuant, crec que és la de Ponent del Port, per un tema, perquè és una zona de surf i ens ho demanàvem la gent que practica aquest esport, doncs que la practica tot l'any, precisament a l'hivern, que és quan hi ha més onades, no? El Mediterrani no és un lloc conegut pel surf, però sí que a vegades es pot practicar i el lloc de practicar és normalment a Reser del Port. Però, i allà sí que pot funcionar la dutxa tot l'any, igual que els lavabos, que no tots, però crec que és un cada mig quilòmetre, uns 4, entre 4 i 5, sí que estan oberts tot l'any, doncs, bueno, doncs per donar aquest servei, no? Però el ple servei arriba a partir del juny.
2: Mm-hmm. Ho tenim ja, tots els serveis ja instal·lats i funcionants, llavors?
4: Sí, tenim alguna incidència amb algun mòdul i alguna cosa per temes de vandalisme, però sí, està tot operatiu, podríem dir que està tot operatiu.
2: Vandalisme per Sant Joan, per Festa Major a la platja?
4: El vandalisme és una plaga contínua que no...
2: No,
4: va
2: no té època, no?
4: No té època.
2: Això pot passar en qualsevol...
4: No té època, sí. A més, pensem que fa uns parell d'anys hi havia una persona que la vam enganxar, que es dedicava a trencar els rentamans dels sí, lavabos per treure l'aixeta, per emportar-se l'aixeta. Clar, allò li donaven, jo vaig preguntar i...
2: Escolta, un euro?
4: Que donen 25 cèntims.
2: 25 cèntims.
4: Un amic que treballa en el sector i clar, nosaltres reparar allò ens costava 700 o 800 euros, no?
2: Clar.
4: I, bueno, això va estar passant un temps fins que finalment els vam enganxar, no? I això, a més, no és només el cost, que també és molt important, sinó l'administració no és ràpida, perquè per comprar qualsevol cosa hi ha d'haver un procediment administratiu, i clar, això vol dir deixar sense servei un temps considerable, no? I si això et passa a l'estiu, pots trobar que la meitat de l'estiu pues, alguna no funcioni per culpa del vandalisme, no? I això jo crec que és una xacra que tots hem de participar, eh? Quan veiem algú deixant coses fora del contenidor, trencant o fer un mal ús de les coses, no només hem de denunciar, sinó també ho hem de verbalitzar, ho hem de dir, eh? Jo, i més educadament i sense entrar en cap conflicte.
2: Sí, perquè a vegades això pot generar aquest conflicte entre persones.
4: Però s'han de dir les coses. S'han de dir les coses perquè l'Ajuntament, un municipi tan gran com aquest, no pot estar tot arreu, no? Per tant, s'ha d'informar la gent de que ho està fent malament, no? I que ha de mirar de fer-ho bé, perquè és una cosa de tots.
2: Què destacaria dels serveis que ofereix les platges de Calafell? Jo podria avançar, doncs, per exemple, el bany assistit, no? Que fa uns anys que va arribar aquí, a les nostres platges.
4: Jo, és una de les coses que més orgullosos estem, com a equip de govern, del bany assistit. Tenim un diàleg continu amb els usuaris, no? Representats per un grup d'ells, i ens reunim per veure quines són les seves necessitats, perquè la platja és segurament el millor que tenim, no? I és un tresor, és un recurs natural que explotem, però socialment és una cosa molt important, perquè la platja no és només un lloc on refrescar-se, on banyar-se, sinó és un punt de trobada, és un caràcter cultural, no? de la nostra vila. Per tant, una de les coses que hem d'intentar garantir és que tothom pugui... Com Benedit és un espai natural, no? I té les seves complicacions morfològiques, etc. Però hem d'intentar que tothom pugui gaudir d'aquestes platges. No? Per tant, el bany assistit, el que es volia era precisament doncs que tothom que tingui qualsevol dificultat, pugui gaudir d'aquest tresor de Calafell. No? Aleshores, és un servei que es va començar dissenyant amb els propis usuaris del servei, no? I concretament amb la Glòria, jo vaig anar a visitar diferents espais de Barcelona i diferents llocs on ells consideraven que era un servei bastant ben muntat. I en concret vam anar a Nova Icària, que bueno, era en aquells moments l'únic lloc de Catalunya on tenia aquest tipus de servei. I de què consta aquest tipus de servei? Pues, bàsicament és elements adaptats, no? Per poder accedir a l'aigua i tal, mòduls, tota una sèrie d'equipaments que són necessaris en el seu cas, però també una cosa que és molt important, les persones. Uh-huh. Les persones que no són socorristes, són persones que es dediquen a l'atenció d'aquesta gent que té dificultats i s'ha de banyar, no? I va des d'entrar amb la cadira, a vegades és donar la mà a la persona que surt de l'aigua, perquè hi ha gent que té una mobilitat reduïda, però té una certa autonomia, i el que és molt important, que sigui una persona que, per exemple, vagi amb cadira de rodes, pugui anar fins allà de manera autònoma i un cop arribi allà li ajudin a tot. Que no depengui d'un familiar o de, si no és necessari, doncs, perquè l'acompanyi. Llavors, és una cosa que està funcionant molt bé. Els mateixos usuaris es queixen molt, però perquè volen millorar el servei aquest any, doncs hi havia una sèrie de deficiències que hem aconseguit millorar, crec. Fins al dia d'avui no s'ha reportat cap incidència, doncs perquè hi ha coses que nosaltres no sabem. Com. No tens aquesta dificultat, no
2: ho veus,
4: com,
2: no ho veus en primera persona.
4: No ho pots veure, no? I a vegades un centímetre d'un tauló és un problema, no?
2: No condiciona.
4: No ho veus. Llavors necessitem aquesta interlocució contínua amb els usuaris i així ho fem. Escoltem i revisem tot el que hem de fer.
2: En quins horaris i quins dies ofereix el servei? Seria bo...
4: Ara l'hem ampliat, per a demanda dels propis usuaris, crec que és de 10 i mitja fins a 2 i de 4 fins a 6, més o menys. Puc estar equivocat. En tot cas, es pot trucar a l'Ajuntament o es pot anar al lloc on tenim un cartell on ficar els horaris, però aquest és el barem, no?, que utilitzem.
2: Tenim dos punts?
4: Tenim dos punts, tenim una a Calafell i una a Segur.
2: Uh-huh. Sobre quina alçada dels carrers per ubicar les persones que puguin necessitar-ho?
4: El de Calafell està entre carrer Costa Daurada i carrer de l'Estany, perquè ens entenguem, entre el que era l'hotel Cursal o l'hotel Aqua i l'hotel Miramar, just al mig. Aquest bueno, és un punt que està molt, molt a prop de la platja i molt a prop del passeig, de fàcil accés, no hi ha aparcament a prop, no hi ha un aparcament a prop, però i aquest, el tenir més afluència, té més reforç de persones, no? I després tenim la platja, també és diferent, la platja de Calafell és una mica diferent que la de Segur, i a Segur tenim una altra, que aquest és, té menys afluència, però igualment hi ha persones, però diguéssim que és més tranquil, i el perfil de platja és una mica diferent, és més còmode d'entrar, segur.
2: Tenim 6 minuts, sap que això de la ràdio passa volant, i moltes coses per parlar encara. Tenim tots els serveis que necessitem, regidor?
4: Bueno, sempre en pots tenir més, els serveis. Jo crec que l'important dels serveis és no necessitar-los, no? Jo crec que al final a vegades tenim una sobredemanda de segons quins serveis i ens oblidem de l'important, no? Que la platja és un lloc, traient el bany assistit, que crec que s'ha de tenir absolutament tot, la resta no fa falta gaire cosa per gaudir de la platja, no? La platja ha de tenir aigües netes, que en aquest cas doncs, la qualitat és excel·lent, no perquè ho diem nosaltres, sinó que tenim uns anàlisis periòdics que fa l'Agència Catalana de l'Aigua i la bandera blava que certifica aquests resultats. Tenim sorra a la major part dels llocs i en alguns que bueno, doncs hem tingut problemes i no està tota la que tindria que estar perquè ens van parar les obres, però en aquest cas hi ha sorra. I la resta ja està. Sol, sorra, aigua neta i companyia, no? Amics, familiars, i com ens ho passem bé? Doncs fent castells, no?
2: I civisme, sobretot,
4: És bàsic, i és una cosa que a vegades se m'oblida de dir, però és que a mi em sembla impossible d'anar a la platja i deixar qualsevol deixalla, deixar qualsevol, fins i tot les borilles de tabac, no? No podem deixar absolutament... El concepte és, quan anem a qualsevol espai natural, que la platja ho és deixar-ho igual o millor que ho hem trobat. Doncs amb aquest principi...
2: Miri, aquest dia el concurs d'estira la corda, un ham clavat amb un peu, una persona, allà davant de la plaça del Manila. Doncs també pels que gaudeixen pescant, doncs també s'hi visme en aquest sentit.
4: Sí, sí.
2: Regidor, el servei de socorrisme, en quin moment està i què és el que tindrem aquest estiu?
4: Bueno, al servei de socorrisme vam modificar una mica els horaris, no? Perquè ens hem trobat que precisament amb el canvi climàtic doncs la gent va abans a la platja, però és que l'estiu fa més calor, no? I aleshores el que hem fet és intentar... Vam veure que ja teníem una certa afluència més per la tarda, llavors vam modificar aquests horaris per allargar-los una mica més fins la tarda, no? El servei de vigilància comença a les 11. Hi ha molta gent que ens demana que fos abans, perquè abans també és veritat que hi ha molta gent que va a la platja. Però hem de tenir una cosa que em sembla... Ho ha comentat l'Agustí, no? Que quan la platja, la tendència és que a l'estiu, pel matí la platja és molt, molt, molt... La mar...
2: Està més tranquil·la, vol dir?
4: Està més tranquil·la, i si es complica, es pot complicar a mesura que avança el dia. Per això també té aquesta lògica al servei, perquè evidentment totes les hores no es pot cobrir. Però sobretot el que és molt important quan anem a la platja és la responsabilitat individual, de cadascú, i de saber quin és el que, què és el que pot fer i què és el que no. Jo mateix, jo soc nedador, he fet molts anys natació i puc nedar bé, sense problema, però jo mai, quan el mar està amb cert onatge, em fico més enllà de 3-4 metres cap endins, no? Perquè en qualsevol moment no és només el que tu sàpigues fer, sinó que pot picar una medusa i donar-te una reacció, hi ha mils de perills, no, al mar, i s'ha de saber afrontar-los.
2: Compte, perquè del poquet que portem d'estiu ja 5 ofegats, a les platges. Exacte, vull dir que...
4: Exacte, i un incident molt greu a Tarragona amb tres menors, i un menor que sabien nedar, que bueno, van enganxar un mal lloc, per sort, com nosaltres no tenim aquestes... aquests llocs com a Tarragona, de roques o inclús d'espigons, com podia ser Cunit, no tenim aquestes turbulències, però igualment s'ha d'anar amb compte.
2: Mm-hmm. Per acabar, el reconeixement, vostè ho deia fa un moment, les banderes blaves, en tenim 6, 4 per les platges, pel port i també pel CREAC. Ens deia l'alcalde ahir, en busquem una setena, la confraria de pescadors que tingui aquest reconeixement. Com valora tot això de les banderes blaves?
4: Jo crec que s'ha parlat molt de les banderes blaves i evidentment no és el certificat excel·lent, però crec que és molt important que tenir la bandera blava perquè certifica. I nosaltres estem acostumats a un estàndard de platges que no són habituals al tot el món. Eh? Tu vas a l'Índia, per exemple, i t'asseguro que buscaran una platja que tingui bandera blava, perquè... Pots trobar-te una platja plena de vaques i gossos i plena de... Bueno, doncs no tan neta com les que tindríem aquí. Llavors, tenim un estàndard que és important mantenir-lo, no? Jo crec que la bandera blava doncs, té un màxim, una garantia màxima, que és la qualitat de l'aigua, no? Que és pues, el que certifica que tens una qualitat de l'aigua excel·lent. I després hi ha moltes altres coses, no? Hi ha municipis molt importants que han perdut la bandera blava. Mm. Salou, Benidorm, etc. Vull dir que és important tenir aquest certificat i que quan algú de fora, un estranger, visita les nostres platges, valora molt tenir aquest certificat, aquesta distinció, perquè té un reconeixement internacional. En bandera blava està a 152 països, vull dir, no és cap certificat menor, no?
2: Per acabar, el Vendrell va sacrificar una bandera blava per tenir una platja per gossos, sent Calafell un municipi pet-friendly. Què ens diu?
4: Jo primer penso que els gossos no han d'estar a la platja. En principi, o sigui, per començar, les platges són ecosistemes i tothom diu, és que els humans... Sí, és veritat. És que jo crec que en un futur, no molt llunyà, hi haurà platges que hauran d'estar tancades. Literalment, si volem que es desenvolupin. A Catalunya tenim exemples. Tenim l'illa de Buda, tenim la desembocadura del riu Foix, tenim la platja del Prat, tenim la Tordera, a Girona hi ha algunes... perquè quan tu tanques una platja veus que l'evolució és totalment diferent, l'impacte. Llavors no crec que hi haguem de sumar més impactes a la platja dels que ja té, perquè no deixa de ser un ecosistema, i bueno, hi ha llocs on hi ha platges de gossos, no es pot disfrutar i gaudir, i precisament quan tu fiques una platja de gossos, treu la bandera blava precisament perquè perds una qualitat ambiental, no? Que a simple vista pues, potser no és mesurable, però és certa i mesurable, no? Quan hi ha gossos, doncs la sorra està més contaminada, hi ha una sèrie de bactèries, exacte. Com hem dit abans, quan anem a la platja amb nens, a part de fer castells, a vegades els nens es fiquen la sorra a la boca. No? Mm. Llavors, aquesta sorra hauria d'estar el més neta possible, i quan hi ha animals domèstics o animals de qualsevol tipus, perquè hi ha platges que se passegen cavalls, també, etc., doncs això no passa. No? Però nosaltres, el nostre objectiu és mantenir les platges amb la major qualitat possible. I això passa perquè no hi hagi animals domèstics.
2: Mm. Porta molta feina tenir les platges tot l'estiu a punt?
4: Porta molta feina, sí, porta molta feina perquè a més és un lloc on hi ha molta demanda, i la gent doncs, hi va sovint. Ara, abans de començar el programa, m'estava trucant una veïna que ja sé el que vol una certa infraestructura perquè les seves amigues doncs, els hi costa entrar i volen una barana, no?, de ferro, que estem intentant solventar aquest tema, intentant comprar-la, però és complicat encaixar el pressupost a vegades. Però sí, hi ha molta demanda, però també haig de dir que a l'Ajuntament de Calafell i a l'empresa municipal tenim un equip de gent molt compromesa amb que les platges estiguin bé, no? I tenim aquesta sort que tenim des dels treballadors, ja no només de l'empresa municipal, sinó el propi Agustí, els socorristes, tenim el personal de neteja de platges, amb l'Alfredo al capdavant, que és un crac. I Alfredo, bandera blava, ha convidat l'Alfredo a veure altres municipis per compartir experiències, precisament perquè es valora molt el tipus de gestió que es fa, no? I també la tècnica, la Pilar Cervantes i tot l'equip administratiu de Medi Ambient. Vull dir, hi ha un gran equip darrere i pel qual hem d'estar molt contents, no? I tenim molta sort.
2: Doncs a vostè, Aaron Marcos, regidor d'Ecologia Urbana, però també a tot l'equip que fa possible que les platges, doncs, cada dia doncs, sigui un dels atractius del nostre municipi. Gràcies per venir, bon estiu a tots i seguirem gaudint de les nostres platges. Gràcies, Aaron. Molt bon dia.
1: Obert per vacances.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterio, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterio. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterio, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: per vacances. A Calafell Ràdio, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
1: Els altres ulls. Cada matí, el Nero i la Lluna s'aturen davant del mar. El miren, l'oloren, escolten les seves onades arribar fins a ells. Però no hi poden traspassar el fimur que els separa de la sorra, de l'aigua, de la platja en la que a l'hivern donen grans passejos tant de dia com de nit. I no ho entenen. Ens miren amb aquells ulls que parlen sols i ens demanen permís per traspassar-lo. Un permís que no els hi podem donar. Per ells, la platja és llibertat, és córrer, jugar, és compartir estones amb aquells que més estimen, amb gossos que coneixen i altres gossos que coneixeran. Però sobretot, amb els que caminem cada dia amb ells i els sentim com a part de la família. Calafell és una vila privilegiada. Tenim un litoral magnífic, una platja que és motiu d'orgull i un municipi que cada dia acull més persones que han decidit viure-hi buscant qualitat de vida i formant part d'una realitat cada dia millor. Però aquesta realitat també té quatre potes. Cada vegada hi ha més gossos que formen part de les nostres llars. No com a mascotes, sinó com a un més de nosaltres. Per això, costa d'entendre que per compartir una estona de mar amb el Nero o la Lluna, hàgim d'agafar el cotxe i marxar a un altre municipi. No demanem tota la platja, només un petit espai ben regulat, respectuós amb tothom, on conviure amb els nostres peluts i això sigui possible. Perquè una platja per a gossos no és només una platja per a gossos. És un espai que parla d'inclusió, de convivència i d'un Calafell que continua avançant sense deixar ningú enrere. Potser només cal mirar el mar des d'una altra perspectiva. Potser només cal imaginar què veuen el Nero i la Lluna quan s'asseuen davant de les onades i esperen sense entendre que algun dia també serà el seu torn. Mirem-ho amb els ulls del cor. Mirem-ho amb els seus ulls. Mirem-ho amb els altres ulls.
0: A Calafell Ràdio, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: 9 minuts i arribem a les 12 en punt del migdia. Avui, en aquest dimarts, dia 30 de juny de 2026, estem d'estrena a Calafell Ràdio, calafell.tv. Posem en marxa el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, és obert per vacances. I aquesta temporada tindrem espais nous, col·laboradors, podríem dir nous, i qui ha retornat a Calafell Ràdio a aquesta casa és el Miquel Cuadros, és astròleg i tenia moltes ganes de que tornés aquí, aquesta, a la seva casa. Miquel, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia i moltes gràcies per haver-me convidat a participar i la veritat és que em sento molt còmode.
1: Gràcies a tu per acceptar la invitació.
2: Doncs la veritat és que molt bé.
1: I a més, en aquests estudis que vàrem estrenar ja a camí d'un any, vull dir,
2: que passa el temps
1: molt ràpid. La veu dels astres, així li hem posat o li has posat nom a aquest espai, sí, que compartirem junts a Calafell Ràdio tots els dimarts a partir d'aquesta hora, quan faltin pocs minuts per les 12 del migdia. Què farem en aquest espai, Miquel?
2: Pues en aquest espai parlarem de coses relacionades amb el món de l'astrologia, és a dir, com els astres influeixen a les nostres vides, de quina manera doncs nosaltres podem saber quines són les oportunitats que la vida ens ofereix, com podem dirigir aquests projectes de vida que podem tenir, que d'altres maneres a vegades potser no som ni conscients, i ens pot permetre trobar una miqueta, diguem, l'al·licient per saber cap on hem d'anar, cap on podem dirigir-nos, adreçar, què és el que podem millorar de nosaltres mateixos. Mm. És una eina, diguem-ne, important de cara doncs, a treure el màxim profit de la nostra capacitat, per dir-ho d'alguna manera.
1: Per aquells que no coneguin el Miquel Cuadros, ell es fa dir també Malinos, és astròleg amb més de 45 anys d'experiència, creador del mètode Vivarium Astral. Miquel, què és Vivarium Astral?
2: És un mètode que porto treballant fa bastants anys, donat que l'astrologia en si és molt maca, però és molt complexa. És a dir, les persones que d'alguna manera tenen curiositat veuen símbols estranys i coses que a vegades doncs, és difícil de comprendre. També fem servir un llenguatge que no és un llenguatge senzill, és un llenguatge més aviat complex, i ens basem en el que són, el que en diem, uns glifos, el que en diem les formes, i això fa que a la persona li costi a vegades arribar-hi. Llavors, el mètode Vivarium Astral és un mètode pensat perquè tothom tingui la capacitat de poder-ho entendre, arribar, i sàpiga trobar el seu camí, diguem-ne, el seu camí de vida, i d'alguna manera que sàpiga com té que orientar-se perquè les coses doncs, vagin adreçades cap a aquells objectius que té previstos. És a dir, és un procés dens, laboriós. I per què? Doncs m'ha portat feina, m'ha portat molts anys d'investigació, anys de treball. Estic treballant en projectes doncs, que, per donar-ho a conèixer més bé, ho estic acabant de polir, però jo crec que és un procés de projecte que tindrà èxit.
1: I com es materialitza aquest projecte? Perquè aquestes són les intencions, el projecte, però de quina manera el poses en pràctica?
2: Bé, la veritat és que no fa massa temps, vam fer un projecte d'un taller experimental, ja dic experimental, per veure què tal, com aniria, i vam buscar gent de tot tipus. Persones que coneixien el món de l'astrologia, persones que no tenien ni idea, etc etc, i vam dedicar les hores que ens van permetre dedicar-hi. Ara bé, és un tema que en un taller te n'adones quan hi ha coses que s'han de millorar, i el que fas és prendre nota. Llavors, què vaig fer? Vaig prendre nota de les coses que jo crec que estan al meu abast i que jo puc millorar i puc canviar. Les que són ambientals, evidentment, és molt complicat i aquí no em pertanyen a mi, però sí que és cert que quan hi ha, diguem-ne, aspectes que has d'explicar a la vida d'una persona, hem de trobar de quina forma podem arribar-los-hi, que sigui fàcil, entenedor, i que no se'ls faci complex. Això a vegades és difícil, i en un taller que nosaltres, per exemple, vam dedicar-hi des de les 10 del matí aproximadament fins a les 7 i mitja de la tarda, amb dues hores que vam tenir d'espais de descans, es va fer curt. Francament, es va fer curt, ens van faltar dues horetes que m'hagués agradat poder-les disposar per poder arribar a aprofundir una miqueta més. El que sí que m'agrada d'això és que, després de tot, les persones, quan hagin acabat de revisar tot el tema que se'ls va donar, perquè és un taller que han de fer a casa, doncs em donin la seva conclusió. Per què? Perquè a través d'aquí jo puc mirar de millorar, què puc canviar, què puc, doncs, d'alguna manera eliminar, o què hauria de fer més èmfasi perquè sigui més clar, perquè la persona tingui el seu camí més definit.
1: Mm-hmm. Faràs més activitats com aquesta o de diferents?
2: Sí, en faré més i de diferents. Bueno, de fet, a veure, jo faig astrologia fa moltíssims anys, però com tu bé saps, i també doncs, he treballat en sofrologia durant molts anys, tècniques de meditació i de relaxació. Vull dir que, però en quant a aquest tema, el que he fet i el que estic fent és aglutinar-ho. És a dir, estic agafant els coneixements que tinc de sofrologia i de meditació i relaxació i intento aplicar-ho en el camp de l'astrologia mitjançant la fórmula de fer un temari, un tema que la persona, quan ho tingui en el seu abast, ho pugui comprendre i ho pugui analitzar i es pugui buscar a si mateixa. Aquesta és la finalitat.
1: L'interès per l'astrologia ve de molt lluny, però és el millor moment el que està vivint ara l'astrologia pel que fa a seguidors, per l'interès que desperta?
2: Et diré que sí i et diré per què. O sigui, nosaltres fa... l'astrologia té més de 5.000 anys d'antiguitat, però ara precisament es diu que estem a l'era d'Aquari. De fet, això jo ja ho vaig dir en altres programes, l'era d'Aquari, ja que diu que estem entrant, ja que diu que ja ha començat, ja que diu que estem a punt d'entrar, no ens posem massa d'acord perquè hi ha un cicle, diguem-ne, de variabilitat que per el moviment de la Terra doncs fa que aquesta era a vegades es modifiqui una miqueta. Però en definitiva, d'alguna manera, el que ens està dient és que l'era d'Aquari és una era idònia, perquè és l'era precisament de l'astrologia i tot el que és la investigació i les noves tecnologies. Per tant, estem davant d'una oportunitat nova i una cosa molt curiosa és que Urà, que és el planeta que es relaciona amb l'astrologia, és el que està entrant ara, en aquests moments està entrant en el signe de Bessons, que és un signe que durarà 7 anys. I llavors, quan Urà ha estat 7 anys en cada signe, doncs fa que aquell aspecte d'aquell signe es posi en moviment i es posi en marxa. Clar, s'està posant en el signe de Bessons, que és el signe de la comunicació, de la divulgació. Per tant, l'astrologia està en un bon moment i crec que durarà, té llarg temps de vida. Sí.
1: Però per què creus que li interessa a les persones? És a dir, moltes persones creuen que, per exemple, a través de l'astrologia es pot saber, es pot endivinar, es pot preveure el futur.
2: Cert.
1: Això però... sempre ha tret a moltes persones aquesta curiositat, no?, de predir el que ha de venir.
2: Sí, bé, és cert i no és cert. A veure, la predicció és una de les facetes que es treballa a l'astrologia. Sovint. És el que més atrau i sedueix a la gent. El saber què ens passarà, com ens aniran les coses, com les canviarem. El que no es fa tant és potser és buscar la intenció interna de treballar-ho des de dins. És a dir, de veure com els astres d'alguna forma ens influeixen, actuem, i com fem les coses perquè ens vinguin de cara i com què podem mirar de millorar. I llavors aquí què ens diu? Ens està dient, home, l'astrologia és un fet... curiós, un fet de... Jo vull saber què em passarà demà, vull saber si seré milionari. Això m'ho pregunta tothom, eh? Tothom té una dèria amb ser ric i em pregunten... I jo dic...
1: Bueno, la vida fàcil, potser.
2: Clar, i jo dic, això és una cosa que és atzar, i l'atzar és imprevisible, i Urà és un planeta imprevisible.
1: Això no es veu a través de...
2: A veure,
1: de
2: jo no ho he descobert encara. Si em preguntes si ho he investigat, et diré que sí. Hi ha trets que et diuen quan una persona les coses li aniran bé. Per exemple, poso un exemple, eh? Quan Júpiter, que és el planeta de l'expansió i de la benevolència, transita l'escenari número 2, que és la casa de l'economia, o transita l'escenari número 8, que és la casa de les coses que venen de forma sobtada, improvisada, o transita la casa de l'atzar, que és l'escenari número 5, doncs ens dona oportunitats. Per tant, si una persona vol saber quan té oportunitats econòmiques per tenir guanys i per tenir millores, ha de tenir en compte quan passa per l'escenari de l'economia, que és el número 2, quan passa per l'escenari número 5, que és el de l'atzar, quan passa per l'escenari de les coses imprevisibles, que és el número 8, i, si professionalment vol tenir molt èxit, quan li passa per l'escenari número 10, que és el que el projecta socialment. I si vol ser, per exemple, doncs, una persona amb gran èxit social i de relació amb la gent, quan passa per l'escenari número 11, que és el públic en general. O sigui, és maco.
1: Per veure tot això es necessita el que es diu la carta astral, no?
2: Sí.
1: Que és aquell gràfic impressionant, sí, que només vosaltres ho sabeu interpretar.
2: Sí.
1: Jo, malgrat que he tingut aquesta vinculació, sobretot amb tu, en aquest espai astrològic, i et va sonant moltes coses, la casa no sé què, la casa no sé quantos i tot això, ara ens ho expliques, Miquel. Sí. Però clar, allò és com molt complicat, no? O què?
2: Sí. És molt complicat.
1: És un art, això, d'interpretar tots aquells símbols, totes aquelles ratlletes.
2: És molt complicat.
1: Uau, és impressionant.
2: És impressionant. I jo ni creia en l'astrologia. Jo vaig entrar-hi per atzar, per aquell accident que vaig tenir de jovenet.
1: Doncs déu-n'hi-do, per ser un accident, doncs sí, tens 45 sí, anys, sí, de trajectòria.
2: Un accident... Bueno, jo dic 45, però em porto 50,
1: potser, ja.
2: Però jo sempre m'agrada reduir.
1: Sí, no cal.
2: Faig com les senyores. Intento reduir l'edat.
1: Sí, ja arribarà. Clar que sí, home.
2: Però... Sí, a veure, és complicat, és molt complicat perquè quan entres per primera vegada veus un dibuix en tot de ratlletes i de colorins i bé, dius, i això que em diu? I quan una persona en sap molt, o en sap una mica, ja pot començar a xifrar cosetes. I això li dona comunicació, li dona interpretacions, li dona informació. Però mirar una carta astral en el nostre cervell, encara que no ens ho creiem, quan el mirem, el nostre cervell comença a computar. Pam, pam, pam, pam, va molt ràpid. I hem d'intentar veure aproximadament, com a mínim, entre 1.440 coses i 2.016 coses, que són les que generalment solem observar amb un cop d'ull. I llavors, el complicat d'això és ser capaços de processar-ho, entendre-ho i mirar quines cosetes podem dir, com les podem dir, de quina forma les hem de dir, clar, i com les hem de gestionar perquè no pugui crear traumes o conflictes.
1: Carta natal o carta astral és el mateix, no?
2: És el mateix, sí. És el camí de vida de la persona. O sigui, una persona, quan és fecundada amb un punt que li diem el mig cel. O sigui, ho dibuixem amb un MC, que és la posició de l'escenari número 10. I de l'escenari número 10 fins a l'ascendent passen els 7, 8, 9 mesos d'embaràs de la mare. Dic 7, 8, 9 mesos perquè menys de 7 mesos una persona no pot viure, però a partir de 7 sí. I llavors, si d'aquests escenaris que hi ha entre el mig cel i l'ascendent, doncs hi ha planetes, ens diuen els aconteixements que aquella mare ha viscut, quines experiències ha tingut i com les ha viscudes. Llavors, aquí el que ens ve a dir d'alguna forma és que, segons els diàlegs que hi ha, jo dic que els planetes són actors i actrius. Segons els escenaris que hi ha, ens diuen de quina manera interactuem o com hem rebut la informació en el fetus de la mare i realment si naixem amb pors o amb certes coses que no sabem el per què ens passen, moltes vegades tenen molt a veure amb aquelles vivències que hem tingut en el fetus matern. Clar, l'ascendent és el moment en què ens enfrontem a la vida. És a dir, què ens està dient? Ens està dient quan apareixem, què fem i quin és el missatge que portem. És a dir, a mi, per exemple, una persona pot dir, escolta, tu ets una persona de signe tal. Sí, però el que ens determina és l'ascendent, més que el signe mateix a vegades, eh?
1: Això ens ajuda una miqueta a entendre com som i el que fem, no? Per què fem tot allò que estem desenvolupant?
2: Ens ajuda a entendre això i entendre que no hi ha cap persona igual. Tothom és única, genial i irrepetible. Jo m'he cansat de dir-ho tota la meva vida, això. El per què? Perquè quan mirem una carta astral, encara que siguin de bessons, per exemple, hem de veure que no neixen en els mateixos minuts, a vegades neixen amb 4 o 5 minuts de diferència. Aquesta diferència sembla a vegades una miqueta que sigui senzilla d'entendre, però no és veritat. A vegades un planeta pot canviar de casa o d'escenari i ens dona informació determinada. També és veritat que l'últim que neix dels bessons és el més gran. Llavors hem de mirar de referenciar quin missatge ens està donant. I una cosa molt important que és que jo a vegades doncs, he fet durant anys, és investigar el cicle genètic familiar. És a dir, faig un arbre genealògic astrològic i sobre aquest arbre genealògic agafo els avis de les dues parts, agafo els pares, agafo els germans i, si cal, m'agafo els besavis i munto un escenari. Un escenari que és un arbre que em permet veure quines potencialitats té i de quina part genètica li venen a aquella persona.
1: Ara parlàvem fa un moment de que moltes persones volen saber si seran riques, si tindran una vida econòmica fàcil, sí, o còmoda. Clar, aquí també es poden saber moltes altres coses, com quines, Miquel?
2: A veure, es pot saber quines malalties podem arribar a patir, quines tendències ja a malaltir. Evidentment, si ho veiem, el que hem de fer és aconsellar la persona que es faci doncs, una visita mèdica, que faci doncs, que li donin una revisió adequada, perquè podem preveure, amb anys d'antelació, coses que poden succeir-nos a la nostra vida a nivell de salut. I llavors el que podem fer doncs, és orientar. Si veiem que una persona doncs, té tendència, per exemple, doncs, a tenir alguna fractura, hi ha planetes que ho determinen. Per exemple, les fractures de les extremitats inferiors, Mart està sempre molt implicat, que és el planeta, diguem-ne, de l'activitat, de l'impuls, de la guerra, de la musculatura. Però Saturn és el planeta de les articulacions, el dels ossos, l'esquelet. Llavors, quan aquests dos diàlegs entre aquests dos no són bons, afavoreixen que puguin haver-hi lesions, fractures i tal. Si ho veus, dius, escolta'm, vés en compte amb això perquè podria succeir aquest aspecte. Podria succeir. No és determinista. Hi ha un marge de moviment, hi ha un lliure albir, però sí que ens dona una orientació.
1: Hi ha una predisposició, però no
2: correcte,
1: té per què complir-se.
2: Correcte. Però, per exemple, estic investigant un tema molt delicat, que són les malalties del càncer de mama, per exemple. I és un tema delicat perquè una persona molt propera a la família, doncs, l'està patint. I llavors nosaltres què fem amb això? No mirem una sola cosa amb una carta, perquè si no ens equivocarem. Hem de mirar 4 o 5 tipus de cartes diferents que les hem de fusionar, les hem d'interactuar i com a mínim hem de tenir 3 mètodes que ens donin la mateixa resposta. Si no, no podem donar per fet que allò pugui succeir. Quan hem fet aquest tipus d'estudi, podem determinar si aquella persona allò li anirà bé, li anirà malament, i com creiem que l'hauríem d'intentar mentalitzar perquè vagi davant d'aquesta intervenció, si és que hi ha d'anar-hi, amb la capacitat de fer-hi front amb el màxim d'alegria i de defenses possibles.
1: Per tenir la informació de la carta astral o natal, evidentment necessitem la data de naixement, el moment, sí. Però es veu el moment del final de la mort? És que segur que és un tema que també
2: m'ho pregunta tothom. També t'haig de dir que la gent té molta por a la mort, moltíssim, en general. Jo per experiència pròpia diria, i t'ho dic, jo penso que és normal que la tinguin perquè és una cosa molt desconeguda, però sí que ho pregunten, i la por a la mort, o sigui, la mort es veu a la carta astral, és a dir, quan jo em veig una carta d'una persona, veig aproximadament, amb un mes, dos mesos de variabilitat aproximadament, quan aquella persona es deixarà, o quan deixarà la Terra. Mai se li pot dir a una persona tens tant temps de vida perquè l'estem condicionant. I llavors, clar, l'estem afectant. I encara que no ho creiem, el seu subconscient estarà crac, crac, crac, crac. I això és perillós. No,
1: permeta'm i contesta si vols. Saps la data de la teva mort? Contesta si vols. Ho dic perquè...
2: Sí.
1: Ho saps.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Mira, si em permets, et faré un comentari. Jo quan vaig començar a estudiar astrologia, recordo que devia tenir 18-19 anyets. El meu professor d'astrologia un dia a la classe ens va dir que ell es moriria l'any 2000 i ens va dir el mes i el dia. I vam quedar tots, bueno, ens vam fer una miqueta broma. Va morir el dia i el mes que ens va dir.
1: Mare de Déu.
2: Sí, sí. Està bé, és curiós.
1: Queda molt per descobrir a través de les cartes astrals o de l'astrologia en sí. General?
2: Mira,
1: està tot descobert o encara hi ha un llarg recorregut per seguir investigant?
2: No ens l'acabarem mai.
1: No, eh?
2: No, l'astrologia, i no vull fer, diguem-ne, comparatives, però l'astrologia és una ciència, encara que la gent a vegades la desvirtuïn, és una ciència matemàtica. És a dir, normalment ens basem sempre en càlculs matemàtics per saber els moviments que tenen els planetes, com estaran, com s'ubicaran, etc. I jo no paro d'estar sorprenent-me constantment, perquè no hi ha un camí definit en l'astrologia. Jo, amb tots els anys que porto, cada dia descobreixo coses noves, i cada dia hi ha coses que m'atrauen més, que em sedueixen més, i que em fan endinsar-me més en la investigació. Vull dir que sí, no ens l'acabarem, l'astrologia.
1: Sap greu, però hem d'anar acabant, perquè això de la ràdio passa molt ràpid, és com un pim-pam. Sí, sí, però per sort tenim els dimarts, a partir de l'hora que hem començat, doncs per parlar d'astrologia i de molts continguts. Un missatge que vulguis enviar a l'audiència, aquests que ens estan escoltant a l'altre costat de la ràdio, que ara mateix aquest espai s'està enregistrant, que podreu veure també, es podrà veure aquest espai a través de les nostres xarxes o a través de YouTube. Un missatge per ells.
2: Doncs el missatge és que no perdin mai la il·lusió, que no perdin mai l'esperança, i que davant del dubte, i no és perquè s'ho hagin de fer, sempre poden intentar mirar de que algú, alguna persona entesa, els hi faci una anàlisi de la seva carta astral per veure el projecte de vida que té, com el té i com li pot fer el màxim profit. I si no, que sigui conseqüent amb si mateixa, que s'escolti la seva ànima i que actuï en conseqüència.
1: Per dimarts vinent, em sembla que vols parlar de l'eclipsi.
2: Sí. Sí, serà un tema interessant perquè la gent... A veure, això va succeir l'última vegada que vam veure, crec recordar, i ho dic de memòria, va ser sobre l'any 1905, jo no havia nascut. Va ser un any després del naixement del meu avi, per tant, fa uns quants anys. Però serà espectacular. Les Terres de l'Ebre són les més afortunades a Catalunya. Però des d'aquí Calafell també. Si anem a la platja, que no hi ha tanta contaminació lumínica, és probable que el puguem veure doncs, molt bé. Per tant, és quan el Sol i la Lluna d'alguna forma es conjuntaran i faran que hi hagi una espècie d'anell que es vegi molt envoltat, que serà el que taparà el Sol, en aquest sentit.
1: Doncs els dimarts a Calafell Ràdio, a l'Obert per Vacances, la veu dels astres amb Miquel Cuadros, l'astròleg que ens acompanyarà aquí a Calafell Ràdio també aquesta temporada. Gràcies, Miquel, un plaer.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I ens retrobem dimarts.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies a tota l'audiència.
1: Abraçada, Miquel.
2: Que tingueu bon dia. Igualment. Adéu, adéu.
0: Aquest estiu banyador, xancletes i Obert per Vacances.

0: també entre els continguts del nostre programa L'Obert per Vacances, aquest mes de juliol. Entre tantes i tantes coses, tindrem música, cançons. També música que es fa aquí a casa nostra, en català, com aquesta, que ens porten a la Lluna Plena. Anem descobrint aquestes bandes, aquests músics, aquests cantants, i amb cançons com aquesta que es diu Els Clàssics. Per cert, d'aquí una estona també, amb el David Burillo, arriba Emergents, que seguirem descobrint artistes i músics del nostre panorama musical català i que estan començant. Ara, moment de fer una aturada, una pausa publicitària, tornem de seguida. Els dimarts tindrem un espai de cuina amb un nou col·laborador, però avui no és possible aquest espai, per la qual cosa avui parlarem de nutrició. Nutrició saludable per l'estiu.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
0: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari. Les tardes musicals de Calafell Ràdio. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: d'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
1: A l'Obert per Vacances, el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, volem parlar de vida saludable. Ens acompanya la Judit Companys, és dietista nutricionista de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Benvinguda, Judit.
2: Hola, bon dia.
1: Volem parlar de consells saludables sobre la nutrició per aquest estiu. Per començar aquest espai, si hem de començar amb un consell important d'alimentació durant l'estiu, quin seria aquest consell?
2: Doncs, primer de tot, hauríem de parlar de l'aigua. Tots sabem que hem de beure aigua, tothom ens ho repeteix sempre, però a vegades ens en oblidem. I ens en oblidem sobretot de per què és important beure aigua. Tots sabem que l'aigua ens hidrata i per tant és important, però a vegades ens en oblidem que també ens ajuda a regular a com tenim la pell. Per exemple, a vegades tenim la pell seca i tothom venga a ficar-nos cremes, no?, per millorar aquesta pell. A vegades això se soluciona només intentant beure l'aigua que hem de beure cada dia. També ens regula la temperatura corporal, la pressió arterial, el colesterol. Llavors, no només és la hidratació, que evidentment és important, sinó que ens hem de recordar de tot el que fa l'aigua en el nostre cos. Llavors, tot serveix? O sigui, tot ens hidrata? Doncs no. No només l'aigua ens pot ajudar, també podem agafar aigua infusionada, podem agafar infusions, però la base sempre serà l'aigua. Quan parlem de refrescos, no ens hidraten. Sí que és líquid, però no ens hidrata. I el mateix passaria amb les begudes alcohòliques més comuns, com el vi quan ho fem, quan bevem vi per dinar o per sopar, o també amb la cervesa. Llavors, és important recordar que l'únic líquid que ens hidrata és l'aigua i que hem d'intentar beure aigua cada dia.
1: Doncs és important estar ben hidratat aquest estiu per combatre la calor, però també a través de l'alimentació podem combatre aquesta calor.
2: Sí, és cert que hi ha aliments que segurament quan a moltes persones els hi venen al cap aliments que són frescos i que ens ajuden a millorar o la sensació de calor durant els dies de més calor, com poden ser les fruites i les verdures. Són els nostres grans aliats durant l'estiu perquè, a banda de ser lleugers, també són molt frescos i, a més, porten una alta quantitat d'aigua. Per tant, tornem a millorar la primera part que havíem parlat. Què podem fer? Pues, per exemple, amanides, però no fa falta que només siguin de verdura. Podem introduir llegums i podem introduir patata, arròs, quinoa, no? Diferents aliments que tots junts ens aporten aquesta frescor. Què també podem fer? Els dies que fa més calor, un gazpacho, podem fer una crema de meló, una crema de síndria, per intentar combatre aquesta calor i refrescar-nos el més possible, no? I què me'n dieu també dels postres, no? No només amb l'amanida més típica, sinó que a vegades podem agafar un gelat, podem fer un gelat casolà amb un iogurt i una fruita. Segur que tots hem fet de petits, hem agafat un iogurt, li hem ficat un pal, una cullera, no? Ho hem ficat al congelador i ens hem fet un iogurt gelat per refrescar-nos. Doncs per què no agafar un iogurt natural, normal? Agafem una fruita, ho triturem i ho fiquem al congelador i tenim una altra manera de refrescar-nos a partir de fruita, però que ens agrada més perquè pues, és un gelat, diguem, saludable.
1: Per la qual cosa, aquesta aigua que ens recomanava també, aquesta alimentació una miqueta fresqueta seria doncs benvinguda, no?, per refrigerar-nos i refrescar-nos sense excessos, podríem dir.
2: Exacte, molt bona comentari, no?, perquè l'aigua freda de nevera tampoc seria la més recomanable, sinó que hauria de ser, la paraula seria fresca, no?, quan no la tenim de directament de la nevera. També pot ser perjudicial, podem tenir un cop de calor pel fet de beure aigua excessivament freda.
1: A vegades estem suant que venim de fer, per exemple, practicar esport o tenim una calorada i el primer que dius, bueno, una aigua ben fresca segur que em refrescarà, però això és perjudicial per la nostra salut, perquè exacte, podem tenir un tall de digestió, justament.
2: Exacte, seria intentar que no estigui ni molt freda ni molt calenta, fresca, seria la paraula.
1: Parlaves d'alimentació saludable per aquest estiu, però què és el que hem d'evitar cuinar i menjar en aquest estiu, Judit?
2: Pues, per exemple, a tots ens ha passat que algun dia mengem aliments que són molt contundents, no? On porta un aliment que porta molt de greix o moltes calories, podríem parlar d'un estofat de vedella, un estofat de llenties amb molta carn, per exemple. Doncs tot això, el que passa, què passa quan acabem de menjar-nos-ho? Doncs que tenim la panxa pesada, no? I ens pot provocar molta calor, perquè la digestió és tan llarga que fa que el nostre cos també produeixi calor. Per tant, és contraproduent per aquests dies que fa que pot haver doncs, una onada de calor, per exemple. Llavors, hem d'evitar aliments que tinguin molt de greix, moltes calories i que estiguin calents durant aquesta època, perquè és veritat que també ens poden fer passar el calor més malament. Vale? Llavors, també m'agradaria comentar el tema d'aliments ultraprocessats. Això ens passaria amb aquests aliments contundents, però què me'n dius de les pizzas, dels nuggets, de tots aquests aliments, les patates de bossa, que no són calents i contundents, però sí que el nostre estómac també tarda les seves hores en fer la digestió. Per tant, també serien contraproduents.
1: Mm-hmm. Estava pensant jo de que a l'estiu ens ho permetem tot, no? Pensem, estem de vacances i ens relaxem pel que fa a l'alimentació, i a vegades cometem una miqueta això, els excessos, no? Això ho tindríem que controlar encara que estiguem de relax, de vacances, més que res, doncs perquè després lamentarem, no?, aquests excessos quan ens posem sobre la balança.
2: Exacte, estem en una temporada que estem de vacances, que la rutina horària i, per tant, d'alimentació també canvia, no passa res, però hem d'intentar que una gran part de la setmana sigui el més normal possible, podríem dir, no? Intentar mantenir una alimentació equilibrada durant tota la setmana, tot i que, evidentment, hi haurà dies que menjarem una mica diferent, podrà ser un dissabte al vespre, podrà ser un dilluns perquè aquell dilluns tinc festa, no? O una setmana que me'n vaig de vacances, però hem d'intentar mantenir un equilibri perquè, si no, com has comentat, quan s'acabin les vacances, tot això ens repercutirà no només en el pes, que potser és el que tothom té al cap, sinó també a nivell
1: de salut.
2: De salut, exacte.
1: I són dies també que tenim desitjos i ens permetem alguns capricis. I com podem saber si un aliment porta molt o poc sucre, Judit? Perquè a vegades és complicat saber-ho.
2: Sí, és una molt bona pregunta, perquè a vegades anem al supermercat, estem entre dos opcions de producte, ara potser se'n ve al cap un cereals d'esmorzar, no? I a vegades no sabem quina és la millor opció. Ho volem fer bé, però a vegades no sabem com fer-ho. Doncs la pregunta que jo faria és: què és el primer que hem de mirar amb una etiqueta per saber si un aliment és saludable? I a tothom al cap, el primer que li ve al cap és que hem de mirar les calories i el sucre que porta un aliment. Però realment és l'últim que hem d'anar a mirar. El més important per llegir una etiqueta és llegir els ingredients. Perquè, fico un exemple, si jo agafo un iogurt i és un iogurt de fruites i me'n vaig a mirar els sucres que porta aquell iogurt, realment no sabré si aquell sucre és de la fruita que li han afegit o realment és un iogurt que l'han ensucrat amb sucre. Amb aquell número jo mai sabré d'on ve aquest sucre. En canvi, si jo me'n vaig a veure els ingredients, jo podré veure si realment li han afegit sucre o que el sucre que realment porta ve de la mateixa fruita. Per tant, aquell sucre seria saludable. Per tant, sempre el més important a l'hora d'escollir un aliment és llegir el llistat d'ingredients. I llavors, què hem de fixar-nos amb els ingredients? L'ordre dels ingredients. Perquè sempre va de més quantitat a menys quantitat. Per exemple, si estem davant d'un iogurt, el primer ingredient sempre hauria de ser la llet. No? Ho veiem molt obvi, però a vegades no és així. Ens podem trobar una crema de cacau i avellanes on el primer ingredient és el sucre, en vez del cacau. Ens podem trobar un formatge ratllat que el primer ingredient sigui mantega, pensant-nos que allò realment seria formatge. O ens podem trobar un pernil dolç on la meitat és pernil i la meitat és patata. Llavors és important llegir els ingredients per saber el que estem menjant. I si ens anem al sucre, què hauríem de fer? Identificar si un dels quatre primers ingredients és el sucre. Com hem dit que va de més a menys, doncs si cap dels quatre primers ingredients d'un aliment és el sucre, molt probablement, no ficarem la mà al foc perquè no ho sabem, però molt probablement aquell aliment serà bastant saludable, perquè no estarà la quantitat principal d'aliment no serà el sucre.
1: A vegades, per no cometre excessos amb el sucre, busquem substitutius d'aquest sucre. Què me'n dius dels edulcorants per substituir aquest sucre? Són poc saludables, podríem dir, no?
2: Exacte. Malauradament, doncs no és un bon substitut del sucre. De fet, fa unes setmanes va sortir una notícia de l'Organització Mundial de la Salut on deia que aquests aliments no són recomanables per a una alimentació equilibrada, perquè sabem que una alta quantitat és dolenta. Llavors, què passa? Que quan comprem embotit al supermercat veiem que porta edulcorants. Quan comprem un iogurt edulcorat, evidentment, portarà edulcorants. Quan ens bevem un refresc zero, també porta edulcorants. Però és que, a més, bevem cafè cada dia i, a més, li afegim sacarina, per exemple. Però podríem parlar de qualsevol altra. Què passa? Que aquest conjunt d'edulcorants que anem menjant cada dia, cada dia, cada dia, sabem que altera la nostra microbiota intestinal, que serien totes aquestes bactèries bones i dolentes que tenim a l'intestí. I sabem que aquests productes l'alteren i llavors comencen a aparèixer intoleràncies alimentàries, malalties intestinals. Per tant, una mica no fa mal. El problema és que hi ha tants aliments que a dia d'avui porten edulcorants i, a més, li afegim el cafè, doncs anem sumant, tot això fa que acabem tenint una alimentació que no és del tot saludable.
1: I Judit, com a professional de l'alimentació, de la nutrició, la de la dietètica, quin concepte tens de l'alimentació dels catalans durant l'estiu? És una època on tenim molta varietat, coses molt saludables. Quin concepte, quina idea tens? Ens alimentem bé, ens cuidem durant l'estiu?
2: Seria... És una pregunta complicada, eh? Perquè, perquè hi ha persones que sí, hi ha persones que no. Hi ha per... A l'estiu hauríem de tirar el que he dit, de moltes amanides, d'intentar menjar més peix, potser, perquè potser doncs, ve més de gust, anem més a la costa, no? Estem amb una població de costa, doncs intentar prendre peix. Sí que som una població que realment doncs, té un alt consum de llegums, un alt consum de peix, menja fruita i verdura, però, no tot, però també tenim aquí els ultraprocessats, no? Tots aquests aliments que comprem als supermercats que estan precuinats, que no ens fan un gran favor a l'alimentació. Si en mengem de tant en tant, tot és benvingut, no? Però abusar d'aquest tipus de productes pues, pues, no és gaire beneficiós. Per tant, bueno, jo crec que sí, confio en que sí, però bueno, sempre hi ha alguna coseta que podem millorar per anar per prevenir malalties a llarg plaç.
1: Podríem dir que cada vegada som més conscients del que ens fa bé i el que no ens fa tan bé pel que fa a l'alimentació. Potser la franja d'edat, sobretot a l'estiu, els que, permetem l'expressió, els que guarregen més són els més petits, no? La franja d'edat més, els més joves, no?
2: Sí, ara tenim molta sort perquè les xarxes socials ens ajuden i realment doncs, hi ha professionals de la salut que estan a les xarxes socials i ens ajuden a promocionar què és saludable, què no, i el que he explicat, per exemple, de les etiquetes, doncs ara hi ha molts... persones famoses que estan a influencers, no? que transmeten aquests coneixements a la població i ajuden a que tothom en sàpiga. Però sí que és veritat que el que és molt curiós perquè quan els nens comencen a amb la introducció d'aliments, tots els pares estan molt conscienciats en no prendre sucre, en menjar saludable. I quan passen l'edat dels 2-3 anys, llavors sembla que tot val, no? I mengem galetes, i mengem gelats, i mengem xocolata, i bueno, al final tot aliments molt, molt, molt rics en sucre. Uh-huh. Llavors, bueno, ja que els nens comencen molt petitons menjant i intentem que mengin bé, també és un moment perquè els pares també s'hi posin, mengem tots iguals, canviem els hàbits i comencem a menjar tots millor.
1: Doncs sense que ens obsessioni, no? Ens hauríem de doncs, saber, conèixer el que mengem, el que és bo per la nostra salut i el que no. Consells saludables sobre l'alimentació aquest estiu amb la Judit Companys, és dietista, nutricionista de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Bon estiu, Judit, gràcies per venir a la ràdio.
2: Moltes gràcies.
1: I fins la propera.
0: Obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.

0: Déu-n'hi-do, quin bon ritme, quina bona vibració té aquesta cançó. Hugh Girl amb David Guetta, això es diu Shine. Cançó que ve dir ja per ella pròpia, per si mateixa, i que també és una molt bona proposta d'estiu per escoltar aquí, a l'Obert per Vacances, ara que passen 3 minuts de 2:15. I cada dia, de dilluns a divendres, sobre aquest punt horari de 2:15, tindrem Emergents. Aquest és un espai radiofònic que tots els dissabtes ens ha acompanyat a primera hora del matí amb el David Burillo i que recuperem aquestes entrevistes en aquest espai de l'Obert per Vacances. Són entrevistes a músics, artistes emergents, noves propostes, nous grups, nous músics catalans. Són propostes emergents que també volem recuperar aquest estiu en el Obert per Vacances. Anava a dir el Calafell Matí. No, el Calafell Matí l'hem aparcat ara a l'estiu i tindrem l'Obert per Vacances avui, primer dia d'aquesta nova temporada. 5 setmanes de l'Obert per Vacances, 5 setmanes d'aquest mes de juliol.
1: D'11 del matí a 1 del migdia, Obert per Vacances.
2: I com això va de conèixer artistes emergents, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Encetem la secció d'entrevistes amb un grup vallesà que ho està petant. Ells són Parti Peres i els coneixerem amb la cançó de Avui Kebab.

0: futur encaminat.
1: Doncs tenim a l'Helena Fajula, de Partiperes. Molt bon dia, Helena.
2: Bon dia, David. Què tal?
1: Molt bé. Doncs bé, volíem repassar una mica la vostra història, els orígens del grup de Partiperes. Que ens podries explicar una mica com va començar tota aquesta història?
2: Doncs sí, la veritat que va ser una mica esporàdic i una mica d'imprevist, perquè bé, l'Eloi, la Martina i l'Adri ja tenien ells abans un grup de música. Llavors aquest grup inicial, que són Cronopios, es va dissoldre i van quedar ells tres. I van començar com aquest projecte, encara sense nom i sense forma, i el que sí tenien clar és que volien un quart integrant. I llavors aquí és on vaig entrar en joc, em van fer la proposta, i des d'ara fa més o menys un parell d'anys, gairebé tres, que vam iniciar-nos amb tota aquesta aventura.
1: Molt bé. I què és el que us inspira per fer la vostra música?
2: La veritat que, bé, només penso que escoltant les lletres, crec que una idea bastant clara es pot fer algú, no? La vida quotidiana, sobretot, el nostre dia a dia, els problemes que semblen, no, potser més mundans i poc transcendentals, però que a l'hora de la veritat és el que ens preocupa, no? Llavors jo penso que una mica és tot això i una mica la festa, també, no ens enganyem, perquè les lletres parlen molt de problemes quotidians, però amb les melodies, amb la música, amb els ritmes, intentem transmetre festa, que bé, al final ens agrada sempre fer festa i com que se'ns dona prou bé, doncs ho volem també transmetre a l'escenari.
1: I això mateix que estaves comentant ara, que porteu una gira, ja porteu durant tot un any o com a mínim dos, fent bastants concerts. Explica'ns una mica, doncs, per on heu anat voltant o què és el que esteu fent, si teniu concerts futurs previstos.
2: Doncs la veritat que, o sigui, portem gairebé, bueno, una mica més d'un any dalt dels escenaris i estem molt contents amb la rebuda del públic perquè, bé, sempre tenim un feedback superpositiu, sempre hi ha molt compromís amb els nostres concerts. Hem estat, diria que per tot arreu de Catalunya, no tant, que encara volem ampliar més el mapa, però hem tocat a moltíssimes festes populars, festes reivindicatives, festes de barri, que al final és un espai on ens agrada ser-hi presents. També hem tocat en algunes sales, el Paral·lel 62 va ser el nostre concert d'estrena, hem tocat en unes festes així, més festa major, diguéssim, no? La Garrinada, l'últim fa un parell de caps de setmana, i concerts que tenim ara, doncs just ara al final de mes, toquem a l'Alio Gabal, la sala de moda de Barcelona. I bé, és el, t'ho diré un moment, que no m'equivoqui de dia, el 27 de febrer, que cau en divendres, fem un concert com per despedir potser una mica més el que ha estat aquesta gira, que intentarem portar alguna novetat, no avanço massa perquè si després no es pot fer, tampoc vull pifiar-ho, però serà com una mica el tancament de tot això per ja com donar pas al que ve fent la nova etapa a Partiperes.
1: Seguint amb això que m'estaves dient, vosaltres vau llançar abans de l'estiu un EP i ara en quins projectes esteu treballant de cara al futur?
2: Doncs, aviam, sí que vam treure un disc fa relativament poc, just abans de l'estiu, com dius. Era un LP, era llarg, tenia, crec que té 12 cançons, 11,
1: vale.
2: Ara no t'ho sabíem bé. Però sí, la idea és, ara tenim en ment treure un nou disc, nous temes, seguint una mica aquesta línia nostra per no perdre l'essència, però sí que li volem donar algun toc diferent, també a nivell visual, a nivell de vestuari, a nivell de directe, i la nostra idea és que ara aquest curs vinent, no sabem ben bé quan ni com, però de ben segur que treure un disc. I això sí que ho puc més o menys dir, farem un primer avançament ara als voltants del maig, abril, maig, encara no ho tenim clar, però farem un primer single que doni com entrada aquest nou disc.
1: Molt bé, doncs, quines ganes de sentir la nova música que feu. Gràcies, Helena, per estar aquí amb nosaltres a Ràdio Calafell. I res, us deixarem amb la cançó de Parmigiano Obligatori. Helena, què podríem dir de Parmigiano Obligatori? Què és el que voleu expressar amb aquesta cançó?
2: Parmigiano Obligatori és una declaració claríssima d'amor, una declaració d'intencions per al teu estimat o estimada, i si escolteu bé la lletra, veureu que relata tot de petits fets que demostren amb la quotidianitat el que està fent per algú el que estimes.
1: Molt bé, Helena, doncs moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
1: Adéu-siau.
2: Adéu, que vagi molt bé. Fotos de carnet, que tan fàcil 5 o 6 guardar-me en una almonade. Quan et veig una
0: aleluia, ara sí que en tinc cafè de niel, la punta de la llengua, crec que trauré 4 caris. Doncs així sona Partí Peres. Recordem que són entrevistes que ja es varen emetre els dissabtes d'aquesta temporada radiofònica que hem deixat enrere, des del mes de setembre fins a aquest mes de juny, en aquest espai radiofònic dels dissabtes a 8:45 del matí. Emergents amb el David Burillo, per la qual cosa a vegades es diuen concerts, dates que ja, evidentment, hem deixat enrere. Així sonen Partí Peres des de l'Emergents.

0: obert per vacances. El programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
2: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Doncs a 44, encarem el tram final de l'Obert per Vacances, aquest primer obert de la temporada, avui dimarts, dia 30 de juny.
0: A Calafell Ràdio no trobem la clau per tancar, i per això aquest estiu tenim Obert per Vacances.
3: I aquesta temporada, en el tram final, també tindrem el semàfor de l'estiu. Cada dia valorarem en el tram final del programa l'actualitat del dia, de les últimes hores, però amb els tres colors del nostre semàfor de la CO. El vermell per les notícies negatives, el groc entre el mig, entre el bé i el mal, i la notícia positiva, una de les bones del dia, serà la de color verd. I sempre començarem, o almenys així ho hem decidit sempre, per la notícia dolenta, ens la traiem de sobre, només començar l'espai. Vinga, el vermell ens porta la calor que no dona treva. Obrim el semàfor amb el color vermell perquè la calor continua sent la gran protagonista d'aquests últims dies del mes de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per temperatures molt altes, especialment a l'interior i al litoral tarragoní, on les nits també estan sent especialment xafogoses. Els experts adverteixen que aquest episodi s'allargarà uns dies més i recorden la importància d'hidratar-se, buscar espais frescos i evitar l'activitat física intensa durant les hores de màxima insolació. A més, també, aquesta situació incrementa el risc d'incendis forestals en moltes comarques catalanes. Doncs ja sabeu el que toca. Crema solar, ampolla d'aigua, sempre a mà, remullada a la platja o a la piscina i, si podeu, una bona migdiada, això sí, amb el ventilador ben a prop o l'aire condicionat per qui el tingui. Tenim més notícies ara des del color groc perquè comença l'operació sortida del mes de juliol. El groc és per un dels clàssics de cada estiu. Amb l'arribada del mes de juliol, milers de catalans començaran els seus primers dies de vacances i això es notarà a les carreteres. El Servei Català de Trànsit preveu un augment important de desplaçaments cap a la costa, cap a Calafell, també les zones d'interior durant els pròxims dies. Per això es demana paciència al volant, revisar el vehicle abans de sortir i, sobretot, evitar les hores de màxima intensitat, si és possible. I és que l'estiu té aquesta norma no escrita. El primer embús de les vacances també forma part de les vacances, del descans. Paciència, doncs. I vinga, tenim l'última de les notícies, la del color verd. Bones perspectives per al turisme català. I és que el sector turístic afronta l'inici del mes de juliol amb optimisme. Hotels, càmpings, apartaments i allotjaments a la costa catalana, també en el litoral de Calafell i Tarragoní, es preveu una ocupació elevada durant les pròximes setmanes, gràcies tant al turisme nacional com l'arribada de visitants internacionals. Una notícia positiva per l'economia de moltes comarques, especialment les costaneres, com la nostra, el Baix Penedès, que encara en el seu període de més activitat de tot l'any. Doncs que vinguin molts visitants cap a Calafell, però que ja també, a més de gaudir de la platja, més enllà de la platja tenim un territori ple de racons que valen molt la pena. És el nostre semàfor de l'estiu, el vermell negatiu, el groc que ni fu ni fa i el verd positiu. Cada dia abans d'acabar el programa tindrem el semàfor de l'estiu de l'Obert per Vacances.

0: Propostes per gaudir en aquest estiu del 2026. Noves cançons que també arriben a l'Obert per Vacances, que la fa el ràdio Bibi Rexha amb aquesta nova cançó. Això es titula One Day.
1: Obert per Vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
0: 9 minuts i arribem a la una. Anem tancant edició. I sempre abans d'arribar a la una, tram final amb l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana, que la fem també des de l'Obert per Vacances. Demà, 1 de juliol, a partir de les 11 del matí fins la una, activitat taller renta i rega, activitat gratuïta Cal Boulevard. Són activitats familiars gratuïtes per infants d'entre 4 i 12 anys, pensades per gaudir en família. No cal fer inscripció prèvia, places limitades. Els infants i els joves han d'anar acompanyats d'una persona adulta. Doncs amb aquesta activitat, taller renta i rega, és la creació d'un rentaplats natural amb ingredients sostenibles i hàbits de neteja ecològics. Doncs aquesta activitat la podrem gaudir demà, a partir de les 11 del matí, a Cal Boulevard. També us volem parlar de l'11è torneig internacional d'hoquei veterans Ciutat de Calafell. Es jugarà entre el 2 i el 4 de juliol al pavelló Joan Ortoll. Si connecteu amb el web municipal calafell.cat, a la seva agenda trobareu tota la programació d'aquest torneig internacional. Anem al dijous, dia 2 de juliol, perquè a partir de les 11 del matí, en el Centre Cívic Cinema Iris, taller de cable. Sí, no d'un cable elèctric, no. Es tracta de construcció amb peces de fusta per fomentar la creativitat, la concentració i el treball en equip. Activitats gratuïtes per familiars, per infants d'entre 4 i 12 anys, pensades per gaudir, doncs, el que dèiem. En família, places limitades, no cal fer inscripció prèvia. I això, com dèiem, serà aquest dijous, dia 2 de juliol, a les 11 del matí, taller de cable en el Centre Cívic Cinema Iris. I més tallers. Aquest divendres, dia 3 de juliol, taller de cuina en el Centre Cívic Cinema Iris a partir de les 11 del matí. S'elaboraran receptes senzilles per desenvolupar habilitats culinàries, creativitat i treball en equip. Tastets familiars d'estiu 2026 al Centre Cívic Cinema Iris. Aquest taller de cuina aquest pròxim divendres 3 de juliol. Com dèiem, tampoc no cal inscripció prèvia. I entre el 3 i el 7, perdó, entre el 3 i el 5 de juliol, exposició fotogràfica més enllà del REM. En el Centre Cívic Cinema Iris. Són fotografies d'en Carni Gallardo i Joan Casas. Els dies 4 i 5 de juliol, d'11 del matí a 2 del migdia i per la tarda de 6 a 8. La inauguració es farà el 3 de juliol a partir de les 7 de la tarda i tot això en el Centre Cívic Cinema Iris. És un treball fotogràfic sobre el càncer amb dones bugadores i el seu procés vital. El REM les uneix, la vida les impulsa. Aquestes són les activitats a l'agenda cultural per aquesta setmana al municipi. Tota la informació la teniu al web calafell.cat a la seva agenda. Doncs sí, que anem tancant edició de l'Obert per Vacances, aquesta primera edició d'aquest estiu del 2026. Doncs ja sabeu, aquests continguts, aquests espais del magazín us acompanyaran tots els dies de dilluns a divendres, entre les 11 i la 1, i atenció perquè els dissabtes, amb el Dissabte Edition, tornarem a escoltar el més destacat de la setmana. L'Obert per Vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio. Salutacions al Ferran Boquer i de tots els companys i col·laboradors que anireu descobrint al llarg de la setmana i que fan possible també aquest programa. Doncs vinga, ja acabem el programa, ja molt més tranquil. Sempre el primer dia, doncs, hi ha una miqueta de nervis per noves propostes de com anirà la cosa. Doncs jo diria que prova superada. I aquí us esperem demà a partir de les 11 del matí. Salutacions al Ferran Boquer. Vinga, fins la una. Marxem amb música. Música com la nova d'Anna Mena, que arriba molt ben acompanyada per la Lola Índigo. És una de les novetats de la setmana. Petit Toa, així es titula. Que acabeu de pensar molt bon dimarts. Fins demà a les 11. Que vagi molt bé. Gràcies per estar a l'altre costat.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu,

0: Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La gran esplà de penya!
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: cor petit.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Ferran Boquer.

0: Salutacions, benvinguts, ben trobats a l'informatiu de Calafell Ràdio. Avui som a dimarts, dia 30 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
0: El nucli de la platja de Calafell ha finalitzat aquest dilluns la celebració de la seva festa major. Han estat 5 dies de moltes activitats, propostes que han omplert els carrers, coincidint en dies de molt bon temps, molta ocupació de visitants i segones residències i moltes ganes de festa major. De seguida fem una valoració de com ha anat aquesta festa major. Abans us avancem en titulars altres continguts d'aquest informatiu. Calafell celebra la hissada de les banderes blaves coincidint amb la Diada de Sant Pere. El municipi ha revalidat enguany 6 distintius de qualitat, 4 per les Flatges, un pel Port de Segur de Calafell i un altre pel CREAC, i ja treballa per aconseguir una 7ª bandera blava. Diversos ferits en un accident de trànsit a la C31 a Calafell. El sinistre es va produir diumenge a la tarda a l'accés al nucli urbà per la plaça de les Eres. Els bombers van tenir que excarcerar un dels ocupants i el SEM va atendre els ferits, que van ser traslladats a centres sanitaris. En surt aquest diumenge a la nit per un incendi de vegetació entre el Vendrell i Sant Oliva. El foc va afectar una àrea de matolls i herba seca situada a tocar d'una masia abandonada, on fa pocs dies ja s'hi havia declarat un altre incendi. La Cambra de Tarragona obre una oficina de gestió empresarial al Vendrell. El nou servei, ubicat a l'edifici de l'Eina, oferirà suport i assessorament a empreses, autònoms i persones emprenedores del Baix Penedès. Interior autoritzarà la vigilància amb drons en zones de roques i difícil accés a la platja de Tarragona. El govern llança la campanya L'Aigua Fem Aquí per educar els banyistes i evitar situacions tràgiques. El titular esportiu, amb la Roser Ribas.
2: La Sònia Tré és terapeuta holística i professora de ioga. Fa poc es va mudar de Barcelona a Segur de Calafell. Imparteix classes tant aquí a Calafell com també a Vilanova i la Geltrú i Barcelona. Avui escoltarem una entrevista que ens farà recuperar el benestar físic i mental.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius.
0: Com us dèiem fa un moment, al començar aquest informatiu, el nucli de la platja de Calafell ha finalitzat aquest dilluns la celebració de la seva festa major. Han estat 5 dies de moltes activitats, correfocs, cercaviles, concerts, balls, activitats infantils, concursos populars, el piro musical i moltes altres propostes que han omplert els carrers, coincidint en dies d'inici d'estiu, amb molt bon temps, molta ocupació de visitants i segones residències i també moltes ganes de festa major. Com és habitual, la programació de la Festa Major ha combinat les activitats organitzades per l'Ajuntament de Calafell amb les propostes del col·lectiu festiu dels Esgangalats. L'Alba Font, membre de l'entitat dels Esgangalats, ens fa una valoració molt positiva del desenvolupament de les activitats que han organitzat.
3: Ha estat una Festa Major intensa, com sempre. Per sort, ens ha acompanyat també el temps, no ha fet tanta calor com l'any passat, que això és molt positiu, i totes les activitats que hem organitzat els Esgangalats, doncs, com sempre, la rebuda molt positiva, molta germanor, totes les activitats des del pregó, que la veritat que va ser també molt emotiu, molt participatiu, la gent, bueno, participa directament del pregó i això també és molt bonic. Vam fer el correbars tot seguit, això era diferent, però clar, enguany, aquesta setmana entre Sant Joan i tot, ens ho vam haver, bueno, ho vam haver de muntar així. I des del pregó, doncs, totes les activitats, doncs, molt bé. El divendres vam tindre l'activitat de pintura per la canalla, que va ser aquí a la plaça Manila, i la veritat que també molt positiu i molt participatiu, amb molta canalla. Al final, bueno, pintàvem pel terra i tot, o sigui, la veritat que molt xula, amb una mica de teatre i espectacle. I després, dissabte, ja, doncs, bueno, un matí intens de gincama, de vermut, que més vam tenir el concurs de ranxos també de cada any, que, bueno, que com cada any, doncs, hi ha moltes ganes i moltes ganes de participar. I ja per tancar, doncs, avui hem tingut l'estirada de la corda i prèviament l'arribada a territori Popet, que també està molt divertit. Avui enguany no hi havia tanta aigua, hi havia escuma, ha estat divertit.
0: El concurs d'estirada de corda entre nuclis ha estat una de les activitats més multitudinàries i amb més participació. Alba Font.
3: Bueno, sí, és com l'activitat estrella, no?, i que sempre trobes gent de tots els nuclis amb l'arribada i tot això. Però sí que és veritat que jo destacaria molt el pregó, vaig veure força gent, i això que et deia, no?, que va ser molt participatiu i molt, bueno, molt agraït al final tot per tots els que estem esgangalats, que el que volem és això, que la gent participi i s'ho faci seu. I la veritat que molt bé. Bueno, i l'activitat de pintura per la canalla també va ser molt divertida. Sí, tot molt bé.
0: S'acaba la festa del nucli de la platja de Calafell i tot just en 2 setmanes engega la festa major del nucli del poble de Calafell, la festa major de la Santa Creu, en la que els esgangalats ja treballen per enllestir els preparatius de la seva programació.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I continuem amb les valoracions de la Festa Major Pupeta. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat, també fa un balanç molt positiu d'aquests dies de celebració i destaca la gran participació que han registrat les activitats programades. L'escoltem.
4: Han sigut, bueno, portem ja 4 dies amb moltes activitats, tots els carrers, places plenes. Es va començar ja dijous amb un pregó que, la veritat, personalment, em va encantar. Les pregoneres ho van fer molt bé, Pastisseria Andreu, i tot el muntatge que van fer Esgangalats i Paterols va ser, doncs, magnífic. Un muntatge, doncs, van ajuntar, com qui diu, els 3 nuclis al voltant d'una foguera. I, doncs, això va ser un moment molt bonic. Ens van fer ballar, ens van fer saltar, ens van fer cantar, van fer la onada. Jo, personalment, els hi vull agrair, doncs, des d'aquí, aprofitant aquest moment, doncs, amb aquest muntatge d'aquesta encetada, d'aquest pregó que va donar el tret, doncs, a aquesta festa major de la platja d'aquí, del nucli de Calafell. Vam continuar, doncs, amb aquest correbars i després, doncs, ja hem començat amb totes aquestes activitats, doncs, que munten els Esgangalats i Paterols, amb els vermuts, amb els ranxos, que han sigut un èxit de participació. També, doncs, com no, destacar molt la cercavila que vam tenir ahir dissabte per la tarda, que sí que ho vam intentar fer una mica més tard, però també ens ha acompanyat molt la calor aquest final, no?, de juny. I res, intentarem a veure si la propera cercavila de l'any vinent, doncs, a lo millor fer-ho mitja hora, una hora més tard, perquè, clar, veig que aquesta calor continua. I res, va ser una cercavila molt lluïda, totes les entitats, donar les gràcies també a totes les entitats culturals que tenim aquí al municipi i també, doncs, aquestes colles geganteres que ens van acompanyar també amb els gegants d'aquí de Calafell, que també, doncs, van participar en aquesta cercavila. I després també destacar els grups de versions que s'han fet aquí a l'alcalde Romeu, els grups, el grup de la xata que també va estar aquí ahir per la nit acompanyant també el públic de la gent més gran. Hem tingut places plenes, el passeig marítim molt ple, les terrasses plenes i sobretot aquesta arribada dels terrossos i dels micalets aquí a la platja, on els pupets ens han rebut amb molta aigua, amb molts paperets, amb un final, amb una festa de l'espuma. I res, agrair també, doncs, tot aquest muntatge. Han omplert tota la zona de la platja, la plaça Manila, la cofreria, la platja amb aquesta estirada de la corda, amb tots els colors dels 3 nuclis, no? Els terrossos, els pupets i els micalets. Crec que al final han guanyat totes les estirades de la corda, els cuquets, perquè són molts participants. Ens han acompanyat també els castellers d'aquí del Vendrell, els nens del Vendrell. I res, continuem amb totes les activitats aquí a la platja de Calafell. Agrair a totes aquestes entitats que han col·laborat, que han fet que aquesta festa major de la platja de Calafell sigui tan lluïda.
0: Una valoració molt positiva, la que hem escoltat de la mà de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Calafell. Us recordem que les nostres xarxes socials, a Instagram i a Facebook de Calafell Ràdio, calafell.b, trobareu diferents i variats vídeos que recullen molts moments i activitats d'aquesta festa major.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Esteu escoltant l'informatiu de Calafell Ràdio d'aquest dimarts, dia 30 de juny de 2026. Anem per més qüestions. Ahir dilluns, últim dia de la festa major del nucli de la platja de Calafell, festivitat del seu patró, Sant Pere, festiu local del municipi, entre els actes institucionals es va celebrar l'acte de la hissada de la bandera blava 2026. Va ser davant de la confraria de pescadors a la plaça del Manila, seguida d'una exhibició del bot salvavides. Enguany, Calafell ha obtingut un total de 6 banderes blaves, 4 reconeixent la qualitat de les seves platges, la de Segur Llevant, Segur Ponent, la platja de Calafell i també la platja de l'Estany Masmel. També han estat distingits amb bandera blava el port de Segur de Calafell en la categoria de ports esportius i també del CREAC, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, com a centre blau. Aquest centre renova per segon any consecutiu aquesta distinció. És semblant a la de les platges o dels forts esportius, que premia el fet de posar en valor els ecosistemes locals i també conscienciar la població sobre problemes ambientals, també l'educació sobre els ecosistemes litorals. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha parlat d'aquesta distinció de les banderes blaves.
5: Un any més hem aconseguit doncs, que les platges tinguin molt bona qualitat, que l'aigua doncs, estigui molt neta i que es valori doncs, aquesta tasca que es fa per mantenir-lo i per preservar-lo. I és un símbol de la qualitat, no?, que té Calafell vers les platges i vers el respecte al medi ambient, i que no és fàcil conservar-la cada any. Hi ha molta feina al darrere, hi ha moltes coses a fer durant l'any perquè es pugui doncs, aconseguir aquesta fita, i aquest any hem fet rècord de banderes blaves perquè hem tingut 4 de les platges, normalment eren 3, aquest any teníem una quarta platja, doncs hem aconseguit les 4 banderes, a més hem aconseguit també la del Port, de segur, i també la del CREAR, que és el centre doncs, de recerca que tenim, estudis mediambientals, també d'animals, i en aquest sentit doncs, també ens han donat com a centre blau pel tema de la Posidònia, i això doncs, també ens han donat la bandera blava.
0: Com dèiem, han estat 6 les banderes aconseguides enguany. L'Ajuntament treballa ja per poder aconseguir-ne una 7ª. Ramon Ferrer.
5: I esperem que l'any que ve doncs, puguem aconseguir una altra més, que serà la Cofreria Pescadors, que també el presentarem com a centre doncs, lligat al mar i vinculat al mar, on també s'explica doncs, tota la tradició marinera. I jo crec que com a centre blau doncs, també el podrem aconseguir una 7ª bandera, que ja serà doncs, superar la d'aquest any.
0: Les banderes blaves certifiquen, en el cas de les platges, la qualitat de l'aigua i de la sorra de les zones de bany, així com el compliment d'uns paràmetres mínims pel que fa a la seguretat i els serveis. D'uns anys ençà s'han ampliat els criteris requerits, per exemple, pel que fa a l'accessibilitat de les platges urbanes, inclòs el bany assistit, o la salvaguarda de la vegetació submarina, o la protecció de la platja i la seva flora i la seva fauna mitjançant projectes de renaturalització. Pel que fa als forts, es reconeixen les bones pràctiques ambientals a les instal·lacions portuàries. En concret, la bandera promou l'ús racional dels recursos a les instal·lacions i activitats nàutiques i la formació i la conscienciació de les persones que usen aquests jocs o que hi treballen. La Fundació Europea per l'Educació Ambiental recorda, una vegada més, que la presència de gossos a les platges durant la temporada de bany és incompatible amb la bandera blava.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Diversos ferits en un accident de trànsit aquest cap de setmana a la C31 a Calafell. Va ser aquest diumenge a la tarda. Es va registrar un accident de trànsit a la C31 a Calafell que va deixar diversos ferits. Segons ha informat Diari de Tarragona, el sinistre va tenir lloc a l'accés al nucli urbà per la plaça de les Eres per causes que encara s'estan investigant. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius de la policia local, els bombers i també el sistema d'emergències mèdiques. Els bombers van haver d'excarcerar un dels ocupants dels vehicles que havia quedat atrapat a l'interior. El Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, va atendre inicialment els ferits al mateix punt de l'accident i posteriorment en va ordenar el trasllat a centres sanitaris. La circulació va quedar afectada durant una estona mentre es retiraven els vehicles implicats i es va netejar la calçada.
1: L'informatiu. L'Anna de successos.
0: I també a l'informatiu d'avui us hem de parlar de l'ensurt per un incendi de vegetació entre els municipis del Vendrell i Sant Oliva. Un incendi de vegetació va posar en alerta aquest diumenge a la nit els veïns de la zona del Camí dels Molins entre el Vendrell i Sant Oliva. El foc va afectar una àrea de matolls i d'herba seca situada a tocar d'una masia abandonada on fa pocs dies ja s'havia declarat un altre incendi. La columna de fum i la ràpida propagació de les flames van ser visibles des de diversos punts dels dos municipis. Tot i que la finca afectada pertany al terme municipal de Sant Oliva, l'incendi també va generar preocupació entre els veïns del Vendrell. L'avís es va rebre poc abans de les 11 de la nit. Els bombers hi van desplaçar 3 dotacions que van aconseguir controlar el foc en uns 45 minuts. Les flames van cremar una zona de vegetació baixa i, afortunadament, no es van haver de lamentar danys personals. Els veïns fa temps que alerten de l'acumulació de matolls en aquest indret i reclamen actuacions de neteja i manteniment per reduir així el risc d'incendis. La zona afectada es troba entre la masia abandonada de Sant Oliva, ja que havia patit un incendi recentment, i l'edifici situat darrere de l'aparcament del Vendrell, on es conserva la xemeneia d'una antiga fàbrica.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Seguim en plana comarcal, parlem de la Cambra de Tarragona, que ha inaugurat una oficina de gestió empresarial coneguda com a OGE al Vendrell. El nou servei s'ha instal·lat a l'edifici de l'Eina i dona resposta a una reivindicació històrica de la corporació de comptar amb una presència estable al Baix Penedès. Segons informa el diari digital Eix Diari, la nova oficina és fruit de la col·laboració entre la Cambra de Tarragona, la Generalitat i l'Ajuntament del Vendrell. L'objectiu és facilitar els tràmits administratius i oferir un servei més pròxim a empreses, autònoms i persones emprenedores de la comarca. L'OGE funcionarà com una finestreta única per orientar el teixit empresarial en la creació de nous negocis, el creixement de les empreses i la gestió de diferents tràmits administratius. Durant la inauguració, les institucions implicades van destacar la importància de reforçar els serveis de suport a l'activitat econòmica de la comarca del Baix Penedès. També van posar en valor la col·laboració entre administracions per impulsar l'emprenedoria i millorar la competitivitat de les empreses. La Generalitat també va anunciar que treballa en un pla per simplificar els tràmits administratius fins l'any 2028 amb l'objectiu de reduir la burocràcia i facilitar l'activitat empresarial.
1: Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Seguim amb més qüestions al nostre territori. El Departament d'Interior autoritzarà la vigilància amb drons en zones de roques i difícil accés a la platja de Tarragona. Així ho ha assenyalat la consellera Núria Parlon, que ha explicat que l'Ajuntament de Tarragona ha sol·licitat l'autorització per poder sobrevolar amb drons les zones més complexes i vigilar-les des del punt de vista dels serveis de socorrisme. Segons ha assenyalat, la petició s'ha fet arran de la mort dels tres menors després d'accidentar-se a la platja de la Rabassada. Escoltem a la consellera la Núria Parlon.
6: Hi ha elements vinculats amb la necessitat doncs, de sí, com es millora la vigilància, no? Si s'incorpora, per exemple, doncs, les noves tecnologies per vigilar algunes zones amb dron, que és un dels aspectes doncs, que, per exemple, ara l'Ajuntament de Tarragona, arran d'aquest incident, ens ha demanat autorització per poder fer aquesta vigilància amb dron, no? Si des del departament doncs, podem ajudar amb alguna línia específica, igual que fem amb el tema de la videoprotecció, doncs alguna línia específica per millorar tots els sistemes de guaita dels socorristes i donar suport a aquells ajuntaments que són petits i no poden assumir aquests costos amb el seu pressupost. Tot això s'està debatent en el marc d'aquest grup de treball.
0: La consellera Núria Parlon ha participat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, que té com a objectiu educar i sensibilitzar els banyistes i evitar situacions tràgiques. Des de l'inici d'aquesta temporada, el 15 de juny, ha dit, hi ha hagut 5 ofegats al mar i 4 en piscines privades, una xifra que requereix de l'atenció de tothom. Precisament la campanya A l'aigua fem equip busca incentivar l'actitud responsable i preventiva de la ciutadania a l'hora de banyar-se. Pel molts recursos, socorristes i normativa, l'actitud de protegir-nos ha de néixer de nosaltres mateixos, ha destacat. Si no, advertit, continuaran havent-hi situacions dramàtiques. En el marc de la campanya s'han creat 5 personatges de diferents edats que donen consells per autoprotegir-se a l'aigua i els cromos dels avatars es repartiran pels diferents punts de protecció civil arreu del territori. La campanya té com a objectiu educar i sensibilitzar els banyistes per evitar situacions greus com en els darrers dies. A més, es promou la idea de fer equip i que els mateixos banyistes també puguin ser alertadors de situacions de risc, perquè tothom pot contribuir a evitar un accident. Així, la consellera de l'Interior també ha fet una crida a la responsabilitat i a la vigilància col·lectiva, recordant que davant de qualsevol situació de perill es truqui al telèfon 112.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb la Roser Ribas.
2: La Sònia Tré és terapeuta holística i professora de ioga. Fa poc es va mudar de Barcelona a Segur de Calafell. Imparteix classes tant aquí a Calafell com també a Vilanova i la Geltrú i Barcelona. Avui escoltarem una entrevista que ens farà recuperar el benestar físic i mental.
7: Més enllà de les etiquetes de mestra de ioga o professora, com et definiries?
8: Uf, no m'agraden les etiquetes i definir el que faig o qui sóc és bastant difícil, però sóc, a part de professora de ioga, sóc mare, sóc dona, sóc mare, sóc filla, sóc amiga i sóc sanadora també de naixement, terapeuta, i el tema de ser professora de ioga és una forma que m'ajuda o m'agrada també per ajudar a sanar de forma grupal a través de la pràctica de ioga, que és, bueno, la meva filosofia de vida.
7: Això volia parlar també de la filosofia o els valors que vols compartir amb les persones i quins valors apliques a la teva pràctica.
8: Vale, per mi, un dels valors fonamentals és la coherència. Hi ha la coherència física que té a veure amb l'alineació entre el cap, el coll i el tronc, diguéssim, una coherència des de l'alineació física que també impacta en l'alineació mental, en la coherència mental. Llavors, per mi, una persona que estigui en coherència significa que el que pensa, el que diu, el que sent i el que fa, hi ha una alineació que connecta el que és a dins i el que és a fora. I per mi mereix la confiança. Llavors, jo, un dels meus valors que jo sempre tracto és d'estar en aquesta coherència, practicar amb la meva experiència, amb la meva pràctica personal i des d'aquí compartir-la amb els altres. Un altre valor és la claretat. La honestedat és el que hi ha, és ser el més clara possible. I l'alegria, posar-li humor a la vida.
7: Què succeeix quan aquests sentiments estan en contradicció entre ells?
8: Distorsió, desequilibri i sobretot molt de patiment, que és el gran verí que tenim, la gran toxicitat que tenim en la nostra societat, no?
7: Però a banda d'aquest patiment que tenim a la nostra societat, també la nostra societat està organitzada, està dirigida cap a un sistema organitzatiu, no econòmic, en el qual doncs, tenim una producció. Com pot compaginar-se la vida capitalista amb la vida ioguini?
8: Complicat, complicat. Quan les alumnes em venen i diuen és que clar, tinc un horari que bueno, pues és un sistema productiu que ve de l'època de l'era industrial, de la revolució industrial, i clar, el tema és que tot està en constant canvi, estem en un procés de canvi a nivell d'humanitat molt important i afortunadament cada cop la gent s'està donant compte. Jo normalment treballo més amb dones, vale? I amb dones que no només tenen el tema de l'àmbit professional, també tenen com conciliar amb la seva vida personal, si són filles, si hi tenen pares que cuidar, si són mares i tenen fills que cuidar, o si no tenen família i s'han de cuidar amb elles mateixes i diuen, bueno, com puc coordinar? I es treu el temps d'on sigui, però és molt important despertar la consciència de donar-nos el temps que necessitem cada dia per escoltar-nos, no? Per parar, observar si el que hi... per entrar en aquesta coherència, no? De si el que estic fent, el que estic pensant, el que estic visquent, és realment el que jo vull viure. Em provoca benestar, em provoca harmonia, em provoca pau, no? Llavors, clar, no és fàcil, però cada cop n'hi ha moltes més, afortunadament, possibilitats que fa 20 anys, 30 anys, no n'hi havia, hi havia molt poquetes, de poder trobar persones, professionals, llocs on poder trobar aquesta ajuda que se surt fora de lo que és la psicologia, vale? Sinó que és un treball pues, a través del cos, a través de les emocions, a través de l'autoconeixement, sanar ferides, sanar traumes, etcètera, no?
7: M'agrada que estiguis aquí perquè et faig preguntes que segurament molta gent es fa quan està escoltant aquesta entrevista, no? I per això et poso una mica entre les cordes, no? Les dones formen part d'aquest sistema, és a dir, és més difícil trobar una compensació, no trobar contradiccions en elles, no? Com treballes aquesta part amb les dones?
8: Bueno, lo primer de tot, no és el mateix treballar a nivell individual que a nivell grupal. Llavors, quan treballo a nivell individual, en sessió individual, cada persona és un món, cada realitat és un món, cada etapa vital és un món, i jo intento sempre adaptar els meus coneixements i la meva experiència per ajudar aquesta persona a posar-li pautes que li ajudin a portar cap a una claretat i una coherència i que se n'adoni, no? Escolta'm, al final les decisions que hem après en el passat, vale, ens condicionen al present. És a dir, avui en el present tenim els resultats de lo que hem decidit. Si la vida que tu estàs visquent ara és una vida estressada, és una vida que t'aporta un lloc de patiment, bueno, pues dona compte que pots canviar, no? Entonces, a mi m'agrada treballar sempre a través del cos, tant a nivell individual com a nivell grupal. Quan treballem a nivell grupal, una de les coses que faig i que vaig decidir fa temps és, si tu, per els teus horaris, per les teves condicions personals, no pots anar a un lloc on puguis trobar un espai amb altres dones en el que puguis sentir-te escoltada i on puguis treballar el teu cos, la teva ment, la teva harmonia, no? La meva idea és jo et porto el ioga a casa teva. Llavors, és una facilitat d'aquelles persones que no poden desplaçar-se, inclús si tenen nens o tenen persones, doncs a vegades inclús s'afegeixen a la pràctica. Llavors, a mi m'agrada molt treballar en tribu, amb la qual la dona, quan treballa a nivell grupal, no només és escoltada amb la seva situació personal, sinó que escolta també a les altres persones, és a dir, se sent acompanyada. Ostres, no sóc l'única que estic amb això. Què podem fer? Llavors, jo adapto la pràctica a cada moment vital en el que estem, no? No és el mateix una pràctica a l'estiu que a l'hivern, per exemple. No és el mateix una pràctica quan estem de vacances que una pràctica quan, jo què sé, està plovent i fa molt de fred, no? De totes maneres, hi ha una espècie de fil conductor que és comú a totes les dones d'avui en dia, que és un esgotament crònic, precisament per intentar abarcar totes aquestes etapes, la part professional, la part personal, vale? Inclús la part individual, no? Llavors, amb aquest esgotament, el que intentem és donar compte i treballar el cos de tal manera que pugui regenerar-se l'energia a través de segons quins moviments, quines respiracions, meditacions, etc. Llavors, hi ha un abans i un després de cada sessió. Sempre et dic, tant a nivell individual, perquè hi ha persones que no vull treballar jo sola, com a nivell grupal, que se senten com més acompanyades, no?
7: Precisament vas fer una activitat aquest passat 21 de juny. Sí. Explica'm com ha anat.
8: Pues molt bé. La veritat, una de les coses que em va sorprendre i m'ho vaig prendre molt bé va ser l'humor, no? Perquè la majoria de persones que jo tinc en les meves classes no són practicants de ioga com a tals, no són ioguinis, vale? Són persones del carrer que a través del ioga saben que poden trobar-se millor. Llavors, clar, el cos té unes limitacions. La ment se distrae, estem fent una pràctica a l'aire lliure, amb la qual hi ha factors externs que condicionen molt la teva concentració. Llavors jo sempre dic, deixem-nos ir la exigència, el perfeccionisme, anem a disfrutar del moment, i es va produir una situació molt màgica, la vam fer a l'ermita de Sant Miquel, i llavors vam estar soles i vam poder disfrutar dels elements de la natura i vam poder disfrutar de la pràctica que ens va portar cap a dintre, cap a donar-nos compte de moltes coses, de transformar, de millorar-nos, de trobar-nos més amb més espai a dintre, més flexibles, més fortes, però sobretot amb un humor on les dones quan deien és que no arribo, és que ara mira, passa un avió i se queden ahí mirant l'avió, se distraen, no? I és com, dona't compte d'aprofitar aquests elements que són quotidians per incloure'l dintre de la pràctica. I la veritat és que va anar molt bé i després ens vam anar a la platja a celebrar-ho amb aquesta calor.
7: Aquesta entrevista sencera en format vídeo de llarga duració ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Arribem al final d'aquest temps d'informació a Calafell Ràdio i Calafell.tv. Salutacions de qui ha fet possible aquest informatiu, la Roser Ribas en els esforços, i de qui us ha parlat, el meu nom, Ferran Boque. Gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio i ens retrobem en properes edicions d'aquest informatiu.
1: Calafell Ràdio, Calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis. Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.

La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA SA.

La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA SA.

0: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
1: Més d'un milió de migrants han sol·licitat la regularització. A Catalunya seran més de 200.000. Bon dia, són les 2:10. Comencem amb 10 minuts de retard per la vaga que fan avui de 10 minuts, vaga parcial dels treballadors de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
1: El procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya acaba avui i els càlculs que fa el govern espanyol són d'un milió de persones que han fet la sol·licitud per regularitzar la seva situació, una xifra que supera, i de molt, la que havia previst el mateix govern, que era de 500.000, Natàlia Ramon.
3: I per això Pedro Sánchez ha defensat la mesura com a molt necessària i ha anunciat 500 milions d'euros destinats a la integració de totes aquestes persones al món laboral i a la formació professional.
1: A tot això, el Tribunal Suprem obre la porta a enviar aquest procés de regularització a la justícia europea. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: El tribunal dubta del seu encaix amb la nova política comunitària d'immigració i asil, però el govern espanyol assegura que la regularització s'ha fet seguint el dret europeu. Per Pedro Sánchez és una de les fites del seu govern, una política que contraposa amb el tancament de fronteres d'alguns països o la prioritat nacional de Vox. Per això, un cop culminada la fase de sol·licituds que ha superat totes les expectatives, el president espanyol anuncia un pla d'integració que preveu mesures de mobilitat laboral o d'aprenentatge de llengües oficials com el català.
5: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades.
1: A tot això, avui, declaració al jutjat de Martorell de la terapeuta de la família d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que va morir a Montserrat l'any 2024. També declaren avui la vídua i dos excursionistes. Jutjats de Martorell, Marta Vallès, bon dia.
6: Bon dia, doncs la terapeuta acaba just de declarar fa uns minuts, estem pendents de la seva sortida. És un testimoni clau, la jutgessa vol saber si pot tenir alguna implicació en la mort d'Isaac Andic. Ja han marxat dels jutjats els excursionistes que han declarat que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda del seu pare, han estat de xoc. La vídua d'Andic també espera per declarar davant la jutja.
3: El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha defensat al matí de Catalunya Ràdio la investigació de la policia catalana davant les crítiques d'un pèrit contractat per la defensa.
7: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fisc.
1: I a Veneçuela continuen les feines de rescat de persones, tot i que 6 dies després dels terratrèmols la possibilitat

0: porque justamente el Mediterráneo todavía no ha alcanzado su máximo térmico anual, que suele producirse en el mes de agosto.
1: I a la cultura, el festival grec ja ha començat. Ho va fer ahir a la nit amb l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
2: Una estrena que també va suposar l'inici de la 50a edició del Festival de Barcelona.
1: Tot plegat en dia d'EGM, per tant, dia d'audiències a la ràdio, i ens hem de felicitar. Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients. Retalla diferències amb RAC1, que és líder. Nosaltres, els del Catalunya Migdia, us donem les gràcies perquè ens heu convertit en l'informatiu més escoltat del país. Aconseguim en aquesta tercera onada 157.000 oients. I cap a tres quarts arribaran els esports, que vindran centrats per l'última hora dels partits de setzens de final del Mundial de Futbol i també per les novetats de mercat. D'una banda, en bàsquet, on Pedro Martínez, l'entrenador català, serà entrenador del Madrid les pròximes temporades, després que el Madrid pagarà la seva clàusula de rescisió al València, que és el seu actual club amb el qual ha guanyat la Lliga, i també el dia en què hem tingut l'oficialització que Salma Parayuelo deixa el Barça, de futbol femení, no sabem on anirà, però no renovarà el seu contracte, que acabava precisament avui, 30 de juny. Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Un camió avariat i un accident provoquen cua a la C32 entre Viladecans i Sant Boi en sentit Barcelona. Precaució, hi ha un carril tallat en aquest punt. També lentitud amb aturades a la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat, i comencen a carregar-se ja la Ronda de Dalt i la Litoral en tots dos sentits de la marxa.
1: I ens falta el temps.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
5: Bon dia.
1: Seguim amb la franja alta de les temperatures, eh?
5: Doncs sí, i a més amb una mica de males notícies. Per què? Perquè tenim una promesa, com a mínim en el pronòstic meteorològic, que és que aquest dijous i divendres baixen les temperatures, i efectivament ho faran dijous a primera hora del matí, ben poc a la línia de la costa i d'una manera més clara del prelitoral cap a l'interior i Pirineu. I el descens, finalment, tot i que serà marcat amb muntanya, en zones elevades, no acabarà, per culpa de la inèrcia càlida que hi ha damunt del terra, de ser molt efectiu. Potser baixin 2-3 graus, en alguns llocs potser 4. I atenció, perquè a partir de dissabte tornarem a repetir alguns valors de 40 graus a punts del Pla de Lleida.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
5: Bon dia.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 3. El govern espanyol anuncia un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros, es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Coincidint avui amb l'últim dia de presentar sol·licituds, el president espanyol Pedro Sánchez ha defensat la seva política migratòria per raons humanitàries, però també demogràfiques i econòmiques. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
6: Bon dia. Per al govern espanyol, culminar el procés de regularització és una de les fites de la legislatura, i avui Sánchez n'anuncia el següent pas, un pla dotat inicialment amb 500 milions d'euros per integrar les persones que s'hi han acollit amb tots els seus drets i deures, ha dit. Inclourà mesures per facilitar la mobilitat laboral segons les necessitats de cada territori i sector, però també per garantir l'accés als serveis públics, fomentar la convivència i promoure l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
7: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
6: Davant dels discursos d'odi, les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional de Vox, Sánchez reivindica el seu model migratori, que defineix com a segur i endreçat, una política que justifica per coherència i humanitat, però també per necessitats econòmiques i demogràfiques.
7: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo,

0: que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
1: Per a Sánchez, la prova de l'èxit del procés de regularització és que s'han superat les expectatives. A falta de tancar les xifres definitives els pròxims dies, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'estat que s'hauran de resoldre en els pròxims tres mesos. A Catalunya s'han superat les 200.000.
2: Regularitzar no és mirar hacia otro lado.
3: Però justament avui, deia Dani, el Suprem ha obert la porta a portar el procés de regularització a la justícia europea.
1: Sí, el Tribunal té sobre la taula recursos de diverses comunitats autònomes del PP contra la regularització. Abans de resoldre'ls, pregunta a les parts si cal consultar al Tribunal de Justícia de la Unió diverses qüestions que podrien entrar en conflicte amb el Pacte Europeu de Migració i Asil. El Suprem dubta, per exemple, si una persona amb un ordre de deportació pot regularitzar la seva situació acreditant només una estada temporal a Espanya o si un estat membre pot impulsar una regularització massiva per una decisió política. Des del Ministeri Inclusió, Seguretat Social i Migracions envien un missatge de tranquil·litat i asseguren que tot el procés s'ha fet d'acord amb el dret europeu, com també ha defensat la ministra Elma Saiz.
2: Regularizar no es mirar hacia otro lado, es dar seguridad jurídica, es combatir la economía sumergida y la explotación laboral, es reforzar nuestro estado de bienestar y sobre todo es reconocer una realidad que ya existe para convertirla en una oportunidad compartida para todos.
1: Diguem que al maig el Suprem ja va descartar suspendre cautelarment el procés de regularització. Ara deixa la porta oberta a aturar la resolució dels expedients, però el govern espanyol descarta que això afecti les persones que ja han obtingut un permís provisional.
3: Gràcies, Dani Sainz-Yaja, des de Madrid. Mentrestant, aquí a Catalunya, la terapeuta de la família Andic ha comparegut aquest matí davant la jutge de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, i que investiga el seu fill, Jonathan Andic, com a presumpte autor dels fets. La jutge considera que el testimoni de la terapeuta és clau per aclarir si hi va haver la influència de terceres persones. Aquesta és la primera de les tres jornades de declaracions previstes aquesta setmana. Avui també han testificat els dos excursionistes que van trobar el fill d'en Dick després de la caiguda del seu pare i que afirmen que Jonathan en Dick estava en estat de xoc. Als jutjats de Martorell tenim José Antonio Rodríguez i Marta Vallès. Bon dia.
4: Hola, bon dia. La declaració de la terapeuta s'ha allargat més de dues hores, prop de dues hores i mitja. És un testimoni clau. La jutge vol investigar si pot haver terceres persones implicades en la mort d'en Dic. En aquest sentit, es recullen a la interlocutòria missatges que aquesta professional es va creuar amb Isaac en Dic i el seu fill per mirar de millorar la relació entre tots dos. També que hauria pressionat el fundador de Mango perquè donés al seu fill diners, l'herència en vida. De moment, desconeixem el contingut de la seva declaració, que, com dèiem, ja ha acabat. Sí que ha transcendit el que han dit davant la jutgessa els excursionistes, els primers que van trobar Jonathan en Dic just després de la caiguda del seu pare. Segons fonts judicials, han explicat que el jove estava en xoc, afectat i bloquejat. Era el 14 de desembre de 2024. Després de la declaració de la psicoterapeuta, és el torn de la seva germana, que també hauria participat en algunes de les sessions de teràpia entre pare i fill. I dins els jutjats espera el seu torn la parella del fundador de Mango, Estefania Nuz. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de connectar amb el 112, amb els serveis d'emergències, per demanar ajuda. Previsiblement, la jutgessa li preguntarà pel contingut d'aquesta trucada, que fins ara no ha transcendit. A més de prendre les primeres declaracions avui als testimonis, la jutgessa del cas ha demanat també a la policia científica una reconstrucció de la caiguda mortal. Els Mossos mantenen que no va ser un accident i recordem que Jonathan Andic està imputat per un homicidi. El van detenir al maig i està en llibertat després de pagar la fiança d'un milió d'euros. Aquesta setmana també hauran de declarar les filles d'Isaac Andic, la secretària i el conseller delegat de Mango, entre d'altres testimonis.
3: Doncs precisament sobre aquest cas de la mort d'Isaac Andic, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha defensat aferrissadament la investigació dels Mossos en aquest cas. Ho fa arran de les crítiques de Francisco Marco, el detectiu de Método 3 i part de la defensa del principal sospitós de la mort del magnat, el fill Jonathan Andic. Mònica Mas.
5: Sí, fa uns dies el detectiu, en declaracions a Catalunya Ràdio, havia acusat el mosso responsable de la investigació de la mort d'Isaac Andic de falsejar proves i de fer una caça contra Jonathan Andic, principal sospitós de la mort del seu pare durant una excursió a Collbató el desembre del 2024. Josep Josep Lluís Trapero, en una entrevista també al Matí de Catalunya Ràdio, ha sortit en defensa de la gent i de tot el cos dels Mossos d'Esquadra.
6: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
5: El responsable dels Mossos admet un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones, tret dels homicidis. En canvi, diu, milloren les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
6: Tenim problemes, sí. Precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, en aquí no millorem.
5: Trapero ha subratllat que el govern impulsa canvis legislatius per endurir la tinença d'armes de foc i del cultiu i tràfic de marihuana.
3: I d'un judici a un altre, perquè l'Audiència de Barcelona retira les peticions de penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon en l'inici del judici pel retard en la vacunació dels cossos policials estatals durant la pandèmia. Avui s'ha celebrat la primera sessió d'aquesta causa, on la cúpula de salut s'enfronta a 12 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
7: Primer dia de judici i primera victòria per a la cúpula de salut durant la pandèmia. Arran de les qüestions presentades pels advocats de la defensa, el tribunal ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, en aplicar la doctrina Botín, marcada pel Suprem, els càrrecs de presó han caigut. Sentim els advocats Olga Tuau i Joan Riba.
8: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
9: La doctrina del Tribunal Suprem, doncs, ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
7: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils respecte a altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra. Segons Ivonne Domínguez, portaveu nacional del sindicat Jupol, el retard va ser intencionat i seguint motius polítics.
10: Todavía veníamos de esa marejada del procés y se entendía que Policía Nacional y Guardia Civil eran cuerpos de represores del Estado y se quería dejar fuera.
7: El judici s'allargarà fins a mitjans de juliol. Demà sentirem el testimoni dels càrrecs policials i la setmana que ve de les autoritats sanitàries. A partir del 10 de juliol serà el torn dels acusats.
3: D'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida anem a Veneçuela.
11: Catalunya migdia.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
13: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més. Vas canviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
14: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
15: Esporti El Periódico. Et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
16: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
18: I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm.
17: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
19: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 672.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
21: Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
0: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
22: Són les 6.
0: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
23: Moltes gràcies, molt content.
0: El suplement, el Tot Costa i el Tot Gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
24: El cap de setmana és nostre.
0: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
25: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
0: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
26: A la millor hora del dia.
0: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
27: sempre convida els seus clients.
0: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
28: I em fa molt d'il·lusió.
0: I a més, tornem a ser líders en podcast.
29: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
0: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
30: Catalunya Migdia.
3: D'aquí un minut seran dos quarts. A Veneçuela, els equips d'emergència i els voluntaris continuen treballant colze a colze entre la runa. Encara hi ha rescats en vida, però a mesura que passen les hores, les possibilitats de trobar més supervivents disminueixen i les tasques se centren cada vegada més en la recuperació de les víctimes. Ens explica l'última hora des de Caracas, en Joan Biosca.
31: Vamos, Luis, que si viene. ¡Ey! ¡Ayuda!
32: ¡Aquí!
31: ¡Ayuda! ¡Vente! Suave, Luis, suave, suave. Vamos, que estàs afuera.
33: Els ja sis dies dels dos terratrèmols, escenes de rescat agòniques i dramàtiques com aquesta que sentíem són el motor dels voluntaris veneçolans que gairebé literalment amb les ungles remouen pedres, roques i runa. Un fill d'uns 40 anys treia literalment el seu pare de sota d'un edifici, es ficava sota terra com una formiga per salvar-lo d'una manera dramàtica. Però els morts són ja més que els vius, explica el Carlos.
34: Pero desafortunadamente desde ayer no hemos encontrado personas con vida. Ya lo que estamos encontrando son cadáveres.
33: Els voluntaris han portat fins a la zona de la Guaira, la més devastada pels terratrèmols, quasi de tot de primera necessitat. Hi ha aigua, hi ha menjar, roba i aixopluc, però també senyal wifi per satèl·lit. Ho fa en Dani.
35: Es como una ayuda, mucha gente también lo está haciendo. Y tenemos el wifi gratis, la gente se conecta y bueno, y puede comunicarse con sus familiares, a lo mejor, mira, decir lo que está pasando y sacar a la luz la realidad de lo que puede estar pasando aquí en la zona.
33: Senyal wifi per satèl·lit gratuït per connectar víctimes, voluntaris i familiars.
3: Mentrestant, la xifra de víctimes mortals de nacionalitat espanyola s'eleva ja a 19, ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
36: Desgraciadamente, las cifras de fallecidos españoles en Venezuela se han incrementado, son ya 19 conciudadanos. Las cifras de desaparecidos siguen más o menos estables. En estos momentos son 131 españoles y 12 españoles que tenemos localizados bajo los escombros.
3: Álvarez també ha anunciat que demà sortirà cap a Venezuela a l'Hospital de Campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament. S'incorporarà als equips d'emergència que ja treballen sobre el terreny. La Fiscalia manté que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, era al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i robar-li informació compromesa sobre la Caixa B del Partit Popular. El fiscal anticorrupció ho ha defensat en un dur informe en la recta final del judici del cas Kitchen que s'està fent a l'Audiència Nacional. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
37: Bon dia. El fiscal César de Ribas porta dies de les 10 del matí reforçant la seva tesi, que ha quedat blanc sobre negre que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament una operació il·legal i pagada amb fons reservats amb aquest objectiu.
38: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
37: L'operatiu també buscava, diu el fiscal, les gravacions que Bárcenas deia que tenia Mariano Rajoy parlant de la Caixa B, tot per protegir els dirigents del PP. De Ribas ha donat total credibilitat a les anotacions de les agendes de Villarejo, on parla, per exemple, de la captació del xofer de Bárcenas, i ha atorgat molt pes a una prova per ell determinant per situar l'exministre perquè manté la petició de 15 anys de presó al capdamunt de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar a Francisco Martínez, el seu ex número 2, parlant de les funcions del xofer un cop captat. Uns missatges que la seva mà dreta va portar 6 anys més tard davant notari.
38: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
37: El fiscal ha menystingut la versió dels acusats que van dir que l'operació era legal per buscar els diners de Bárcenas a l'estranger. Ho desmunta. Diu que no van tenir cap interlocució ni amb l'UDEF ni amb el jutge que ja investigava aquests fets. Encara falten els informes de la resta de les parts. El judici quedarà vist per a sentència a finals de juliol.
3: Passant 3 minuts de 2:15 de la tarda, el Ministeri d'Hisenda torna a publicar la seva llista de morosos. Són més de 5.800 persones i empreses que, quan va acabar l'any 2025, devien a l'Agència Tributària Espanyola més de 600.000 euros cadascun. En total, acumulen uns 15.400 milions d'euros impagats, Jordi Canal.
1: La llista publicada avui inclou la cantant Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, l'actriu Pat Vega o l'exfutbolista Arda Turán. També hi apareix la empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. Tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. N'havien sortit i ja han tornat a entrar la presentadora Patricia Conde i el col·laborador televisiu Kiko Matamoros. Un miler dels morosos són persones físiques. La resta es tracta d'empreses, moltes en procediment concursal. El nombre total de deutors s'ha reduït lleugerament respecte al 2024. Són uns 150 menys, mentre els imports impagats han crescut un 12%.
3: I no deixem de parlar de diners, en aquest cas però de les hipoteques que paguem tots plegats, perquè l'Euríbor, després de 3 mesos de pujades, aquest mes de juny s'ha estancat.
1: Ha quedat el 2,8% de mitjana, si ho comparem amb fa un any, però encara està molt més car, per això qui revisi ara la seva hipoteca, en el cas de les variables, haurà de pagar més. Per una hipoteca de les més habituals, l'increment seria d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any.
3: La temperatura del Mediterrani bat rècords per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen, Montse Poblet.
2: El mapa de temperatures de la superfície del mar que publica el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani està tenyit de taronja i de vermell. Els colors retraten situacions excepcionals per un mes de juny, com aquesta que ens descriu Samira Codayar Pardo, la coordinadora de la seva àrea de climatologia i meteorologia.
4: En la zona del sur del Golfo de Genoa, en los últimos días, lo que hemos observado son anomalías de hasta 8 grados. Lo que son las escalas de color que de manera normal nosotros utilizamos en referencia para nuestros mapas, no son suficientes para observar esta anomalía.
2: A la costa catalana, la superfície del mar ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura presa a l'Estartit és de 23,7 graus, la segona temperatura més alta registrada un mes de juny, després dels 24 graus i mig de l'any passat per aquesta època. Montse Busto, tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, ens parla dels efectes que un mar tan calent pot provocar a nivell atmosfèric.
5: Si tenim una massa d'aire que l'entona tancada, que és a Mediterrani, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
2: Amb un mar tan calent augmenta la quantitat de vapor que hi ha a l'atmosfera i es creen condicions perquè a la tardor hi hagi tempestes extremes. També afavoreix que tinguem més nits tropicals i tòrrides amb tots els efectes que això té per la nostra salut.
3: Tornem a la informació internacional perquè Qatar confirma que no hi haurà negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran aquests dies. L'anunci, per sorpresa, d'ahir de Donald Trump va quedar desmentit a l'instant pel govern iranià i avui pel mediador. El viatge dels representants nord-americans doncs quedarà en unes converses de pronòstic difícil, Albert Manyà.
6: Sí, el portaveu de la diplomàcia qatariana ha avançat que no hi haurà una reunió directa de les dues parts. Els qatarians es reuniran amb Jared Kushner i Steve Witkoff per parlar de qüestions regionals com l'Iran o al Líban. Els mediadors també admeten contactes amb Oman per coordinar una solució al Estret d'Hormuz i garantir la seguretat al pas de vaixells. Sobre els fons congelats de l'Iran, Doha reconeix que no els hi han retornat encara i ho volen condicionar a la compra de béns humanitaris. Iran diu que demà ho abordaran amb els qatarians.
3: I a Sud-àfrica, el govern declara l'estat d'alerta i la policia desplega un ampli operatiu de seguretat. Tot això arran de les marxes convocades per grups anti-immigració que exigeixen la sortida dels estrangers en situació irregular al país, Xavier Vilà.
7: Sí, la jornada transcorre en un clima de forta tensió, amb carrers semibuits i nombrosos comerços tancats arreu, coincidint amb la data límit fixada pels manifestants perquè els migrants indocumentats marxin del país. Els concentrats denuncien que els estrangers els prenen la feina, impulsen la delinqüència i pressionen els serveis públics.
8: Hi ha massa corrupció, cosa que mostra que aquest govern nostre no es preocupa per nosaltres. Només demanem que marxin, així de simple, però no ho fan.
9: Han donat 600 milions a la policia per defensar-los, i no a nosaltres, que som d'aquí. N'estem cansats, d'ells. Ja n'hi ha prou.
7: Les dades oficials disponibles indiquen que dels 65 milions d'habitants de Sud-àfrica, uns 3 milions són immigrants, menys d'un 5%, una proporció, Òscar, relativament baixa comparat amb els estàndards mundials.
3: I tornem a Catalunya perquè tenim una nova crisi a les vinyes sobre una part de la collita de raïm d'aquest any que no troba comprador. Això està provocant l'angoixa dels viticultors que demanen solucions dràstiques, com ara ajudes per arrencar ordenadament vinyes davant la baixada del consum. Davant d'això, Unió de Pagesos ha convocat una mobilització pel dia 10 de juliol. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
10: Aquest any les vinyes són plenes de raïm, però els contractes per comprar aquest raïm no acaben d'arribar i si ho fan és a la baixa, com lamenten dos viticultors, Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
11: Em trobo, sobretot en Montseller, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
12: Ara ens trobem sobre una collita que podria estar normalitzada, però que arriba en un context de consum de vi i de demanda per part dels cellers, que ha baixat, i això fa que els cellers estiguin retallant la compra de raïm.
10: Els cellers també ho estan passant malament, com explica Joaquim Toses del celler Sumarroca.
13: Hi ha una preocupació molt forta perquè patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
10: Hi ha tot un canvi de tendència. S'ha perdut l'hàbit diari de prendre vi amb els àpats. El consumidor vol vins frescos, de poca graduació i productes de moda com els Aperol Spritz, i a més el consum en els joves va a la baixa.
3: Falten 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda. A aquesta hora començaríem els esports, ja sabeu que avui anem una mica tard perquè hem començat amb una vaga parcial dels treballadors de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí a 5 minuts arriben els esports. Ara fem una pausa i de seguida la cultura.
0: Catalunya migdia.
14: Benvolguts instal·ladors, només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire i cassets. On compren els professionals. Obramat.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
17: Catalunya migdia.
3: D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts, d'aquí a 4 minuts arriben els esports, abans però la cultura. El festival grec ja ha iniciat la 50a edició amb l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i en direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, té un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Mucles i Eduard Farelo. Marta Vives.
18: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht, amb mirada i estètica de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit de l'estrena no hi han faltat les reivindicacions als polítics, el dia que fan acte de presència a la platea, amb un, per exemple, Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos ho ha explicat així a Catalunya Ràdio.
19: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
18: Aquest clàssic del cabaret més canalla, escrit entre guerres i que vol ser un missatge voraç contra el capitalisme i el nazisme, és en aquest muntatge espectacular en dimensions, escenografia i interpretacions on Nau Albet, de Màquina Balla i Míriam Mucles com a Pauline són la punta d'una navalla que té l'orquestra en directe en el Fossar com a millor aliada. La 50a edició del Grec ja ha aixecat el taló, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de l'òpera de Courbet.
3: I de l'òpera a una pel·lícula.
20: Voy a vender la casa. ¿Estás hablando de mi casa?
3: Calle Màlaga, amb Carmen Maura, dona aquest vespre el tret de sortida a la 8a edició de La Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. Avui també es concedeix el Premi Honorífic a l'actor Joan Pera en reconeixement a la seva trajectòria, Valeria Obreda.
21: Una trajectòria que passa pel teatre, el cinema i el doblatge. En declaracions a Catalunya Ràdio, Joan Pera assegura que el més important és no aturar-se.
22: Anar al cinema, llegir un llibre, això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci. A casa sempre ens hi podem quedar. La festa que representa anar a un acte social i cultural, aquesta festa no se la poden treure mai.
21: Una 20a de pel·lícules com Maspaloma, Siempre Vives o Vitoria, a més de 15 curts, serviran per reivindicar la dignitat, el desig i l'urgència de sentir-se vius dels més grans. Alfredo Cohen és el director de La Gran Pantalla.
23: Aquesta és una generació que va néixer i créixer amb el cinema, no? El cinema era com un ritual molt important i era un planazo. I jo crec que esto no se puede perder, que les pantalles individualitzades nos hacen mucho daño.
21: El Cinema Girona serà fins dissabte l'epicentre del festival, que aquest any també té projeccions al Caixa Fòrum.
3: I ara, abans dels esports, avui és dia DGM, per tant, dia d'audiència de ràdio. I ens hem de felicitar perquè Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients. Retalla diferències en prop de 60.000 oients respecte a l'emissora líder, que continua sent RAC1. Són dades de la segona onada de l'any 2026 que certifica un descens generalitzat de l'audiència de ràdio respecte a principis d'any. Però en aquest context, Catalunya Ràdio és la que perd menys oients de les quatre emissores més escoltades. De fet, Catalunya Ràdio incrementa audiència en les demarcacions de Barcelona, Girona i Lleida. Només baixa, per tant, a Tarragona. Pel que fa a programes, bones notícies pel matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Recull la millor audiència des de la temporada 2018-2019. Al davant només té el bon RAC1. La tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga es manté a la franja dels 130.000 oients. I el cap de setmana el suplement amb Roger Escapa tanca amb la millor audiència mitjana de tota la seva història. Aquest programa que escolteu, el Catalunya Migdia, és l'informatiu més escoltat del país. Aconsegueix una de les seves millors audiències. Prop de 160.000 oients, 157.000. Moltes gràcies als que esteu a l'altra banda. També ens escolteu a través de 3Cat Info, la nostra emissora de 24 hores, que aquest EGM voreja els 90.000 oients. A més, Catalunya Música supera els 40.000 i ICAT es queda amb 30.000. Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
24: Bona tarda.
3: Per exemple, amb l'eliminació d'Alemanya, una de les favorites al Mundial de Futbol.
24: Ha estat una de les grans sorpreses fins ara al Mundial. El Paraguai va guanyar els alemanys als penals. Ja, ja.

0: El Mundial de Futbol aquesta nit s'han classificat per als vuitens de final el Brasil, Paraguai i el Marroc, però sens dubte la sorpresa, com dèiem, ha estat l'eliminació d'Alemanya. Va perdre els penals amb el Paraguai.
1: Ahora tiene que ser, va, Canane! ¡Gol! Ahora sí, carajo!
0: Així narraven els companys paraguaians el gol de José Canale, el penal definitiu, i també la celebració que es va viure per la classificació als carrers d'Assumpción, una nit històrica per als paraguaians i una gran decepció també pels alemanys. Enviat especial al Mundial, Roger Busà.
2: Sí, primera campanada d'aquest Mundial en aquests setzens. Ahir va ser un dia de sorpreses i d'emoció fins al final, amb dues tandes de penals. La primera en aquest partit d'Alemanya, que rep un altre cop molt dur. Ja no va passar de la fase de grups al Mundial del 2018, tampoc ho va fer el Mundial del 2022 i ara el 2026 cau eliminada als setzens. Va ser un partit realment decebedor de la Manxa, sobretot a la primera part. Es va avançar el Paraguai abans del descans, va empatar Havers a la segona part, el partit va anar a la pròrroga i allà va aparèixer l'heroi, el porter Orlando Gil, que va aturar dos penals a Havertz i a Voltemade, i que és el primer porter que pot dir que ha eliminat Alemanya en una tanda de penals d'un Mundial. El Paraguai va haver de jugar a defensar-se i el seu seleccionador, Gustavo Alfaro, feia aquesta metàfora sobre la capacitat d'adaptació del seu equip.
3: Todavía no tenemos ese bagaje que nos hace a nosotros imponer condiciones. Tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos. A veces nos toca una cumbia, a veces un tango, a veces una rumba. Hoy nos toca una polca. Ahí seguimos peleando, tratando de interpretar, bailando mal, pero tratando de interpretar y tratar de seguir adelante.
2: Bé, doncs, a ritme de la música, el Paraguai, que jugarà ara contra el guanyador del França-Noruega, i mentrestant a Alemanya, diu el seleccionador Julian Nagelsmann, que no té previst dimitir, que vol continuar, i que si no volen que segueixi, doncs que li han de dir.
0: Doncs la sorpresa de la classificació del Paraguai davant Alemanya ha estat tan gran que el país ha decretat dia de festa nacional. I això en aquest Mundial, Josep Gaya, no és tampoc la primera vegada que passa.
4: El president de Paraguai ha decretat el dia d'avui festiu nacional després de la victòria històrica del conjunt guaraní contra Alemanya, que certifica el pas als vuitens de final del Mundial. I com deies, no és la primera vegada que passa en aquest Mundial, ja que l'Equador també va decretar festiu nacional després de guanyar 2-1 també contra Alemanya l'últim partit de la fase de grups. Santiago Peña, president del Paraguai, ha anunciat la festivitat nacional a través d'un comunicat oficial per tal de que tots els aficionats puguin celebrar aquest triomf històric. Així mateix, tots els aficionats del país han omplert els carrers del país per gaudir d'aquesta fita. Una dada curiosa d'aquesta eliminatòria és que Alemanya ha caigut eliminada del Mundial sense haver perdut cap partit, mentre que el Paraguai ha arribat a vuitens guanyant només un partit contra Turquia.
0: Una altra eliminatòria que es va resoldre ahir als penals, ho deies abans, Arbusà, va ser la dels Països Baixos-Marroc.
2: Sí, potser no és tan sorpresa com l'eliminació d'Alemanya, però també és una decepció. La veritat és que la selecció neerlandesa no va fer un bon partit, no va deixar una bona imatge. De fet, en les últimes hores ja estem veient les primeres crítiques cap a Ronald Koeman pel seu plantejament, crítiques que venen moltes d'exjugadors, com ara Van der Vaart o Zlatan Ibrahimovic. S'ho va mereixer el Marroc, que les va tenir durant el partit, tot i així es van avançar als Països Baixos amb gol de Cody Gakpo. És el Mundial de molts gols al temps afegit i va ser aleshores quan va empatar el Marroc. Gol del central Issa Diop. A la pròrroga va continuar sent millor el Marroc i es va endur finalment aquesta tanda de penals amb un gol decisiu del català Ismael Saibari, aquest davanter nascut a Terrassa. Com dèiem, a Koeman ara li toca encaixar moltes crítiques. Ell defensa que tornaria a jugar igual amb aquesta defensa de 5. Diu que no pot ser que en la prèvia a tothom això li semblés bé i que ara doncs tot siguin crítiques. I el més important, igual que Nagelsmann a Alemanya, Koeman tampoc es planteja plegar.
5: No he pensat a dimitir. Tot just hem acabat un partit i no he reflexionat sobre els meus pensaments. Si penso demà al matí, potser arribo a una conclusió després de quedar eliminats. Això no vol dir que no prengui la meva responsabilitat. Vol dir que encara no hi he reflexionat.
2: Ahir, per cert, vam tenir el primer del Barça, jugant aquests setzens, Frenkie de Jong, que cau eliminat i que ja comença vacances després d'aquesta eliminació a mans del Marroc, que jugarà els vuitens contra el Canadà.
0: I l'altra eliminatòria, la del Brasil, que va guanyar el Japó, però que li va costar.
2: Va patir, el Brasil. El descans perdia, de fet, 0-1 després del gol que havia fet Kai Susano. A més, també al descans, Ancelotti va haver de substituir el lesionat Lucas Paquetá, que va entrar per Endrick. A la segona part, del Brasil sí que va pujar el ritme. Va empatar el 56 amb gol de Casemiro, que també va acabar lesionat al final del partit. I ja l'ha afegit Martinelli, el davanter de l'Arsenal, va fer el gol que classifica el Brasil de manera agònica. També omple la canarinha de confiança i una bona reacció que celebra Carlo Ancelotti al final del partit.
6: Encajamos goles, ma l'equipo no perdió la paciència. Jo acho que l'equipo estava bé, també en la primera part. El juego fue bonito, forçamos un poco más cruzamiento en la segunda part, al final salió bien.
2: Costa d'Ivori o Noruega, les rivals del Brasil als vuitens de final, i ara pendents de l'abast de les lesions de Paquetá i Casemiro. Sí que Casemiro potser sembla menys greu perquè té només unes molèsties, però Paquetá va sortir del camp plorant i està pendent de proves.
0: Doncs tot això és el que ens va deixar la jornada d'ahir, que es va jugar ahir a la nit i aquesta matinada, i la jornada d'avui al Mundial hi ha previstos 3 partits més dels 16 de final, i destaca el França-Suècia o del Serra.
7: Els francesos, campions del món el 2018 i finalistes el 2022, són els favorits per accedir als vuitens, però veient el que els ha passat les últimes hores a Alemanya i als Països Baixos, el seleccionador Didier Deschamps no se'n refia gens dels suecs i en destaca especialment el seu potencial ofensiu.
8: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
9: Isaac ha repetit els esforços.
7: El França-Suècia, amb el blaugrana Koundé titular en França, jugarà a les 11 de la nit i abans a les 7 es disputarà el Noruega-Costa d'Ivori. Els noruecs volen repetir l'accés a vuitens de final del 1998, mentre que els africans no havien passat mai fins ara de la fase de grups. La jornada es tancarà amb el Mèxic-Equador. El seleccionador mexicà Javier Aguirre ho veu així.
10: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo. De los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente, como su técnico, y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
7: El Mèxic-Equador jugarà a les 3 de la matinada, hora d'aquí.
0: I encara un últim apunt del Mundial amb tu, Arbusa, perquè ahir al Tot Costa vam parlar amb Pau Cubarsí, que està sent un dels millors jugadors del Barça, d'aquest Mundial i de la selecció espanyola.
2: Sí, jo diria que el millor jugador fins ara de la selecció espanyola en aquest Mundial va ser inclòs, de fet, en l'11 ideal d'Opta, aquest portal d'estadístiques. Ahir vam parlar amb ell, al Tot Costa, aquí a Chattanooga, a la concentració de la selecció espanyola, i, entre d'altres coses, va deixar clar que ell fitxaria un jugador de la selecció espanyola, que el fitxaria pel Barça, no va voler dir aquí i de passada va defensar a Ferran.
11: Sí, bueno, el Ferran també potser no ha començat de la millor manera, però ja sabem com és el Ferran, que segur que anirà amb totes, que començarà a marcar gols i ens ajudarà moltíssim. I de moment em quedo amb el Ferran, sí que el Robert potser ens ha marxat, però també tenim en Gordon, que també pot jugar a dalt.
2: I ara cap a Los Angeles, amb Cubarsí i la resta de jugadors del Barça, també amb la resta dels catalans, la selecció espanyola que viatja avui cap a Califòrnia, Los Angeles, on dijous, demà passat, jugarà aquest partit de setens de final contra Àustria.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda, fem una pausa i seguim.
12: Catalunya migdia.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Boí Taüll, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
17: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
16: Tota la informació a boitaüll.cat.
17: Boí Taüll, muntanyes d'adrenalina.
12: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
18: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
19: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
18: I amb productes del territori.
19: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
18: Vinga, va, comencem!
19: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
20: La gran depart del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
21: I no ens en volem perdre detall.
20: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
22: Tot Gira en la seva màxima expressió.
20: Les tres etapes del gran depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
23: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
20: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
23: Aixeca els dos braços.
20: Algú podrà amb Pogacar?

0: I en bàsquet, atenció, perquè la banqueta del Madrid la temporada que ve estarà entrenada segurament per un tècnic català, Ernest Macià.
1: Gira absolutament inesperat a la banqueta del Madrid, el Madrid que ja vàrem dir ahir que no comptava amb Sergio Scariolo i que probablement ahir mateix ja notificaria el seu adeu, doncs bé, rescindirà els 2 anys de contracte que queden amb el tècnic de Brescia i apostarà per a Pedro Martínez, que ahir el tècnic badaloní ja va comunicar a València que volia marxar, tot i que el València li igualava l'oferta. La raó és que Pedro Martínez vol entrenar un club gran i el Madrid li ofereix aquesta possibilitat. El València, per tant, no el retindrà, tampoc retindrà molts dels jugadors que se'n van i haurà de reinventar-se de nou sota un nou projecte de la família Roig, en aquest nou Roig Arena que aquest any ha vist el campió de Lliga i ha vist també un equip de Final Four. Aquest matí ha parlat el director general del València Bàsquet, Enric Carbonell.
2: Simplemente hacer unas pequeñas aportaciones respecto a la situación. Quiero reafirmarme en que Valencia Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar.
1: A València no esperaven aquest gir de guió, un equip que sí que comptaven que moltes de les seves estrelles, per exemple en el cas de Montero, que marxa a l'Olympiacos, o de Branco Badió, que se'n va al Panathinaikos, també es parla de Jaime Pradilla, que podria marxar al Madrid, doncs abandonessin el club valencià, comptaven amb Pedro Martínez i ara, novament, hauran de buscar nou tècnic.
0: I 2 apunts de Barça, parlem de futbol. Ramon Salmurri, avui 30 de juny és l'últim dia de Rafa Juste com a president del club perquè demà comença oficialment el nou mandat de Joan Laporta.
3: Coming back here as defending champion
0: no,
3: means a lot.
0: Ramon Salmurri no és aquest, no?
4: Avui, sí, ara, és, no és ni Ramon Salmurri ni Rafa Juste, tampoc. Avui hi ha reunió de la junta directiva marcada en el relleu de Rafael Juste per Joan Laporta. Demà Joan Laporta prendrà possessió del càrrec amb una nova junta i amb l'interrogant de quin paper tindrà Rafael Juste. En principi, el de vicepresident esportiu, veurem si acaba o no presentant la dimissió, un escenari que el mateix Juste s'ha plantejat de portes endins.
0: I Marcos García, Salma Parayuelo, ja es confirma, no seguirà al Barça.
5: L'avisavant a Rut Vilar i la Sònia Gelma fa setmanes. Avui ja és oficial. Salma no accepta la proposta del Barça per seguir. Comunicat oficial del club dient que tanca 4 anys al club blaugrana. El London City, l'Arsenal, el PSG i el Lió interessats en Salma Parayuelo.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 més esports amb el Tot Costa. A les 11 el club de la mitjanit, especial mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre

A conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: En el 107.9 de la FM, Surfing Safari. Ja comença.

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del Galb Costa Daurada. Amb els

coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafella Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977-69-44-44.
0: Sent Calafell allà on siguis.
3: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Genial.
1: Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sortint.

0: En aquest espai publicitari podries desonar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor...

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a dos quarts de dues del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a dos quarts de dues del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: te llama.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Ferran Boquer.

0: Salutacions, benvinguts, ben trobats a l'informatiu de Calafell Ràdio. Avui som a dimarts, dia 30 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
0: El nucli de la platja de Calafell ha finalitzat aquest dilluns la celebració de la seva festa major. Han estat 5 dies de moltes activitats, propostes que han omplert els carrers, coincidint en dies de molt bon temps, molta ocupació de visitants i segones residències i moltes ganes de festa major. De seguida, fem una valoració de com ha anat aquesta festa major. Abans us avancem en titulars altres continguts d'aquest informatiu. Calafell celebra la hissada de les banderes blaves coincidint amb la Diada de Sant Pere. El municipi ha revalidat enguany 6 distintius de qualitat, 4 per les platges, un pel port de Segur de Calafell i un altre pel CREAC, i ja treballa per aconseguir una setena bandera blava. Diversos ferits en un accident de trànsit a la C31 a Calafell. El sinistre es va produir diumenge a la tarda a l'accés al nucli urbà per la plaça de les Eres. Els bombers van tenir que excarcerar un dels ocupants i el SEM va atendre els ferits, que van ser traslladats a centres sanitaris. En surt aquest diumenge a la nit per un incendi de vegetació entre el Vendrell i Sant Oliva. El foc va afectar una àrea de matolls i herba seca situada a tocar d'una masia abandonada, on fa pocs dies ja s'hi havia declarat un altre incendi. La Cambra de Tarragona obre una oficina de gestió empresarial al Vendrell. El nou servei, ubicat a l'edifici de l'Eina, oferirà suport i assessorament a empreses, autònoms i persones emprenedores del Baix Penedès. Interior autoritzarà la vigilància amb drons en zones de roques i difícil accés a la platja de Tarragona. El govern llança la campanya L'aigua fem aquí per educar els banyistes i evitar situacions tràgiques. El titular esportiu, amb la Roser Ribas.
2: La Sònia Tré és terapeuta holística i professora de ioga. Fa poc es va mudar de Barcelona a Segur de Calafell. Imparteix classes tant aquí a Calafell com també a Vilanova i la Geltrú i Barcelona. Avui escoltarem una entrevista que ens farà recuperar el benestar físic i mental.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius.
0: Com us dèiem fa un moment, al començar aquest informatiu, el nucli de la platja de Calafell ha finalitzat aquest dilluns la celebració de la seva festa major. Han estat 5 dies de moltes activitats, correfocs, cercaviles, concerts, balls, activitats infantils, concursos populars, el piro musical i moltes altres propostes que han omplert els carrers, coincidint en dies d'inici d'estiu, amb molt bon temps, molta ocupació de visitants i segones residències i també moltes ganes de festa major. Com és habitual, la programació de la Festa Major ha combinat les activitats organitzades per l'Ajuntament de Calafell amb les propostes del col·lectiu festiu dels Esgangalats. L'Alba Font, membre de l'entitat dels Esgangalats, ens fa una valoració molt positiva del desenvolupament de les activitats que han organitzat.
3: Ha estat una Festa Major intensa, com sempre. Per sort, ens ha acompanyat també el temps, no ha fet tanta calor com l'any passat, que això és molt positiu, i totes les activitats que hem organitzat els Esgangalats, doncs, com sempre, la rebuda molt positiva, molta germanor, totes les activitats des del pregó, que la veritat que va ser també molt emotiu, molt participatiu, la gent, bueno, participa directament del pregó i això també és molt bonic. Vam fer el correbars tot seguit, això era diferent, però l'enguany, aquesta setmana entre Sant Joan i tot, ens ho vam haver, bueno, ho vam haver de muntar així. I des del pregó, doncs, totes les activitats, doncs, molt bé. El divendres vam tindre l'activitat de pintura per la canalla, que va ser aquí a la plaça Manila, i la veritat que també molt positiu i molt participatiu, amb molta canalla. Al final, bueno, pintàvem pel terra i tot, o sigui, la veritat que molt xula, amb una mica de teatre i espectacle. I després, dissabte ja, doncs, bueno, un matí intens de gincama, de vermut, que més vam tenir el concurs de ranxos també de cada any, que, bueno, que com cada any, doncs, hi ha moltes ganes i moltes ganes de participar. I ja per tancar, doncs, avui hem tingut l'estirada de la corda i prèviament l'arribada a territori Popet, que també ha estat molt divertit. A Bonguany no hi havia tanta aigua, hi havia escuma, ha estat divertit.
0: El concurs d'estirada de corda entre nuclis ha estat una de les activitats més multitudinàries i amb més participació. Alba Font.
3: Bueno, sí, és com l'activitat estrella, no?, i que sempre troba gent de tots els nuclis amb l'arribada i tot això, però sí que és veritat que jo destacaria molt el pregó, vaig veure força gent i això que et deia, no?, que va ser molt participatiu i molt, bueno, molt agraït al final tot per tots els que estem esgangalats, que el que volem és això, que la gent participi i s'ho faci seu, i la veritat que molt bé. Bueno, i l'activitat de pintura per la canalla també va ser molt divertida. Sí, tot molt bé.
0: S'acaba la festa del nucli de la platja de Calafell i tot just en dues setmanes engega la festa major del nucli del poble de Calafell, la festa major de la Santa Creu, en la que els esgangalats ja treballen per enllestir els preparatius de la seva programació.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I continuem amb les valoracions de la Festa Major Pupeta. La regidora de Cultura de l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat, també fa un balanç molt positiu d'aquests dies de celebració i destaca la gran participació que han registrat les activitats programades. L'escoltem.
4: Han sigut, bueno, portem ja 4 dies amb moltes activitats, tots els carrers, places plenes. Es va començar ja dijous amb un pregó que, la veritat, personalment, em va encantar. Les pregoneres ho van fer molt bé, Pastisseria Andreu, i tot el muntatge que van fer Esgangalats i Paterols va ser, doncs, magnífic. Un muntatge, doncs, van ajuntar, com qui diu, els 3 nuclis al voltant d'una foguera. I doncs això va ser un moment molt bonic. Ens van fer ballar, ens van fer saltar, ens van fer cantar, van fer la onada. Jo personalment els vull agrair, doncs, des d'aquí, aprofitant aquest moment, doncs, amb aquest muntatge d'aquesta encetada, d'aquest pregó que va donar el tret, doncs, a aquesta festa major de la platja d'aquí, del nucli de Calafell. Vam continuar, doncs, amb aquest correbars i després, doncs, ja hem començat amb totes aquestes activitats, doncs, que munten els Esgangalats i Paterols, amb els vermuts, amb els ranxos, que han sigut un èxit de participació. També, doncs, com no, destacar molt la cercavila que vam tenir ahir dissabte per la tarda, que sí que ho vam intentar fer una mica més tard, però també ens ha acompanyat molt la calor aquest final, no?, de juny. I res, intentarem a veure si la propera cercavila de l'any vinent, doncs, a lo millor fer-ho mitja hora, una hora més tard, perquè, clar, veig que aquesta calor continua. I res, va ser una cercavila molt lluïda, totes les entitats, donar les gràcies també a totes les entitats culturals que tenim aquí al municipi i també, doncs, aquestes colles geganteres que ens van acompanyar també amb els gegants d'aquí de Calafell, que també, doncs, van participar en aquesta cercavila. I després també destacar els grups de versions que s'han fet aquí a l'alcalde Romeu, el grup de la xata, que també va estar aquí ahir per la nit acompanyant també el públic de la gent més gran. Hem tingut places plenes, el passeig marítim molt ple, les terrasses plenes i sobretot aquesta arribada dels terrossos i dels miquelets aquí a la platja, on els pupets ens han rebut amb molta aigua, amb molts paperets, amb un final, amb una festa de l'espuma. I res, agrair també, doncs, tot aquest muntatge. Han omplert tota la zona de la platja, la plaça Manila, la cofreria, la platja amb aquesta estirada de la corda, amb tots els colors dels 3 nuclis, no? Els terrossos, els pupets i els miquelets. Crec que al final han guanyat totes les estirades de la corda, els cuquets, perquè són molts participants. Ens han acompanyat també els castellers d'aquí del Vendrell, els nens del Vendrell. I res, continuem amb totes les activitats aquí a la platja de Calafell. Agrair a totes aquestes entitats que han col·laborat, que han fet que aquesta festa major de la platja de Calafell sigui tan lluïda.
0: Una valoració molt positiva, la que hem escoltat de la mà de la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Calafell. Us recordem que les nostres xarxes socials, a Instagram i a Facebook de Calafell Ràdio, calafell.tv, trobareu diferents i variats vídeos que recullen molts moments i activitats d'aquesta festa major.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Esteu escoltant l'informatiu de Calafell Ràdio d'aquest dimarts, dia 30 de juny de 2026. Anem per més qüestions. Ahir dilluns, últim dia de la festa major del nucli de la platja de Calafell, festivitat del seu patró, Sant Pere, festiu local del municipi, entre els actes institucionals es va celebrar l'acte de la hissada de la bandera blava 2026. Va ser davant de la confraria de pescadors a la plaça del Manila, seguida d'una exhibició del bot salvavides. Enguany, Calafell ha obtingut un total de 6 banderes blaves, 4 reconeixent la qualitat de les seves platges, la de Segur Llevant, Segur Ponent, la platja de Calafell i també la platja de l'Estany Masmel. També han estat distingits amb bandera blava el port de Segur de Calafell en la categoria de ports esportius i també del CREAC, el Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, com a centre blau. Aquest centre renova per segon any consecutiu aquesta distinció. És semblant a la de les platges o dels forts esportius, que premia el fet de posar en valor els ecosistemes locals i també conscienciar la població sobre problemes ambientals, també l'educació sobre els ecosistemes litorals. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrent, ha parlat d'aquesta distinció de les banderes blaves.
5: Un any més hem aconseguit doncs, que les platges tinguin molt bona qualitat, que l'aigua doncs, estigui molt neta i que es valori doncs, aquesta tasca que es fa per mantenir-lo i per preservar-lo. I és un símbol de la qualitat, no?, que té Calafell vers les platges i vers el respecte al medi ambient, i que no és fàcil conservar-la cada any. Hi ha molta feina al darrere, hi ha moltes coses a fer durant l'any perquè es pugui doncs, aconseguir aquesta fita, i aquest any hem fet rècord de banderes blaves perquè hem tingut 4 de les platges, normalment eren 3, aquest any teníem una quarta platja, doncs hem aconseguit les 4 banderes, a més hem aconseguit també la del Port, de segur, i també la del CREAR, que és el centre doncs, de recerca que tenim, estudis mediambientals, també d'animals, i en aquest sentit doncs, també ens han donat com a centre blau pel tema de la Posidònia i això, doncs, també ens han donat la bandera blava.
0: Com dèiem, han estat 6 les banderes aconseguides enguany. L'Ajuntament treballa ja per poder aconseguir-ne una 7ª. Ramon Ferrer.
5: I esperem que l'any que ve doncs, puguem aconseguir una altra més, que serà la Cofreria Pescadors, que també el presentarem com a centre doncs, lligat al mar i vinculat al mar, on també s'explica doncs, tota la tradició marinera. Jo crec que com a centre blau doncs, també el podrem aconseguir una 7ª bandera, que ja serà doncs, superar la d'aquest any.
0: Les banderes blaves certifiquen, en el cas de les platges, la qualitat de l'aigua i de la sorra de les zones de bany, així com el compliment d'uns paràmetres mínims pel que fa a la seguretat i els serveis. D'11 anys ençà s'han ampliat els criteris requerits, per exemple, pel que fa a l'accessibilitat de les platges urbanes, inclòs el bany assistit, o la salvaguarda de la vegetació submarina, o la protecció de la platja i la seva flora i la seva fauna mitjançant projectes de renaturalització. Pel que fa als ports, es reconeixen les bones pràctiques ambientals a les instal·lacions portuàries. En concret, la bandera promou l'ús racional dels recursos a les instal·lacions i activitats nàutiques i la formació i la conscienciació de les persones que usen aquests jocs o que hi treballen. La Fundació Europea per l'Educació Ambiental recorda, una vegada més, que la presència de gossos a les platges durant la temporada de bany és incompatible amb la bandera blava.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Diversos ferits en un accident de trànsit aquest cap de setmana a la C31 a Calafell. Va ser aquest diumenge a la tarda. Es va registrar un accident de trànsit a la C31 a Calafell que va deixar diversos ferits. Segons ha informat Diari de Tarragona, el sinistre va tenir lloc a l'accés al nucli urbà per la plaça de les Eres per causes que encara s'estan investigant. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar efectius de la policia local, els bombers i també el sistema d'emergències mèdiques. Els bombers van haver d'excarcerar un dels ocupants dels vehicles que havia quedat atrapat a l'interior. El Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, va atendre inicialment els ferits al mateix punt de l'accident i posteriorment en va ordenar el trasllat a centres sanitaris. La circulació va quedar afectada durant una estona mentre es retiraven els vehicles implicats i es va netejar la calçada.
1: L'informatiu. L'Anna de successos.
0: I també a l'informatiu d'avui us hem de parlar de l'ensurt per un incendi de vegetació entre els municipis del Vendrell i Sant Oliva. Un incendi de vegetació va posar en alerta aquest diumenge a la nit els veïns de la zona del Camí dels Molins entre el Vendrell i Sant Oliva. El foc va afectar una àrea de matolls i d'herba seca situada a tocar d'una masia abandonada on fa pocs dies ja s'havia declarat un altre incendi. La columna de fum i la ràpida propagació de les flames van ser visibles des de diversos punts dels dos municipis. Tot i que la finca afectada pertany al terme municipal de Sant Oliva, l'incendi també va generar preocupació entre els veïns del Vendrell. L'avís es va rebre poc abans de les 11 de la nit. Els bombers hi van desplaçar 3 dotacions que van aconseguir controlar el foc en uns 45 minuts. Les flames van cremar una zona de vegetació baixa i, afortunadament, no es van haver de lamentar danys personals. Els veïns fa temps que alerten de l'acumulació de matolls en aquest indret i reclamen actuacions de neteja i manteniment per reduir així el risc d'incendis. La zona afectada es troba entre la masia abandonada de Sant Oliva, ja que havia patit un incendi recentment, i l'edifici situat darrere de l'aparcament del Vendrell, on es conserva la xemeneia d'una antiga fàbrica.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Seguim en plana comarcal, parlem de la Cambra de Tarragona, que ha inaugurat una oficina de gestió empresarial coneguda com a OGE al Vendrell. El nou servei s'ha instal·lat a l'edifici de l'Eina i dona resposta a una reivindicació històrica de la corporació de comptar amb una presència estable al Baix Penedès. Segons informa el diari digital Eix Diari, la nova oficina és fruit de la col·laboració entre la Cambra de Tarragona, la Generalitat i l'Ajuntament del Vendrell. L'objectiu és facilitar els tràmits administratius i oferir un servei més pròxim a empreses, autònoms i persones emprenedores de la comarca. L'OGE funcionarà com una finestreta única per orientar el teixit empresarial en la creació de nous negocis, el creixement de les empreses i la gestió de diferents tràmits administratius. Durant la inauguració, les institucions implicades van destacar la importància de reforçar els serveis de suport a l'activitat econòmica de la comarca del Baix Penedès. També van posar en valor la col·laboració entre administracions per impulsar l'emprenedoria i millorar la competitivitat de les empreses. La Generalitat també va anunciar que treballa en un pla per simplificar els tràmits administratius fins l'any 2028 amb l'objectiu de reduir la burocràcia i facilitar l'activitat empresarial.
1: Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Seguim amb més qüestions al nostre territori. El Departament d'Interior autoritzarà la vigilància amb drons en zones de roques i difícil accés a la platja de Tarragona. Així ho ha assenyalat la consellera Núria Parlon, que ha explicat que l'Ajuntament de Tarragona ha sol·licitat l'autorització per poder sobrevolar amb drons les zones més complexes i vigilar-les des del punt de vista dels serveis de socorrisme.

0: assumir aquests costos amb el seu pressupost. Tot això s'està debatent en el marc d'aquest grup de treball.
1: La consellera Núria Parlon ha participat en la presentació de la campanya A l'aigua fem equip, que té com a objectiu educar i sensibilitzar els banyistes i evitar situacions tràgiques. Des de l'inici d'aquesta temporada, el 15 de juny, ha dit, hi ha hagut 5 ofegats al mar i 4 en piscines privades, una xifra que requereix de l'atenció de tothom. Precisament la campanya A l'aigua fem equip busca incentivar l'actitud responsable i preventiva de la ciutadania a l'hora de banyar-se. Pels molts recursos, socorristes i normativa, l'actitud de protegir-nos ha de néixer de nosaltres mateixos, ha destacat. Si no, advertit, continuaran havent-hi situacions dramàtiques. En el marc de la campanya s'han creat 5 personatges de diferents edats que donen consells per autoprotegir-se a l'aigua i els cromos dels avatars es repartiran pels diferents punts de protecció civil arreu del territori. La campanya té com a objectiu educar i sensibilitzar els banyistes per evitar situacions greus com en els darrers dies. A més, es promou la idea de fer equip i que els mateixos banyistes també puguin ser alertadors de situacions de risc, perquè tothom pot contribuir a evitar un accident. Així, la consellera de l'Interior també ha fet una crida a la responsabilitat i a la vigilància col·lectiva, recordant que davant de qualsevol situació de perill es truqui al telèfon 112.
2: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
1: Amb la Roser Ribas.
3: La Sònia Tré és terapeuta holística i professora de ioga. Fa poc es va mudar de Barcelona a Segur de Calafell. Imparteix classes tant aquí a Calafell com també a Vilanova i la Geltrú i Barcelona. Avui escoltarem una entrevista que ens farà recuperar el benestar físic i mental. Més enllà de les etiquetes de mestra de ioga o professora, com et definiries?
4: Uf, no m'agraden les etiquetes i definir el que faig o qui soc és bastant difícil, però soc, a part de professora de ioga, soc mare, soc dona, soc mare, soc filla, soc amiga i soc sanadora també de naixement, terapeuta, i el tema de ser professora de ioga és una forma que m'ajuda o m'agrada també per ajudar a sanar de forma grupal a través de la pràctica de ioga, que és, bueno, la meva filosofia de vida.
3: Això volia parlar també de la filosofia o els valors que vols compartir amb les persones i quins valors apliques a la teva pràctica.
4: Vale, per mi, un dels valors fonamentals és la coherència. Hi ha la coherència física, que té a veure amb l'alineació entre el cap, el coll i el tronc, diguéssim, una coherència des de l'alineació física, que també impacta en l'alineació mental, en la coherència mental. Llavors, per mi, una persona que estigui en coherència significa que el que pensa, el que diu, el que sent i el que fa, hi ha una alineació que connecta el que és a dins i el que és a fora. I per mi mereix la confiança. Llavors, jo, un dels meus valors que jo sempre tracto és d'estar en aquesta coherència, practicar amb la meva experiència, amb la meva pràctica personal i des d'aquí compartir-la amb els altres. Un altre valor és la claretat. La honestedat és el que hi ha, és ser el més clara possible. I l'alegria, posar-li humor a la vida.
3: Què succeeix quan aquests sentiments estan en contradicció entre ells?
4: Distorsió, desequilibri i sobretot molt de patiment, que és el gran verí que tenim, la gran toxicitat que tenim en la nostra societat, no?
3: Però a banda d'aquest patiment que tenim a la nostra societat, també la nostra societat està organitzada, mm-hmm. està dirigida cap a un sistema organitzatiu no econòmic en el qual doncs, tenim una producció. Com pot compaginar-se la vida capitalista amb la vida ioguini?
4: Complicat, complicat. Quan les alumnes em venen i diuen és que clar, tinc un horari que bueno, pues és un sistema productiu que ve de l'època de l'era industrial, de la revolució industrial, i clar, el tema és que tot està en constant canvi, estem en un procés de canvi a nivell d'humanitat molt important i afortunadament cada cop la gent s'està donant compte. Jo normalment treballo més amb dones, vale? I amb dones que no només tenen el tema de l'àmbit professional, també tenen com conciliar amb la seva vida personal, si són filles, si hi tenen pares que cuidar, si són mares i tenen fills que cuidar, o si no tenen família i s'han de cuidar amb elles mateixes i diuen, bueno, com puc coordinar? I es treu el temps d'on sigui, però és molt important donar-nos despertar la consciència de donar-nos el temps que necessita.

0: Tem cada dia per escoltar-nos, no? Per parar, observar si el que hi... per entrar en aquesta coherència, no? De si el que estic fent, el que estic pensant, el que estic visquent, és realment el que jo vull viure. Em provoca benestar, em provoca harmonia, em provoca pau, no? Llavors, clar, no és fàcil, però cada cop n'hi ha moltes més, afortunadament, possibilitats que fa 20 anys, 30 anys, no n'hi havia, hi havia molt poquetes, de poder trobar persones, professionals, llocs on poder trobar aquesta ajuda que se surt fora de lo que és la psicologia, ¿vale? Sinó que és un treball, pues, a través del cos, a través de les emocions, a través de l'autoconeixement, sanar ferides, sanar traumes, etcètera, no?
1: M'agrada que estiguis aquí perquè et faig preguntes que segurament molta gent es fa quan està escoltant aquesta entrevista, no? I per això et poso una mica entre les cordes, no? Les dones formen part d'aquest sistema, és a dir, és més difícil trobar una compensació, no trobar contradiccions en elles, no? Com treballes aquesta part amb les dones?
0: Bueno, lo primer de tot, no és lo mateix treballar a nivell individual que a nivell grupal. Llavors, quan treballo a nivell individual, en sessió individual, cada persona és un món, cada realitat és un món, cada etapa vital és un món, i jo intento sempre adaptar la meva, els meus coneixements i la meva experiència per ajudar aquesta persona a posar-li pautes que li ajudin a portar cap a una claretat i una coherència i que se n'adoni, no? De, escolta'm, al final les decisions que hem après en el passat, vale, ens condicionen al present. És a dir, avui en el present tenim els resultats de lo que hem decidit. Si la vida que tu estàs visquent ara és una vida estressada, és una vida que t'aporta un lloc de patiment, bueno, pues dona compte que pots canviar, no? Entonces, a mi m'agrada treballar sempre a través del cos, tant a nivell individual com a nivell grupal. Quan treballem a nivell grupal, una de les coses que faig i que vaig decidir fa temps és, si tu, per la teva, els teus horaris, per les teves condicions personals, no pots anar a un lloc on puguis trobar un espai amb altres dones en el que puguis sentir-te escoltada i on puguis treballar el teu cos, la teva ment, la teva harmonia, no? La meva idea és, jo et porto el ioga a casa teva. Llavors, és una facilitat d'aquelles persones que no poden desplaçar-se, inclús si tenen nens o tenen persones, doncs a vegades inclús s'afegeixen a la pràctica. Llavors, a mi m'agrada molt treballar en tribu, amb la qual la dona, quan treballa a nivell grupal, no només és escoltada amb la seva situació personal, sinó que escolta també a les altres persones, és a dir, se sent acompanyada. Ostres, no sóc l'única que estic amb això. Què podem fer? Llavors, jo adapto la pràctica a cada moment vital en el que estem, no? No és el mateix una pràctica a l'estiu que a l'hivern, per exemple. No és el mateix una pràctica quan estem de vacances que una pràctica quan, jo què sé, està plovent i fa molt de fred, no? De totes maneres, hi ha una espècie de fil conductor que és comú a totes les dones d'avui en dia, que és un esgotament crònic, precisament per intentar abarcar totes aquestes etapes, la part professional, la part personal, vale? Inclús la part individual, no? Llavors, amb aquest esgotament, el que intentem és donar compte i treballar el cos de tal manera que pugui regenerar-se l'energia a través de segons quins moviments, quines respiracions, meditacions, etc. Llavors, hi ha un abans i un després de cada sessió. Sempre et dic, tant a nivell individual, perquè hi ha persones que no vull treballar jo sola, com a nivell grupal, que se senten com més acompanyades, no?
1: Precisament vas fer una activitat aquest passat 21 de juny. Sí. Explica'm com ha anat.
0: Pues molt bé. La veritat, una de les coses que em va sorprendre i m'ho vaig prendre molt bé va ser l'humor, no? Perquè la majoria de persones que jo tinc en les meves classes no són practicants de ioga com a tals, no són ioguinis, vale? Són persones del carrer que a través del ioga saben que poden trobar-se millor. Llavors, clar, el cos té unes limitacions. La ment se distrae, estem fent una pràctica a l'aire lliure, amb la qual hi ha factors externs que condicionen molt la teva concentració. Llavors jo sempre dic, deixem-nos ir la exigència, el perfeccionisme, anem a disfrutar del moment, i es va produir una situació molt màgica. La vam fer a l'ermita de Sant Miquel i llavors vam estar soles i vam poder disfrutar dels elements de la natura i vam poder disfrutar de la pràctica que ens va portar cap a dintre, cap a donar-nos compte de moltes coses, de transformar, de millorar-nos, de trobar-nos més, amb més espai a dintre, més flexibles, més fortes, però sobretot amb un humor on les dones quan deien «és que no arribo, és que ara, mira, passa un avió i se queden ahí mirant l'avió i se distraen», no? I és com «dona't compte d'aprofitar aquests elements que són quotidians per incloure'l dintre de la pràctica». I la veritat és que va anar molt bé i després ens vam anar a la platja a celebrar-ho amb aquesta calor.
1: Aquesta entrevista sencera en format vídeo de llarga duració ja la teniu disponible al nostre canal de YouTube, Calafell Ràdio, Calafell Televisió.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
3: Arribem al final d'aquest temps d'informació a Calafell Ràdio i Calafell.tv. Salutacions de qui ha fet possible aquest informatiu, la Roser Ribas en els esforços, i de qui us ha parlat, el meu nom, Ferran Boque. Gràcies a tots vosaltres per estar a l'altre costat de la ràdio i ens retrobem en properes edicions d'aquest informatiu.
2: Calafell Ràdio, Calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

canal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv. Sent Calafell allà on siguis. Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu, ma...

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: Tot el que esperes de la teva pista de ball ho tens a les sessions d'Alter Ego. Alter Ego. El programa de la música dance de Calvill Ràdio amb DJ Glasshead i els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance espanyol.
1: Això és Alter Ego. Alter Ego.
0: Els dissabtes d'11 a 12 de la nit a Calafell Ràdio.

nou. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

En aquest espai publicitari podries destronar l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar l'Obert per Vacances.
1: Bon dia, bona hora, família. Dimarts 30 de juny de 2026 són les 11 en punt del matí. I aquí comença l'Obert per Vacances. Benvinguts a Calafell Ràdio, l'emissora municipal de Calafell. Avui ens atem una nova aventura radiofònica i ho fem, com sempre, amb molta il·lusió. Comencem una nova temporada de l'Obert per Vacances. És el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv, que durant les pròximes 5 setmanes d'aquest mes de juliol us acompanyarem de dilluns a divendres entre les 11 del matí i la 1 del migdia. Sí, sí, he dit juliol, malgrat que avui és 30 de juny, l'últim dia d'aquest mes número 6. I és que durant tot aquest mes de juliol volem ser la vostra banda sonora, els vostres matins, tant si esteu gaudint de les vacances, treballant, si esteu de passeig pel municipi, a la platja o preparant potser el dinar, aquí trobareu un espai fresc, proper i entretingut per viure l'estiu d'una altra manera. És l'Obert per Vacances. Aquí parlem de tot allò que ens envolta. Us acostarem l'actualitat amb entrevistes i connexions en directe. Descobrirem el nostre patrimoni. Parlarem de salut i de benestar. Ens endinsarem en el món de l'astrologia, també, aquesta temporada. Aprendrem noves receptes amb el nostre espai de cuina. Gaudirem de cultura, de música i compartirem moltes històries, curiositats i també sorpreses que anirem preparant al llarg d'aquest Obert per Vacances d'aquesta nova temporada. A més, aquest estiu comptarem amb un equip de col·laboradors que combina cares i veus noves, amb d'altres que ja formen part de la família d'aquesta casa i que de ben segur molts de vosaltres ja coneixeu. Tots ells aportaran experiència, coneixement, bon humor i moltes ganes de compartir aquest estiu amb tots vosaltres. Salutacions, jo sóc el Ferran Boquer. Serà un autèntic plaer acompanyar-vos durant aquestes 5 setmanes. Afronto, com sempre, aquest repte amb molta il·lusió, amb l'objectiu que cada matí, quan sintonitzeu Calafell Ràdio, hi trobeu un programa que us informi, us entretingui i us faci sentir com a casa. És ràdio de proximitat, és companyia, és conversa i, sobretot, és compartir moments d'estiu. Així doncs, gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio, gràcies per connectar amb l'Obert per Vacances. I moltes coses preparades per aquest primer programa de la temporada en aquest 30 de juny. Si us quedeu aquí amb nosaltres, començarem després del sumari amb les dades del dia, el que celebra en aquest 30 de juny, també amb les efemèrides musicals de la jornada. En un moment, el temps amb Josep Miró i la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. A partir de les 11:25 aproximadament, arriba l'entrevista del dia. Avui ens acompanya l'Aaron Marcos, és el regidor d'Ecologia Urbana a l'Ajuntament de Calafell. Parlarem de les nostres platges i de com afronten aquesta temporada, que és el que s'ha preparat. Parlarem dels serveis i de l'estat de les platges del nostre municipi per aquest estiu del 2026. I molta atenció, perquè el Miquel Cuadros, l'astròleg calafellenc, torna a Calafell Ràdio aquest estiu. Serà tots els dimarts a partir de les 11:45 aproximadament, dintre de l'espai La Veu dels Astres. Tindrem la Sàbil Gàmez amb altres ulls cada inici de setmana. Avui, com que som a dimarts, perquè ahir era dilluns festiu local a Calafell, doncs comencem la setmana avui dimarts i avui tindrem amb altres ulls amb la Sàbil Gàmez. També avui parlarem de nutrició a l'estiu amb la Judit Companys, nutricionista de l'àrea bàsica de salut de Calafell. I cada dia, a partir de 12:45, Emergents, amb el David Burillo, coneixent a nous artistes, nous grups, nous músics catalans i propostes emergents del panorama musical català. També en el tram final del programa tindrem el semàfor de l'estiu amb valoracions de les tres notícies, amb el color vermell, el groc i el verd, valorant l'actualitat del dia en el semàfor de l'estiu. I abans d'arribar al final, l'Obert per Vacances tancarà amb l'agenda cultural, l'agenda d'activitats per aquesta setmana a Calafell. Tot això amb bona música, dues horetes fins a una, l'Obert per Vacances de Calafell Ràdio. Gràcies per la confiança. Vinga, som-hi, comencem.
2: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim Obert per Vacances. Les dades del dia.
1: Doncs som a dimarts, dia 30 de juny de 2026. Cada 30 de juny se celebra el Dia Internacional dels Asteroides, una jornada proclamada per Nacions Unides per recordar la importància d'aquests cossos que orbiten al voltant del Sol i per conscienciar sobre la necessitat de vigilar el que podrien doncs, acostar-se a la Terra. La data no és casual, commemora l'anomenat esdeveniment de Tunguska, diguem-ho bé, ocorregut el 30 de juny del 1908 a Sibèria, quan un objecte procedent de l'espai va explotar a l'atmòsfera i va arrasar més de 2.000 quilòmetres quadrats de bosc. És considerat l'impacte més gran registrat en època moderna, tot i que, afortunadament, va tenir lloc en una zona pràcticament deshabitada. Actualment, els astrònoms monitoritzen milers d'asteroides propers a la Terra. La immensa majoria no representen cap perill, però el seu seguiment és essencial per anticipar qualsevol risc futur i fins i tot estudiar possibles sistemes de desviació en cas de necessitat. Doncs avui és el Dia Internacional dels Asteroides. I com sempre tenim, efemèrides musicals. Avui, 30 de juny, és una data assenyalada en la història de la música. Perquè un 30 de juny, en diferents anys, van néixer tres artistes que cadascun d'ells, en el seu estil, han deixat una empremta important. El 30 de juny del 1943 va néixer Florence Ballard, una de les veus fundadores de The Supremes. El trio al costat de Diana Ross i de Mary Wilson va revolucionar la música soul dels anys 60, amb cançons com aquesta, You Can Hurry Love. Doncs un dia com avui va néixer la Florence Ballard, que malauradament morí el 22 de febrer del 1976, quan només tenia 32 anys.

Més efemèrides musicals. Perquè un 30 de juny del 1953 va néixer Hal Lindes, guitarrista de Dire Straits, entre el 1980 i el 1985. Va participar en la gravació de l'aclamat àlbum Love Over Gold i va formar part de la banda durant una de les seves etapes més creatives, aportant el seu estil elegant al costat de Mark Knopfler. Avui aquest artista, aquest guitarrista, compleix 73 anys, el Hal Lindes.

mítica cançó dels Dire Straits que hem volgut recordar. I l'última, la tercera de les efemèrides musicals d'aquest 30 de juny, és per celebrar el naixement d'un 30 de juny com avui, del 1983, arribava al món Sheryl Cole. Es va donar a conèixer amb el grup britànic Girls Aloud abans d'iniciar una exitosa carrera en solitari, amb diversos números 1 en el Regne Unit i gran popularitat com a membre del jurat de programes de talents shows, talents musicals. Sheryl s'ha convertit en una de les artistes de la música pop més influents de la seva generació. Avui la Sheryl Cole celebra 43 anys. A mi ja ens quedem amb la seva cançó, una de les més importants, aquest Fight for This Love. A mi ja comencem aquest Obert per Vacances. 11:09, fins a una. Gràcies per estar a l'altre costat. Bon dia.

0: També des de l'Obert per Vacances, aquesta temporada radiofònica que comencem avui, també tindrem música, música molt variada, música per acompanyar-vos des d'aquí, al 107.9 de la FM, des de Calafell Ràdio. Vinga, anem per més coses.
1: D'11 del matí a 1 del migdia, Obert per Vacances.
0: Anem pel temps. Ja sabeu que ens agrada conèixer la meteorologia que ens acompanyarà al llarg de la jornada i sempre amb el nostre meteoròleg, l'home del temps de Calafell Ràdio, calafell.tv. És en Josep Miró, que ja el tenim a Esfarant. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Doncs també ens acompanyaràs també a aquestes setmanes del mes de juliol, des de l'Obert per Vacances. Doncs vinga, anem a conèixer la meteorologia que ens acompanyarà per avui dimarts i per les pròximes hores, Josep. Doncs se'ns ha tallat. Sembla ser que sí. Intentem recuperar la trucada.

0: Doncs sí, que anem a veure si hem pogut recuperar la trucada amb Josep Miró. Josep, hola de nou, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Doncs vinga, anem a conèixer la meteorologia i la previsió per avui dimarts i per les pròximes hores.
1: Molt bé, i ho farem fins i tot amb una informació prèvia que considerem que és de prou interès. Avui estem a dia 30 de juny, acabem un mes de juny que podrem qualificar gairebé d'històric. Després, quan hagi acabat avui, el dia d'avui ja compararem si aquest juny és comparable al que havia estat fins ara el juny més càlid de tots els temps al nostre municipi, com era el juny de 2003. I ho diem perquè es dona la circumstància que des del dia 20, que van començar a superar els 30 graus de màxima, no ho hem deixat de fer tots els dies fins a data d'avui. I avui també ja hem arribat als 30, concretament 30 graus i mig que tenim a hores d'ara. Per tant, per entre el 20 i el 30 són 11 dies seguits de temperatura màxima de més de 30 graus i també li hem d'afegir els 30,4 que vam tenir el dia 13 o 14. Per tant, 12 dies de més de 30 graus al mes de juny, que realment és excepcional. Dit això, tornem al temps d'avui. Sol, cel clar, temps de rigorós estiu, continuarà així tot el dia amb aquest cel clar i amb unes temperatures que avui aquesta nit han reculat unes dècimes, s'han situat en 23 graus i mig de mínima, com dèiem ja hem passat els 30, ahir vam fregar els 32 i avui creiem que els superarem, podria ser avui el dia més calorós de l'any, tal com indica un avís del Servei Meteorològic de Catalunya, que s'espera que les comarques tarragonines i fins i tot de la costa tarragonina avui doncs tinguin unes temperatures excepcionalment elevades, que contem que podem arribar als 32 o fins i tot podríem acostar-nos als 33 de màxim amb una humitat moderada i amb un aixafogor que en alguns moments pot ser una mica notable. Vents en conjunt feble, generalment de garbí, però en cops moderats aquesta tarda que poden arribar als 35 km per hora i això farà que avui la mar estigui una miqueta més moguda. Ara ja tenim marejol i a la tarda tindrem marejol considerable, fins i tot fregant el mig metre, que és el límit en maró, a partir de mitja tarda. Per demà esperem que el temps torni a ser també molt estable, dominat pel sol, amb cel clar al centre del dia i amb algun núvol baix poc destacable fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb unes temperatures que aquesta nit tornen a pujar i es tornaran a acostar a la nit tropical. Tindrem mínimes properes als 25 graus, mentre que demà la màxima es desinfla una miqueta, no gaire, es notarà poc, i estarà al voltant dels 31-32, amb una humitat una miqueta alta i, per tant, sensació de xafogor notable. Vents febles amb una miqueta de mestral fins a mig matí i xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi marejol considerable, sobretot de cara a la tarda. La resta de setmana continuarem amb unes temperatures amb poques variacions i de moment no veiem quin dia podem baixar d'aquests 30 graus de màxima. Per tant, sembla que la calor d'aquesta quinzena o d'aquesta darrera desena tindrà continuïtat els primers 10 o 15 dies de mes de juliol.
0: Josep, en casos així parlem d'una onada de calor, però això s'ha estat normalitzant tant que ja comença a ser massa habitual, oi?
1: Sí, ara estem parlant de temperatures doncs, d'una de calor per la seva persistència. No són valors exagerats, 35-36 graus, però és que aquí a la costa no necessitem aquests valors perquè puguem de parlar d'una de calor. I més tenint en compte que estem a 30 de juny. Si a 30 de juny ja parlem de 11 dies que no hem baixat els 30 graus, l'únic petit consol és que tan sols hem arribat fins ara a una nit tòrrida de més de bé, que hagi arribat just als 25 graus de mínim. Per sort, això ha sigut poc i encara veurem com es comporta aquest juliol, però la tendència és que les temperatures vagin mantenint més aviat properes als 25 graus de mínima i als 31-32 de màxima ja podem començar a comptar que seran freqüents aquest juliol i de moment amb els mapes a mig termini, a 15 dies, no ens donen ni gota de pluja.
0: Doncs déu-n'hi-do, sobretot a tothom, prendre precaucions per combatre aquestes altes temperatures, perquè doncs, podem tenir més d'un ensurt. Josep, ho deixem aquí. Gràcies, com sempre. Demà tornem a parlar del temps. Que vagi molt bé. Bon dimarts.
1: A vosaltres. Fins demà. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu. Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances.
2: Seguim endavant, després de la pausa publicitària, 11 i 22 minuts, moment de connectar aquesta temporada també al començar el programa amb el Servei de Socorrisme de les Platges de Calafell. Allà s'hi troba el responsable, l'Agustín, que ens atén cada dia també una temporada més. Agustín, bon dia, buenos días.
3: Buenos días, Ferran, ¿cómo van? Sabes que no te escucho muy bien como otros años.
2: Pues siento que pase esto, no puedo ahora mismo aumentar el volumen que te llega, el retorno que te llega. Espero que nos podamos entender. ¿Cómo estáis desde el servicio de socorrismo? ¿Cómo lleváis la jornada?
3: Bien, la llevamos bien, tenemos bandera verde, hay viento de garbí, el mar está plano, el agua está muy transparente, el agua ya tiene una temperatura muy agradable. Y si sigue subiendo un poco el viento, puede haber unas posibilidades de que se pase a bandera amarilla, pero no creo hoy, capaz que mañana.
2: Uh-huh. Jornada entonces se prevé tranquila aquí en las playas, en principio.
3: ¿Cómo?
2: Se prevé una jornada tranquila aquí en las playas, Agustín, entonces.
3: Sí, hoy empezó tranquila. Uh-huh. Ayer fue un día más complicado y el fin de semana con las fiestas del pueblo también, pero hoy, gracias a Dios, empezó tranquilo y la afluencia de gente es media.
2: Uh-huh. ¿Algo que destacar de los últimos días festivos aquí en las playas?
3: Sí, tuvimos algunos rescates los días estos, bueno, que pasó lo de Tarragona, tuvimos algunos rescates acá también, y también en la época de fiesta hubo alguna gente capaz que borracha, molestaba a otra gente y tuvimos que llamar a la policía, alguna pelea en el parteo. Pero nada grave que no se haya solucionado.
2: Pues esperemos que se mantenga la tranquilidad en los próximos días, las próximas semanas, y iremos hablando aquí en este tiempo de conexión con el Servicio de Socorrismo. Agustín, un abrazo, hasta mañana, buen servicio.
3: Hasta mañana, gracias.
2: Adiós, buenos días. Chao.
1: Obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
2: Doncs ara mateix, 5 minuts, ja arribem al punt de 11:45 del matí, en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv, a l'Obert per Vacances, cada dia sobre aquesta hora, a 11:45, tindrem connexions en directe, també entrevistes parlant doncs, amb diferents protagonistes de l'actualitat i també de l'estiu aquí al nostre municipi. I avui és l'Aaron Marcos, el regidor d'Ecologia Urbana, que ens acompanya aquí en directe en els estudis. Aaron, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Ferran.
2: Molt moreno, et veig.
4: Però és moreno que li diuen paleta, eh?
2: Perquè, és a dir,
4: si m'aixeco la màniga...
2: Doncs blanc. És com el meu, també? Sí. Donem fe.
4: És de passejar per la platja moltes hores, revisant com està tot i agafes aquest color. És inevitable.
2: Comencem l'estiu, regidor.
4: Comencem l'estiu? Bueno, jo crec que...
2: Ha començat ja fa dies,
4: Ha començat ja fa dies pel que fa a la temperatura i les ganes d'anar a la platja.

0: ja i de banyar-se, doncs ha començat ja fa més d'un mes, eh? La realitat és aquesta, no?
1: I l'actualitat de les platges ha estat protagonista també moltes setmanes abans, amb allò del trajat de la sorra. En quin moment tenim les platges de Calafell?
0: Bueno, nosaltres, les platges de Calafell, ara mateix doncs, tenim pràcticament tots els serveis operatius, no? Tots els que són els tradicionals serveis, que des d'aquí vull fer una reflexió, perquè últimament, ja fa un parell, tres d'anys que passa, eh? La gent al maig, principis de maig, es queixa de que no hem ficat les passeres, de que les dutxes no funcionen, etc., no? Que els serveis de la platja no estan plenament operatius. I és cert, però és que mai s'havien encès les dutxes ni s'havien ficat les passeres abans de Sant Joan. La temporada estival comença després de Sant Joan, perquè sí, entenguem. I és quan ficàvem tots aquests serveis. Però, clar, fa tanta calor, s'ha avançat tant a l'estiu, que ens trobem amb la tesitura que la gent vol anar a la platja i no es troben tots els serveis, no? Aleshores, nosaltres volíem remarcar això. Estem treballant per l'any que ve avançar la temporada de platges, però és que mai havia sigut... mai s'havien instal·lat les dutxes o havien posat en funcionament les dutxes, les passeres, etc., abans de Sant Joan, no? Les passeres, sobretot, perquè entre altres coses les cremaven, no? Però, en tot cas, volíem fer això. Estem treballant de cara a l'any que ve per avançar aquesta temporada d'estiu i que la gent pugui gaudir abans de la platja, dels serveis de la platja, perquè de la platja es pot gaudir tot l'any, no?
1: Entenem que hi ha serveis que durant la resta de l'any, que no és estiu, que no és època de bany, es retiren, però n'hi ha d'altres que queden permanents.
0: Sí, no, home, el servei de neteja de platges i la gestió del propi espai sí que, evidentment, és tot l'any, no?
1: Però... O fins i tot els dutxes o aquests espais com els lavabos, això no es treu.
0: No es treuen, però les dutxes, per exemple, no tenen aigua. Exceptuant, crec que és la de Ponent del Port, per un tema, perquè és una zona de surf i ens ho demanàvem la gent que practica aquest esport, doncs que la practica tot l'any, precisament a l'hivern, que és quan hi ha més onades, no? El Mediterrani no és un lloc conegut pel surf, però sí que a vegades es pot practicar i el lloc de practicar és normalment a reser del port. Però, i allà sí que pot funcionar la dutxa tot l'any, igual que els lavabos, que no tots, però crec que és un cada mig quilòmetre, uns 4, entre 4 i 5, sí que estan oberts tot l'any, doncs, bueno, doncs per donar aquest servei, no? Però el ple servei arriba a partir del juny.
1: Ho tenim ja, tots els serveis ja instal·lats i funcionants, llavors?
0: Sí, tenim alguna incidència amb algun mòdul i alguna cosa per temes de vandalisme, però sí, està tot operatiu, podríem dir que està tot operatiu.
1: Vandalisme per Sant Joan, per festa major a la platja?
0: El vandalisme és una plaga contínua que no...
1: No va associada... No té època, no? Això pot passar en qualsevol...
0: No té època, sí. A més, pensem que fa uns parell d'anys hi havia una persona que la vam enganxar, que es dedicava a trencar els rentamans dels sí, lavabos per treure l'aixeta, per emportar-se l'aixeta. Clar, allò li donaven, jo vaig preguntar i...
1: Escolta, un euro?
0: Que donen 25 cèntims.
1: 25 cèntims.
0: Un amic que treballa en el sector i clar, nosaltres reparar allò ens costava 700 o 800 euros, no?
1: Clar.
0: I, bueno, això va estar passant un temps fins que finalment els vam enganxar, no? I això, a més, no és només el cost, que també és molt important, sinó l'administració no és ràpida, perquè per comprar qualsevol cosa hi ha un procediment administratiu, i clar, això vol dir deixar sense servei un temps considerable, no? I si això et passa a l'estiu, pots trobar que la meitat de l'estiu pues, alguna no funcioni per culpa del vandalisme, no? I això jo crec que és una xacra que tots hi hem de participar, eh? Quan veiem algú deixant coses fora del contenidor, trencant o fer un mal ús de les coses, no només hem de denunciar, sinó també ho hem de verbalitzar, ho hem de dir, eh? Jo, i més educadament i sense entrar en cap conflicte.
1: Sí, perquè a vegades això pot generar aquest conflicte entre persones.
0: Però s'han de dir les coses, perquè l'Ajuntament, un municipi tan gran com aquest, no pot estar tot arreu, no? Per tant, s'ha d'informar la gent de que ho està fent malament, no? I que ha de mirar de fer-ho bé, perquè és una cosa de tots.
1: Què destacaria dels serveis que ofereix les platges de Calafell? Jo podria avançar, doncs, per exemple, el bany assistit, no? Que fa uns anys que va arribar aquí, a les nostres platges.
0: Jo, és una de les coses que més orgullosos estem, com a equip de govern, del bany assistit. Tenim un diàleg continu amb els usuaris, no? Representats per un grup d'ells, i ens reunim per veure quines són les seves necessitats, perquè la platja és segurament el millor que tenim, no? I és un tresor, és un recurs natural que explotem, però socialment és una cosa molt important perquè la platja no és només un lloc on refrescar-se, on banyar-se, sinó és un punt de trobada, és un punt, és un caràcter cultural, no?, de la nostra vila. Per tant, una de les coses que hem d'intentar garantir és que tothom pugui, com Benedit és un espai natural, no?, i té les seves complicacions morfològiques, etc, però hem d'intentar que tothom pugui gaudir d'aquestes platges, no? Per tant, el bany assistit, el que es volia era precisament doncs que tothom que tingui qualsevol dificultat pugui gaudir d'aquest tresor de Calafell, no? Aleshores, és un servei que es va començar dissenyant amb els propis usuaris del servei, no? I concretament amb la Glòria, jo vaig anar a visitar diferents espais de Barcelona i diferents llocs on ells consideraven que era un servei bastant ben muntat. I en concret vam anar a Nova Icària, que bueno, era en aquells moments l'únic lloc de Catalunya on tenia aquest tipus de servei. I de què consta aquest tipus de servei? Pues, bàsicament és elements adaptats, no?, per poder accedir a l'aigua i tal, mòduls, tota una sèrie d'equipaments que són necessaris en el seu cas, però també una cosa que és molt important, les persones. Les persones que no són socorristes, són persones que es dediquen a l'atenció d'aquesta gent que té dificultats i s'ha de banyar, no? I va des d'entrar amb la cadira, a vegades és donar la mà a la persona que surt de l'aigua, perquè hi ha gent que té una mobilitat reduïda però té una certa autonomia, i el que és molt important, que sigui una persona que, per exemple, vagi amb cadira de rodes, pugui anar fins allà de manera autònoma i un cop arribi allà li ajudin a tot. Que no depengui d'un familiar o de... si no és necessari, doncs, perquè l'acompanyi. Llavors, és una cosa que està funcionant molt bé. Els mateixos usuaris es queixen molt, però perquè volen millorar el servei. Aquest any, doncs, hi havia una sèrie de deficiències que hem aconseguit millorar, crec. Fins al dia d'avui no s'ha reportat cap incidència, doncs, perquè hi ha coses que nosaltres no sabem com. No tens aquesta dificultat, no
1: saps. No ho veus en primera persona.
0: No ho pots veure, no? I a vegades un centímetre d'un tauló és un problema, no? I tu no ho veus. Llavors, necessitem aquesta interlocució continua amb els usuaris, i així fem, escoltem i revisem tot el que hem de fer.
1: En quins horaris i quins dies ofereix el servei? Seria bo...
0: Ara l'hem ampliat, per, a demanda dels propis usuaris, crec que és de 10 i mitja fins a 2 i de 4 fins a 6, més o menys. Puc estar equivocat. En tot cas, es pot trucar a l'Ajuntament o es pot anar al lloc on tenim un cartell on ficar els horaris, però aquest és el barem, no?, que utilitzem.
1: Tenim dos punts?
0: Tenim dos punts. Tenim una a Calafell i una a Segur.
1: Sobre quina alçada dels carrers per ubicar les persones que puguin necessitar-ho?
0: El de Calafell està entre carrer Costa Daurada i carrer de l'Estany, perquè ens entenguem entre el que era l'hotel Cursal o l'hotel Aqua i l'hotel Miramar, just al mig. Aquest... bueno, és un punt que està molt, molt a prop de la platja i molt a prop del passeig, de fàcil accés, no hi ha aparcament a prop, no hi ha un aparcament a prop, però i aquest, el tenir més afluència, té més reforç de persones, no? I després tenim la platja, també és diferent, la platja de Calafell és una mica diferent que la de Segur, i a Segur tenim una altra, que aquest és, té menys afluència, però igualment hi ha persones, però diguéssim que és més tranquil. I el perfil de platja és una mica diferent, és més còmode d'entrar, segur.
1: Tenim 6 minuts, sap que això de la ràdio passa volant i moltes coses per parlar encara. Tenim tots els serveis que necessitem, regidor?
0: Bueno, sempre en pots tenir més, els serveis. Jo crec que l'important dels serveis és no necessitar-los, no? Jo crec que al final a vegades tenim una sobredemanda de segons quins serveis i ens oblidem de l'important, no? Que la platja és un lloc, traient el bany assistit, que crec que s'ha de tenir absolutament tot, la resta no fa falta gaire cosa per gaudir de la platja, no? La platja ha de tenir aigües netes, que en aquest cas pues, la qualitat és excel·lent, no perquè ho diem nosaltres, sinó que tenim uns anàlisis periòdics que fa l'Agència Catalana de l'Aigua i la bandera blava que certifica aquests resultats. Tenim sorra a la major part dels llocs i en alguns que bueno, pues hem tingut problemes i no està tota la que tindria que estar perquè ens van parar les obres, però en aquest cas hi ha sorra i la resta ja està. Sol, sorra, aigua neta i companyia, no? Amics, familiars, i fer, com ens ho passem bé? Doncs fent castells. No?
1: I civisme, sobretot, eh?
0: És bàsic, i és una cosa que a vegades se m'oblida de dir, però és que a mi em sembla impossible d'anar a la platja i deixar qualsevol deixalla, deixar qualsevol, fins i tot les vorilles de tabac, no? No podem deixar absolutament... El concepte és, quan anem a qualsevol espai natural, que la platja ho és deixar-ho igual o millor que ho hem trobat. Doncs amb aquest principi...
1: Miri, aquest dia, el concurs d'estira la corda, un ham clavat amb un peu, una persona, allà davant de la plaça del Manila. Doncs també pels que gaudeixen pescant, doncs també civisme en aquest sentit.
0: Sí, sí.
1: Regidor, el servei de socorrisme, en quin moment està i què és el que tindrem aquest estiu?
0: Bueno, al servei de socorrisme vam modificar una mica els horaris, no?, perquè ens hem trobat que precisament amb el canvi climàtic doncs la gent va abans a la platja, però és que l'estiu fa més calor, no? I aleshores el que hem fet és intentar... Vam veure que ja teníem una certa afluència més per la tarda, llavors vam modificar aquests horaris per allargar-los una mica més fins la tarda, no? El servei de vigilància comença a les 11. Hi ha molta gent que ens demana que fos abans, perquè abans també és veritat que hi ha molta gent que va a la platja. Però hem de tenir una cosa que em sembla, ho ha comentat l'Agustí, no?, que quan la platja, la tendència és que a l'estiu, pel matí la platja és molt... molt, molt... La mar...
1: Està més tranquil·la, vol dir?
0: Està més tranquil·la, sí, i si es complica, es pot complicar a mesura que avança el dia. Per això també té aquesta lògica al servei, perquè evidentment totes les hores no es pot cobrir. Però sobretot el que és molt important quan anem a la platja és la responsabilitat individual, de cadascú, i de saber quin és el que, què és el que pot fer i què és el que no. Jo mateix, jo soc nedador, he fet molts anys natació i puc nedar bé, sense problema, però jo mai, quan el mar està amb cert onatge, em fico més allà de 3-4 metres cap endins, no? Perquè en qualsevol moment no és només el que tu sàpigues fer, sinó que pot picar una medusa i donar-te una reacció, hi ha mils de perills, no, al mar, i s'ha de saber afrontar-los.
1: Compte, perquè del poquet que portem d'estiu ja 5 ofegats, a les platges.
0: Exacte,
1: vull dir que...
0: Exacte, i un incident molt greu a Tarragona amb tres menors,
1: i
0: un menor que sabien nedar, que, bueno, van enganxar un mal lloc, per sort, com nosaltres no tenim aquests llocs com a Tarragona, de roques o inclús d'espigons, com podia ser Cunit, no tenim aquestes turbulències, però igualment s'ha d'anar amb compte. Mm-hmm.
1: Per acabar, el reconeixement, vostè ho deia fa un moment, les banderes blaves, en tenim 6, 4 per les platges, pel port i també pel CREAC. Ens deia l'alcalde ahir, en busquem una setena, la confraria de pescadors que tingui aquest reconeixement. Com valora tot això de les banderes blaves?
0: Jo crec que s'ha parlat molt de les banderes blaves i evidentment no és el certificat excel·lent, però crec que és molt important que tenir la bandera blava perquè certifica. I nosaltres estem acostumats a un estàndard de platges que no són habituals al tot el món, eh? Tu vas a l'Índia, per exemple, i t'asseguro que buscaran una platja que tingui bandera blava, perquè pots trobar-te una platja plena de vaques i gossos i plena de... Bueno, doncs no tan neta com les que tindríem aquí. Llavors, tenim un estàndard que és important mantenir-lo, no? Jo crec que la bandera blava, doncs, té un màxim, una garantia màxima, que és la qualitat de l'aigua, no? Que és pues, el que certifica que tens una qualitat de l'aigua excel·lent. I després hi ha moltes altres coses, no? Hi ha municipis molt importants que han perdut la bandera blava. Mm. Salou, Benidorm, etc. Vull dir que és important tenir aquest certificat i que quan algú de fora, un estranger, visita les nostres platges, valora molt tenir aquest certificat, aquesta distinció, perquè té un reconeixement internacional. En bandera blava està a 152 països, vull dir, no és cap certificat menor, no?
1: Per acabar, el Vendrell va sacrificar una bandera blava per tenir una platja per gossos, sent Calafell un municipi pet-friendly. Què ens diu?
0: Jo primer penso que els gossos no han d'estar a la platja. En principi, o sigui, per començar, les platges són ecosistemes i tothom diu, és que els humans... Sí, és veritat. És que jo crec que en un futur, no molt llunyà, hi haurà platges que hauran d'estar tancades. Literalment, si volem que es desenvolupin. A Catalunya tenim exemples, tenim l'illa de Buda, tenim la desembocadura del riu Foix, tenim la platja del Prat, tenim la gola del Terme, no, em sembla que és la Tordera, el delta de la Tordera, a Girona hi ha algunes... perquè quan tu tanques una planxa veus que l'evolució és totalment diferent de l'impacte. Llavors no crec que hi haguem de sumar més impactes a la platja dels que ja té, perquè no deixa de ser un ecosistema. I, bueno, hi ha llocs on hi ha platges de gossos on es pot disfrutar i gaudir, i precisament quan tu fiques una platja de gossos treu la bandera blava precisament perquè és una qualitat ambiental, no? Que a simple vista pues, potser no és mesurable, però és certa i mesurable, no? Quan hi ha gossos, pues, la sorra està més contaminada, hi ha una sèrie de bactèries, exacte. Com hem dit abans, quan anem a la platja amb nens, a part de fer castells, a vegades els nens es fiquen la sorra a la boca. No? Sí. Llavors, aquesta sorra hauria d'estar el més neta possible, i quan hi ha animals domèstics o animals de qualsevol tipus, perquè hi ha platges que se passegen cavalls, també, etc., doncs això no passa. No? Per nosaltres, el nostre objectiu és mantenir les platges amb la major qualitat possible. I això passa perquè no hi hagin animals domèstics.
1: Mm. Porta molta feina tenir les platges tot l'estiu a punt?
0: Porta molta feina, sí. Porta molta feina perquè, a més, és un lloc on hi ha molta demanda. Hi ha molta demanda i la gent pues, hi va sovint. Ara, abans de començar el programa, m'estava trucant una veïna que ja sé el que vol una certa infraestructura perquè les seves amigues pues, els hi costa entrar i volen una barana, no? De ferro, que estem intentant solventar aquest tema, intentant comprar-la, però és complicat encaixar el pressupost a vegades. Però sí, hi ha molta demanda, però també haig de dir que a l'Ajuntament de Calafell i a l'empresa municipal tenim un equip de gent molt compromesa amb que les platges estiguin bé, no? I tenim aquesta sort que tenim des dels treballadors, ja no només de l'empresa municipal, sinó el propi Agustí, els socorristes, tenim el personal de neteja de platges, amb l'Alfredo al capdavant, que és un crac. I l'Alfredo, bandera blava, ha convidat l'Alfredo a veure altres municipis per compartir experiències, precisament perquè es valora molt el tipus de gestió que es fa, no? I també la tècnica, la Pilar Cervantes i tot l'equip administratiu de Medi Ambient. Vull dir, hi ha un gran equip darrere i pel qual hem d'estar molt contents, no? I tenim molta sort.
1: Doncs a vostè, Aaron Marcos, regidor d'Ecologia Urbana, però també a tot l'equip que fa possible que les platges doncs, cada dia doncs, sigui un dels atractius del nostre municipi. Gràcies per venir, bon estiu a tots i seguirem gaudint de les nostres platges. Gràcies, Aaron. Molt bon dia.
2: Obert per vacances.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: per vacances. A Calafell Ràdio, amb altres ulls. Una mirada a Calafell amb Sabel Gámez.
1: Els altres ulls. Cada matí, el Nero i la Lluna s'aturen davant del mar. El miren, l'oloren, escolten les seves onades arribar fins a ell. Però no hi poden traspassar el fimur que els separa de la sorra, de l'aigua, de la platja en la que a l'hivern donen grans passejos tant de dia com de nit. I no ho entenen. Ens miren amb aquells ulls que parlen sols i ens demanen permís per traspassar-lo. Un permís que no els hi podem donar. Per ells, la platja és llibertat, és córrer, jugar, és compartir estones amb aquells que més estimen, amb gossos que coneixen i altres gossos que coneixeran. Però sobretot, amb els que caminem cada dia més i els sentim com a part de la família. Calafell és una vila privilegiada. Tenim un litoral magnífic, una platja que és motiu d'orgull i un municipi que cada dia acull més persones que han decidit viure-hi buscant qualitat de vida i formant part d'una realitat cada dia millor. Però aquesta realitat també té quatre potes. Cada vegada hi ha més gossos que formen part de les nostres llars, no com a mascotes, sinó com a un més de nosaltres. Per això, costa d'entendre que per compartir una estona de mar amb el Nero o la Lluna, hàgim d'agafar el cotxe i marxar a un altre municipi. No demanem tota la platja, només un petit espai ben regulat, respectuós amb tothom, on conviure amb els nostres peluts i això sigui possible. Perquè una platja per a gossos no és només una platja per a gossos. És un espai que parla d'inclusió, de convivència, d'un Calafell que continua avançant sense deixar ningú enrere. Potser només cal mirar el mar des d'una altra perspectiva. Potser només cal imaginar què veuen el Nero i la Lluna quan s'asseuen davant de les onades i esperen sense entendre que algun dia també serà el seu torn. Mirem-ho amb els ulls del cor. Mirem-ho amb els seus ulls. Mirem-ho amb els altres ulls.
0: A Calafell Ràdio, amb altres ulls, amb Sabel Gámez.

0: el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: 9 minuts i arribem a les 12 en punt del migdia. Avui, en aquest dimarts, dia 30 de juny de 2026, estem d'estrena a Calafell Ràdio, calafell.tv. Posem en marxa el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, és obert per vacances. I aquesta temporada tindrem espais nous, col·laboradors, podríem dir nous, i qui ha retornat a Calafell Ràdio a aquesta casa és el Miquel Cuadros, és astròleg i feia moltes, tenia moltes ganes de que tornés aquí, aquesta, a la seva casa. Miquel, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia i moltes gràcies per haver-me convidat a participar i la veritat és que em sento molt còmode.
1: Gràcies a tu per acceptar la invitació.
2: Doncs la veritat és que molt bé.
1: I a més, en aquests estudis que vàrem estrenar ja a camí d'un any, eh? Vull dir, que passa el temps, el temps molt ràpid. La veu dels astres, així li hem posat o li has posat nom a aquest espai, sí, que compartirem junts a Calafell Ràdio tots els dimarts a partir d'aquesta hora, quan faltin pocs minuts per les 12 del migdia. Què farem en aquest espai, Miquel?
2: Pues en aquest espai parlarem de coses relacionades amb el món de l'astrologia, és a dir, com els astres influeixen a les nostres vides, de quina manera doncs, nosaltres podem saber quines són les oportunitats que la vida ens ofereix, com podem dirigir aquests projectes de vida que podem tenir, que d'altres maneres a vegades potser no som ni conscients, i ens pot permetre trobar una miqueta, diguem-ne, l'al·licient per saber cap on hem d'anar, cap on podem dirigir-nos, adreçar, què és el que podem millorar de nosaltres mateixos. Mm. És una eina, diguem-ne, important de cara doncs, a treure el màxim profit de la nostra capacitat, per dir-ho d'alguna manera.
1: Per aquells que no coneguin el Miquel Cuadros, ell es fa dir també Malinos, és astròleg amb més de 45 anys d'experiència, creador del mètode Vivarium Astral. Miquel, què és Vivarium Astral?
2: És un mètode que porto treballant fa bastants anys, donat que l'astrologia en si és molt maca, però és molt complexa. És a dir, les persones que d'alguna manera tenen curiositat veuen símbols estranys i coses que a vegades doncs, és difícil de comprendre. També fem servir un llenguatge que no és un llenguatge senzill, és un llenguatge més aviat complex, i ens basem en el que són el que en diem uns glifos, el que en diem les formes, i això fa que a la persona li costi a vegades arribar-hi. Llavors, el mètode Vivarium Astral és un mètode pensat perquè tothom tingui la capacitat de poder-ho entendre, arribar, i sàpiga trobar el seu camí, diguem-ne, el seu camí de vida, i d'alguna manera que sàpiga com té que orientar-se perquè les coses doncs, vagin adreçades cap a aquells objectius que té previstos. És a dir, és un procés dens, laboriós. I per què? Doncs m'ha portat feina, m'ha portat molts anys d'investigació, anys de treball. Estic treballant en projectes doncs, que, per donar-ho a conèixer més bé, ho estic acabant de polir, però jo crec que és un procés de projecte que tindrà èxit.
1: Mm. I com es materialitza aquest projecte? Perquè aquestes sí. Són les intencions, el projecte, però de quina manera el poses en pràctica?
2: Bé, la veritat és que no fa massa temps, vam fer un projecte d'un taller experimental, ja dic experimental, per veure què tal, com aniria, i vam buscar gent de tot tipus. Persones que coneixien el món de l'astrologia, persones que no tenien ni idea, etcètera, etcètera, i vam dedicar les hores que ens van permetre dedicar-hi. Ara bé, és un tema que en un taller te n'adones quan hi ha coses que s'han de millorar, i el que fas és prendre nota. Llavors, què vaig fer? Vaig prendre nota de les coses que jo crec que estan al meu abast, que jo puc millorar i puc canviar. Les que són ambientals, evidentment, és molt complicat i aquí no em pertanyen a mi, però sí que és cert que quan hi ha, diguem-ne, aspectes que has d'explicar a la vida d'una persona, hem de trobar de quina forma podem arribar-los-hi, que sigui fàcil, entenedor, i que no se'ls faci complex. Això a vegades és difícil, i en un taller que nosaltres, per exemple, vam dedicar-hi des de les 10 del matí aproximadament fins a les 7 i mitja de la tarda, amb dues hores que vam tenir d'espais, diguem-ne, de descans, es va fer curt. Francament, es va fer curt, ens van faltar dues horetes que m'hagués agradat poder-les disposar per poder arribar a aprofundir una miqueta més. El que sí que m'agrada d'això és que, després de tot, les persones, quan hagin acabat de revisar tot el tema que se'ls va donar, perquè és un taller que han de fer a casa, doncs em donin la seva conclusió. Per què? Perquè a través d'aquí jo puc mirar de millorar, què puc canviar, què puc, doncs, d'alguna manera eliminar o què hauria de fer més èmfasi perquè sigui més clar perquè la persona tingui el seu camí més definit.
1: Faràs més activitats com aquesta o de diferents?
2: Sí, en faré més i de diferents. Bueno, de fet, a veure, jo faig astrologia fa moltíssims anys, però com tu bé saps, i també doncs, he treballat en sofrologia durant molts anys, tècniques de meditació i de relaxació. Vull dir que, però en quant a aquest tema, el que he fet i el que estic fent és aglutinar-ho. És a dir, estic agafant els coneixements que tinc de sofrologia i de meditació i relaxació i intento aplicar-ho en el camp de l'astrologia mitjançant la fórmula de fer un temari, un tema que la persona, quan ho tingui en el seu abast, ho pugui comprendre i ho pugui analitzar i es pugui buscar a si mateixa. Aquesta és la finalitat.
1: L'interès per l'astrologia ve de molt lluny, però és el millor moment el que està vivint ara l'astrologia pel que fa a seguidors, per l'interès que desperta?
2: Et diré que sí i et diré per què. O sigui, nosaltres fa... l'astrologia té més de 5.000 anys d'antiguitat, però ara precisament es diu que estem a l'era d'Aquari. De fet, això jo ja ho vaig dir en altres programes, l'era d'Aquari, hi ha qui diu que estem entrant, hi ha qui diu que ja ha començat, hi ha qui diu que estem a punt d'entrar, no ens posem massa d'acord perquè hi ha un cicle, diguem-ne, de variabilitat que per el moviment de la Terra doncs fa que aquesta era a vegades es modifiqui una miqueta. Però en definitiva, d'alguna manera, el que ens està dient és que l'era d'Aquari és una era idònia, perquè és l'era precisament de l'astrologia i tot el que és la investigació i les noves tecnologies. Per tant, estem davant d'una oportunitat nova i una cosa molt curiosa és que Urà, que és el planeta que es relaciona amb l'astrologia, és el que està entrant ara, en aquests moments està entrant en el signe de Bessons, que és un signe que durarà 7 anys. I llavors, quan Urà ha estat 7 anys en cada signe, doncs fa que aquell aspecte d'aquell signe es posi en moviment i es posi en marxa. Clar, s'està posant en el signe de Bessons, que és el signe de la comunicació, de la divulgació. Per tant, l'astrologia està en un bon moment i crec que durarà, té llarg temps de vida. Sí.
1: Però per què creus que li interessa a les persones? És a dir, moltes persones creuen que, per exemple, a través de l'astrologia es pot saber, es pot endivinar, es pot preveure el futur.
2: Cert.
1: Això però... sempre ha tret a moltes persones aquesta curiositat, no?, de predir el que ha de venir.
2: Sí, bé, és cert i no és cert. A veure, la predicció és una de les facetes que es treballa a l'astrologia. Sovint. És el que més atrau i sedueix a la gent. El saber què ens passarà, com ens aniran les coses, com les canviarem. El que no es fa tant és potser és buscar la intenció interna de treballar-ho des de dins. És a dir, de veure com els astres d'alguna forma ens influeixen, actuem, i com fem les coses perquè ens vinguin de cara i com què podem mirar de millorar. I llavors aquí què ens diu? Ens està dient, home, l'astrologia és un fet... curiós, un fet de... Jo vull saber què em passarà demà, vull saber si seré milionari. Això m'ho pregunta tothom, eh? Tothom té una dèria en ser ric i em pregunten... I jo dic...
1: Bueno, la vida fàcil, potser.
2: Clar, i jo dic, això és una cosa que és atzar. I l'atzar és imprevisible. I Urà és un planeta imprevisible.
1: Això no es veu a través de...
2: A veure,
1: de l'astrologia.
2: Jo no ho he descobert encara. Si em preguntes si ho he investigat, et diré que sí. Hi ha trets que et diuen quan una persona les coses li aniran bé. Per exemple, poso un exemple, eh? Quan Júpiter, que és el planeta de l'expansió i de la benevolència, transita l'escenari número 2, que és la casa de l'economia, o transita l'escenari número 8, que és la casa de les coses que venen de forma sobtada, improvisada, o transita la casa de l'atzar, que és l'escenari número 5, doncs ens dona oportunitats. Per tant, si una persona vol saber quan té oportunitats econòmiques per tenir guanys i per tenir millores, ha de tenir en compte quan passa per l'escenari de l'economia, que és el número 2, quan passa per l'escenari número 5, que és el de l'atzar, quan passa per l'escenari de les coses imprevisibles, que és el número 8, i, si professionalment vol tenir molt èxit, quan li passa per l'escenari número 10, que és el que el projecta socialment. I si vol ser, per exemple, doncs, una persona amb gran èxit social i de relació amb la gent, quan passa per l'escenari número 11, que és el públic en general. O sigui, és maco.
1: Per veure tot això... es necessita el que es diu la carta astral, no?
2: Sí.
1: Que és aquell gràfic impressionant, sí, que només vosaltres ho sabeu interpretar.
2: Sí.
1: Jo, malgrat que he tingut aquesta vinculació, sobretot amb tu, en aquest espai astrològic, i et va sonant moltes coses, la casa no sé què, la casa no sé quantos, i tot això, ara ens ho expliques, Miquel. Sí. Però clar, allò és com molt complicat, no? O què?
2: Sí. És molt complicat.
1: És un art, això, d'interpretar tots aquells símbols, totes aquelles ratlletes.
2: És molt complicat.
1: Uau, és impressionant.
2: És impressionant. I jo ni creia en l'astrologia. Jo vaig entrar-hi per atzar, per aquell accident que vaig tenir de jovenet.
1: Doncs déu-n'hi-do, per ser un accident, doncs tens 45 anys, de trajectòria.
2: Un accident... Bueno, jo dic 45, però em porto 50, ja.
1: Potser, ja,
2: clar. Però jo sempre m'agrada reduir.
1: Sí, no cal.
2: Faig com les senyores. Intento reduir l'edat.
1: Sí, ja arribarà. Clar que sí, home.
2: Però... sí, a veure, és complicat, és molt complicat perquè quan entres per primera vegada veus un dibuix en tot de ratlletes i de colorins i bé, dius, i això que em diu? I quan una persona en sap molt o en sap una mica ja pot començar a desxifrar cosetes. I això li dona comunicació, li dona interpretacions, li dona informació. Però mirar una carta astral en el nostre cervell, encara que no ens ho creiem, quan el mirem, el nostre cervell comença a computar. Pam, pam, pam, pam, va molt ràpid. I hem d'intentar veure aproximadament, com a mínim, entre 1.440 coses i 2.016 coses, que són les que generalment solem observar amb un cop d'ull. I llavors, el complicat d'això és ser capaços de processar-ho, entendre-ho i mirar quines cosetes podem dir, com les podem dir, de quina forma les hem de dir i com les hem de gestionar perquè no pugui crear traumes o conflictes.
1: Carta natal o carta astral és el mateix, no?
2: És el mateix, sí. És el camí de vida de la persona. O sigui, una persona, quan és fecundada en un punt que li diem el mig cel. O sigui, ho dibuixem amb un MC, que és la posició de l'escenari número 10. I de l'escenari número 10 fins a l'ascendent passen els 7, 8, 9 mesos d'embaràs de la mare. Dic 7, 8, 9 mesos perquè menys de 7 mesos una persona no pot viure, però a partir de 7 sí. I llavors, si d'aquests escenaris que hi ha entre el mig cel i l'ascendent, doncs hi ha planetes, ens diuen els aconteixements que aquella mare ha viscut, quines experiències ha tingut i com les ha viscudes. Llavors, aquí el que ens ve a dir d'alguna forma és que, segons els diàlegs que hi ha, jo dic que els planetes són actors i actrius. Segons els escenaris que hi ha, ens diuen de quina manera interactuem o com hem rebut la informació en el fetus de la mare i realment si naixem amb pors o amb certes coses que no sabem el per què ens passen, moltes vegades tenen molt a veure amb aquelles vivències que hem tingut en el fetus matern. Clar, l'ascendent és el moment en què ens enfrontem a la vida. És a dir, què ens està dient? Ens està dient quan apareixem, què fem i quin és el missatge que portem. És a dir, a mi, per exemple, una persona pot dir escolta, tu ets una persona de signe tal, sí, però el que ens determina és l'ascendent, més que el signe mateix a vegades, eh?
1: Això ens ajuda una miqueta a entendre com som i el que fem, no? Per què fem tot allò que estem desenvolupant?
2: Ens ajuda a entendre això i entendre que no hi ha cap persona igual. Tothom és única, genial i irrepetible. Jo m'he cansat de dir-ho tota la meva vida, això. El per què? Perquè quan mirem una carta astral, encara que siguin de bessons, per exemple, hem de veure que no neixen en els mateixos minuts, a vegades neixen amb 4 o 5 minuts de diferència. Aquesta diferència sembla a vegades una miqueta que sigui senzilla d'entendre, però no és veritat. A vegades un planeta pot canviar de casa o d'escenari i ens dona informació determinada. També és veritat que l'últim que neix dels bessons és el més gran. Llavors, hem de mirar, de referenciar quin missatge ens està donant. I una cosa molt important, que jo a vegades doncs, he fet durant anys, és investigar el cicle genètic familiar. És a dir, faig un arbre genealògic astrològic i sobre aquest arbre genealògic agafo els avis de les dues parts, agafo els pares, agafo els germans i, si cal, m'agafo els besavis i munto un escenari. Un escenari que és un arbre que em permet veure quines potencialitats té i de quina part genètica li venen a aquella persona.
1: Ara parlàvem fa un moment de que moltes persones volen saber si seran riques, si tindran una vida econòmica fàcil o còmoda. Clar, aquí també es poden saber moltes altres coses, com quines, Miquel?
2: A veure, es pot saber quines malalties podem arribar a patir, quines tendències ja a malaltir. Evidentment, si ho veiem, el que hem de fer és aconsellar la persona que es faci doncs, una visita mèdica, que faci doncs, que li donin una revisió adequada, perquè podem preveure, amb anys d'antelació, coses que poden succeir-nos a la nostra vida a nivell de salut. I llavors el que podem fer doncs, és orientar. Si veiem que una persona doncs, té tendència, per exemple, doncs, a tenir alguna fractura, hi ha planetes que ho determinen. Per exemple, les fractures de les extremitats inferiors, Mart està sempre molt implicat, que és el planeta, diguem-ne, de l'activitat, de l'impuls, de la guerra, de la musculatura. Però Saturn és el planeta de les articulacions, el dels ossos, l'esquelet. Llavors, quan aquests dos diàlegs entre aquests dos no són bons, afavoreixen que puguin haver-hi lesions, fractures i tal. Si ho veus, dius, escolta'm, vés en compte amb això perquè podria succeir aquest aspecte. Podria succeir. No és determinista. Hi ha un marge de moviment, hi ha un lliure albir, però sí que ens dona orientació.
1: Hi ha una predisposició, però no
2: correcte.
1: Té per què complir-se.
2: Correcte. Però, per exemple, estic investigant un tema molt delicat, que són les malalties del càncer de mama, per exemple. I és un tema delicat perquè una persona molt propera a la família, doncs, l'està patint. I llavors nosaltres què fem amb això? Mirem, no mirem una sola cosa amb una carta, perquè si no ens equivocarem. Hem de mirar 4 o 5 tipus de cartes diferents que les hem de fusionar, les hem d'interactuar i com a mínim hem de tenir 3 mètodes que ens donin la mateixa resposta. Si no, no podem donar per fet que allò pugui succeir. Quan hem fet aquest tipus d'estudi, podem determinar si aquella persona allò li anirà bé, li anirà malament, i com creiem que l'hauríem d'intentar mentalitzar perquè vagi davant d'aquesta intervenció, si és que hi ha d'anar-hi, amb la capacitat de fer-hi front amb el màxim d'alegria i de defenses possibles.
1: Per tenir la informació de la carta astral o natal, evidentment necessitem la data de naixement, el moment, sí. Però es veu el moment del final, de la mort? És que segur que és un tema que també
2: m'ho pregunta tothom. També t'haig de dir que la gent té molta por a la mort, moltíssim, en general. Jo per experiència pròpia et diria, i t'ho dic, jo penso que és normal que la tinguin, perquè és una cosa molt desconeguda. Però sí que ho pregunten, i la por a la mort, o sigui, la mort es veu a la carta astral. És a dir, quan jo em veig una carta d'una persona, veig aproximadament, amb un mes, dos mesos de variabilitat aproximadament, quan aquella persona es deixarà, o quan deixarà la Terra. Mai se li pot dir a una persona tens tant temps de vida, perquè l'estem condicionant. I llavors, clar, l'estem afectant. I encara que no ho creiem, el seu subconscient estarà crac, crac, crac, crac. I això és perillós. No,
1: permeta'm i contesta si vols. Saps la data de la teva mort? Contesta si vols. Ho dic perquè...
2: Sí.
1: Ho saps.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Mira, si em permets, et faré un comentari. Jo quan vaig començar a estudiar astrologia, recordo que devia tenir 18-19 anyets. El meu professor d'astrologia, un dia a la classe ens va dir que ell es moriria l'any 2000, i ens va dir el mes i el dia. I vam quedar tots, bueno, ens vam fer una miqueta broma. Va morir el dia, el mes que ens va dir.
1: Mare de Déu.
2: Sí, sí. Està bé, és curiós.
1: Queda molt per descobrir a través de les cartes astrals o de l'astrologia en general?
2: Mira,
1: està tot descobert o encara hi ha un llarg recorregut per seguir investigant?
2: No ens l'acabarem mai.
1: No, eh?
2: No, l'astrologia, i no vull fer, diguem-ne, comparatives, però l'astrologia és una ciència, encara que la gent a vegades la desvirtuïn, és una ciència matemàtica. És a dir, normalment ens basem sempre en càlculs, matemàtics per saber els moviments que tenen els planetes, com estaran, com s'ubicaran, etc. I jo no paro d'estar sorprenent-me constantment, perquè no hi ha un camí definit en l'astrologia. Jo, amb tots els anys que porto, cada dia descobreixo coses noves, i cada dia hi ha coses que m'atrauen més, que em sedueixen més, i que em fan endinsar-me més en la investigació. Vull dir que sí, no ens l'acabarem, l'astrologia.
1: Sap greu, però hem d'anar acabant, perquè això de la ràdio passa molt ràpid, és un pim-pam. Sí, sí, però per sort tenim els dimarts, a partir de l'hora que hem començat, doncs per parlar d'astrologia i de molts continguts. Un missatge que vulguis enviar a l'audiència, aquests que ens estan escoltant a l'altre costat de la ràdio, que ara mateix aquest espai s'està enregistrant, que podreu veure també, es podrà veure aquest espai a través de les nostres xarxes o a través de YouTube. Un missatge per ells.
2: Doncs el missatge és que no perdin mai la il·lusió, que no perdin mai l'esperança, i que davant del dubte, i no és perquè s'ho hagin de fer, sempre poden intentar mirar de que algú, alguna persona entesa, els hi faci una anàlisi de la seva carta astral per veure el projecte de vida que té, com el té i com li pot treure el màxim profit. I si no, que sigui conseqüent amb si mateixa, que s'escolti la seva ànima i que actuï en conseqüència.
1: Per dimarts vinent, em sembla que vols parlar de l'eclipsi.
2: Sí. Sí, serà un tema interessant perquè la gent... A veure, això va succeir l'última vegada que vam veure, crec recordar, i ho dic de memòria, va ser sobre l'any 1905, jo no havia nascut. Va ser un any després del naixement del meu avi, per tant, fa uns quants anys. Però serà espectacular. Les Terres de l'Ebre són les més afortunades a Catalunya. Però des d'aquí a Calafell també. Si anem a la platja, que no hi ha tanta contaminació lumínica, és probable que el puguem veure doncs, molt bé. Per tant, és quan el Sol i la Lluna d'alguna forma es conjuntaran i faran que hi hagi una espècie d'anell que es vegi molt envoltat, que serà el que taparà el Sol, en aquest sentit.
1: Doncs els dimarts a Calafell Ràdio, a l'Obert per Vacances, la veu dels astres amb Miquel Cuadros, l'astròleg que ens acompanyarà aquí a Calafell Ràdio també aquesta temporada. Gràcies, Miquel, un plaer.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I ens retrobem dimarts.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies a tota l'audiència.
1: Abraçada, Miquel.
2: Que tingueu bon dia. Fins igualment. Adéu.
0: Aquest estiu banyador, xancletes i Obert per Vacances.

0: També entre els continguts del nostre programa L'Obert per Vacances, aquest mes de juliol. Entre tantes i tantes coses, tindrem música, cançons. També música que es fa aquí a casa nostra, en català, com aquesta, que ens porten a Lluna Plena. Anem descobrint aquestes bandes, aquests músics, aquests cantants, i amb cançons com aquesta que es diu Els Clàssics. Per cert, d'aquí una estona també, amb el David Burillo, arriba Emergents, que seguirem descobrint artistes i músics del nostre panorama musical català i que estan començant. Ara, moment de fer una aturada, una pausa publicitària, tornem de seguida. Els dimarts tindrem un espai de cuina amb un nou col·laborador, però avui no és possible aquest espai, per la qual cosa avui parlarem de nutrició. Nutrició saludable per l'estiu.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
0: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
1: A l'Obert per Vacances, al magazín d'estiu de Calafell Ràdio, volem parlar de vida saludable. Ens acompanya la Judit Companys, és dietista nutricionista de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Benvinguda, Judit.
2: Hola, bon dia.
1: Volem parlar de consells saludables sobre la nutrició per aquest estiu. Per començar aquest espai, si hem de començar amb un consell important d'alimentació durant l'estiu, quin seria aquest consell?
2: Doncs, primer de tot, hauríem de parlar de l'aigua. Tots sabem que hem de beure aigua, tothom ens ho repeteix sempre, però a vegades ens en oblidem. I ens en oblidem sobretot de per què és important beure aigua. Tots sabem que l'aigua ens hidrata i per tant és important, però a vegades ens en oblidem que també ens ajuda a regular a com tenim la pell. Per exemple, a vegades tenim la pell seca i tothom venga a ficar-nos cremes, no?, per millorar aquesta pell. I a vegades això se soluciona només intentant beure l'aigua que hem de beure cada dia. També ens regula la temperatura corporal, la pressió arterial, el colesterol. Llavors, no només és la hidratació, que evidentment és important, sinó que ens hem de recordar de tot el que fa l'aigua en el nostre cos. Llavors, tot serveix? O sigui, tot ens hidrata? Doncs no. No només l'aigua ens pot ajudar, també podem agafar aigua infusionada, podem agafar infusions, però la base sempre serà l'aigua. Quan parlem de refrescos, no ens hidraten. Sí que és líquid, però no ens hidrata. I el mateix passaria amb les begudes alcohòliques més comuns, com el vi, quan ho fem, quan bevem vi per dinar o per sopar, o també amb la cervesa. Llavors, és important recordar que l'únic líquid que ens hidrata és l'aigua i que hem d'intentar beure aigua cada dia.
1: Doncs és important estar ben hidratat aquest estiu per combatre la calor, però també a través de l'alimentació podem combatre aquesta calor.
2: Sí, és cert que hi ha aliments que segurament quan a moltes persones els hi venen al cap aliments que són frescos i que ens ajuden a millorar o la sensació de calor durant els dies de més calor, com poden ser les fruites i les verdures. Són els nostres grans aliats durant l'estiu perquè, a banda de ser lleugers, també són molt frescos i, a més, porten una alta quantitat d'aigua. Per tant, tornem a millorar la primera part que havíem parlat. Què podem fer? Pues, per exemple, amanides, però no fa falta que només siguin de verdura. Podem introduir-hi llegums i podem introduir patata, arròs, quinoa, no? Diferents aliments que tots junts ens aporten aquesta frescor. Què també podem fer? Els dies que fa més calor, un gazpacho, podem fer una crema de meló, una crema de síndria, per intentar combatre aquesta calor i refrescar-nos el més possible, no? I què me'n dieu també dels postres, no? No només amb l'amanida més típica, sinó que a vegades podem agafar un gelat, podem fer un gelat casolà amb un iogurt i una fruita. Segur que tots hem fet de petits, hem agafat un iogurt, li hem ficat un pal, una cullera, no?, ho hem ficat al congelador i ens hem fet un gelat, un iogurt gelat per refrescar.

0: exemple, practicar esport o tenim una calorada i el primer que dius, bueno, una aigua ben fresca segur que em refrescarà, però això és perjudicial per la nostra salut, perquè exacte, podem tenir un tall de digestió, justament.
1: Exacte, seria intentar que no estigui ni molt freda ni molt calenta. Fresca, seria la paraula.
0: Parlaves d'alimentació saludable per aquest estiu, però què és el que hem d'evitar cuinar i menjar en aquest estiu, Judit?
1: Pues, per exemple, a tots ens ha passat que algun dia mengem aliments que són molt contundents, no? On porta un aliment que porta molt de greix o moltes calories. Podríem parlar d'un estofat de vedella, un estofat de llenties amb molta carn, per exemple. Doncs tot això, el que passa, què passa quan acabem de menjar-nos-ho? Doncs que tenim l'espanxa pesada, no? I ens pot provocar molta calor, perquè la digestió és tan llarga que fa que el nostre cos també produeixi calor. Per tant, és contraproduent per aquests dies que fa que pot haver doncs, una onada de calor, per exemple. Llavors, hem d'evitar aliments que tinguin molt de greix, moltes calories i que estiguin calents durant aquesta època, perquè és veritat que també ens poden fer passar el calor més malament. Vale? Llavors, també m'agradaria comentar el tema d'aliments ultraprocessats. Això ens passaria amb aquests aliments contundents, però què me'n dius de les pizzas, dels nuggets, de tots aquests aliments, les patates de bossa, que no són calents i contundents, però sí que el nostre estómac també tarda les seves hores en fer la digestió. Per tant, també serien contraproduents.
0: Mm-hmm. Estava pensant jo de que a l'estiu ens ho permetem tot, no? Pensem, estem de vacances i ens relaxem pel que fa a l'alimentació i a vegades cometem una miqueta això, els excessos, no? Això ho tindríem que controlar encara que estiguem de relax, de vacances, més que res, doncs perquè després lamentarem, no?, aquests excessos quan ens posem sobre la balança.
1: Exacte, estem en una temporada que estem de vacances, que la rutina horària i, per tant, d'alimentació també canvia, no passa res, però hem d'intentar que una gran part de la setmana sigui el més normal possible, podríem dir, no? Intentar mantenir una alimentació equilibrada durant tota la setmana, tot i que, evidentment, hi haurà dies que menjarem una mica diferent, podrà ser un dissabte al vespre, podrà ser un dilluns perquè aquell dilluns tinc festa, no? O una setmana que me'n vaig de vacances, però hem d'intentar mantenir un equilibri perquè, si no, com has comentat, quan s'acabin les vacances, tot això ens repercutirà, no només en el pes, que potser és el que tothom té al cap, sinó també a nivell
0: de salut.
1: De salut, exacte.
0: I són dies també que tenim desitjos i ens permetem alguns capricis. I com podem saber si un aliment porta molt o poc sucre, Judit? Perquè a vegades és complicat saber-ho.
1: Sí, és una molt bona pregunta, perquè a vegades anem al supermercat, estem entre dos opcions de producte, ara potser se'n ve al cap un cereals d'esmorzar, no? Mm. I a vegades no sabem quina és la millor opció. Ho volem fer bé, però a vegades no sabem com fer-ho. Doncs la pregunta que jo faria és, què és el primer que hem de mirar amb una etiqueta per saber si un aliment és saludable? I a tothom al cap, el primer que li ve al cap és que hem de mirar les calories i el sucre que porta un aliment. Mm. Però realment és l'últim que hem d'anar a mirar. El més important per llegir una etiqueta és llegir els ingredients. Perquè, fico un exemple, si jo agafo un iogurt i és un iogurt de fruites i me'n vaig a mirar els sucres que porta aquell iogurt, realment no sabré si aquell sucre és de la fruita que li han afegit o realment és un iogurt que l'han ensucrat amb sucre. Amb aquell número jo mai sabré d'on ve aquest sucre. En canvi, si jo me'n vaig a veure els ingredients, jo podré veure si realment li han afegit sucre o que el sucre que realment porta ve de la mateixa fruita. Per tant, aquell sucre seria saludable. Per tant, sempre el més important a l'hora d'escollir un aliment és llegir el llistat d'ingredients. I llavors, què hem de fixar-nos amb els ingredients? L'ordre dels ingredients, perquè sempre va de més quantitat a menys quantitat. Per exemple, si estem davant d'un iogurt, el primer ingredient sempre hauria de ser la llet. No? Ho veiem molt obvi, però a vegades no és així. Ens podem trobar una crema de cacau i avellanes on el primer ingredient és el sucre, en vez del cacau. Ens podem trobar un formatge ratllat que el primer ingredient sigui mantega, pensant-nos que allò realment seria formatge. O ens podem trobar un pernil dolç on la meitat és pernil i la meitat és patata. Llavors és important llegir els ingredients per saber el que estem menjant. I si ens anem al sucre, què hauríem de fer? Identificar si un dels quatre primers ingredients és el sucre. Com hem dit que va de més a menys, doncs si cap dels quatre primers ingredients d'un aliment és el sucre, molt probablement, no ficarem la mà al foc perquè no ho sabem, però molt probablement aquell aliment serà bastant saludable, perquè no estarà la quantitat principal d'aliment no serà el sucre.
0: A vegades, per no cometre excessos amb el sucre, busquem substitutius d'aquest sucre. Què me'n dius dels edulcorants per substituir aquest sucre? Són poc saludables, podríem dir, no?
1: Exacte. Malauradament, doncs no.

0: és un bon substitut del sucre. De fet, fa unes setmanes va sortir una notícia de l'Organització Mundial de la Salut on deia que aquests aliments no són recomanables per a una alimentació equilibrada, perquè sabem que una alta quantitat és dolenta. Llavors, què passa? Que quan comprem embotit al supermercat veiem que porta edulcorants. Quan comprem un iogurt edulcorat, evidentment, portarà edulcorants. Quan ens bevem un refresc zero, també porta edulcorants. Però és que, a més, bevem cafè cada dia i, a més, li afegim sacarina, per exemple. Però podríem parlar de qualsevol altra. Què passa? Que aquest conjunt d'edulcorants que anem menjant cada dia, cada dia, cada dia, sabem que altera la nostra microbiota intestinal, que serien totes aquestes bactèries bones i dolentes que tenim a l'intestí. I sabem que aquests productes l'alteren i llavors comencen a aparèixer intoleràncies alimentàries, malalties intestinals. Per tant, una mica no fa mal. El problema és que hi ha tants aliments que a dia d'avui porten edulcorants i, a més, li afegim el cafè, doncs anem sumant, tot això fa que acabem tenint una alimentació que no és del tot saludable.
1: I Judit, com a professional de l'alimentació, de la nutrició, la dietètica, quin concepte tens de l'alimentació dels catalans durant l'estiu? És una època on tenim molta varietat, coses molt saludables. Quin concepte, quina idea tens? Ens alimentem bé, ens cuidem durant l'estiu?
0: És una pregunta complicada, eh? Perquè hi ha persones que sí, hi ha persones que no. A l'estiu hauríem de tirar, el que he dit, de moltes amanides, d'intentar menjar més peix, potser, perquè potser doncs, ve més de gust, anem més a la costa, no? Estem amb una població de costa, doncs intentar prendre peix. Sí que som una població que realment doncs, té un alt consum de llegums, un alt consum de peix, menja fruita i verdura, però també tenim aquí els ultraprocessats, no? Tots aquests aliments que comprem als supermercats que estan precuinats, que no ens fan un gran favor a l'alimentació. Si en mengem de tant en tant, tot és benvingut, no? Però abusar d'aquest tipus de productes no és gaire beneficiós. Per tant, jo crec que sí, confio en que sí, però sempre hi ha alguna coseta que podem millorar per prevenir malalties a llarg plaç.
1: Podríem dir que cada vegada som més conscients del que ens fa bé i el que no ens fa tan bé pel que fa a l'alimentació. Potser la franja d'edat, sobretot a l'estiu, els que, permetem l'expressió, els que guarregen més són els més petits, no? La franja d'edat els més joves, no?
0: Sí, ara tenim molta sort perquè les xarxes socials ens ajuden i realment doncs, hi ha professionals de la salut que estan a les xarxes socials i ens ajuden a promocionar què és saludable, què no, i el que he explicat, per exemple, de les etiquetes, doncs ara hi ha molts persones famoses que estan a influencers, no? que transmeten aquests coneixements a la població i ajuden a que tothom en sàpiga. Però sí que és veritat que el que és molt curiós perquè quan els nens comencen a amb la introducció d'aliments, tots els pares estan molt conscienciats en no prendre sucre, en menjar saludable. I quan passen l'edat dels 2-3 anys, llavors sembla que tot val, no? I mengem galetes, i mengem gelats, i mengem xocolata, i al final tot aliments molt, molt, molt rics en sucre. Uh-huh. Llavors, ja que els nens comencen molt petitons menjant i intentem que mengin bé, també és un moment perquè els pares també s'hi posin, mengem tots iguals, canviem els hàbits i comencem a menjar tots millor.
1: Doncs sense que ens obsessioni, no? Ens hauríem de saber, conèixer el que mengem, el que és bo per la nostra salut i el que no. Consell saludable sobre l'alimentació aquest estiu amb la Judit Companys, és dietista, nutricionista de l'Àrea Bàsica de Salut de Calafell. Bon estiu, Judit, gràcies per venir a la ràdio.
0: Moltes gràcies.
1: I fins la propera.
2: Obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.

0: Déu-n'hi-do, quin bon ritme, quina bona vibració té aquesta cançó. Hugh Girl amb David Guetta, això es diu Shine. Cançó que diria per ella en pròpia, per si mateixa, i que també és una molt bona proposta d'estiu per escoltar aquí, a l'Obert per Vacances, ara que passen 3 minuts de 12:15. I cada dia, de dilluns a divendres, sobre aquest punt horari de 12:15, tindrem Emergents. Aquest és un espai radiofònic que tots els dissabtes ens ha acompanyat a primera hora del matí amb el David Burillo i que recuperem aquestes entrevistes en aquest espai de l'Obert per Vacances. Són entrevistes a músics, artistes emergents, noves propostes, nous grups, nous músics catalans. Són propostes emergents que també volem recuperar aquest estiu en el Obert per Vacances. Anava a dir el Calafell Matí. No, el Calafell Matí l'hem aparcat ara a l'estiu i tindrem l'Obert per Vacances avui, primer dia d'aquesta nova temporada. 5 setmanes de l'Obert per Vacances, 5 setmanes d'aquest mes de juliol.
1: D'11 del matí a 1 del migdia, Obert per Vacances.
2: I com això va de conèixer artistes emergents, res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Encetem la secció d'entrevistes amb un grup vallesà que ho està petant. Ells són Parti Peres i els coneixerem amb la cançó de Avui Kebab.

0: futur encaminat.
1: Doncs tenim a l'Helena Fajula, de Partiperes. Molt bon dia, Helena.
2: Bon dia, David. Què tal?
1: Molt bé. Doncs bé, volíem repassar una mica la vostra història, els orígens del grup de Partiperes. Que ens podries explicar una mica com va començar tota aquesta història?
2: Doncs sí, la veritat que va ser una mica esporàdic i una mica d'imprevist, perquè bé, l'Eloi, la Martina i l'Adri ja tenien ells abans un grup de música. Llavors aquest grup inicial, que són Cronopios, es va dissoldre i van quedar ells tres. I van començar com aquest projecte, encara sense nom i sense forma, i el que sí tenien clar és que volien un quart integrant. Llavors aquí és on vaig entrar en joc, em van fer la proposta, i des d'ara fa més o menys un parell d'anys, gairebé tres, que vam iniciar-nos amb tota aquesta aventura.
1: Molt bé. I què és el que us inspira per fer la vostra música?
2: La veritat que, bé, només penso que escoltant les lletres, crec que una idea bastant clara es pot fer algú, no? La vida quotidiana, sobretot, el nostre dia a dia, els problemes que semblen, no, potser més mundans i poc transcendentals, però que a l'hora de la veritat és el que ens preocupa, no? Llavors jo penso que una mica és tot això i una mica la festa, també, no ens enganyem. Perquè les lletres parlen molt de problemes quotidians, però amb les melodies, amb la música, amb el ritme, intentem transmetre festa, que bé, al final ens agrada sempre fer festa i com que se'ns dona prou bé, doncs ho volem també transmetre a l'escenari.
1: I això mateix que estaves comentant ara, que porteu una gira, ja porteu durant tot un any o com a mínim dos, fent bastants concerts. Explica'ns una mica, doncs, per on heu anat voltant o què és el que esteu fent, si teniu concerts futurs previstos.
2: Doncs la veritat que, o sigui, portem gairebé, bueno, una mica més d'un any dalt dels escenaris i estem molt contents amb la rebuda del públic perquè, bé, sempre tenim un feedback superpositiu, sempre hi ha molt compromís amb els nostres concerts. Hem estat, diria que per tot arreu de Catalunya, no tant, que encara volem ampliar més el mapa, però hem tocat a moltíssimes festes populars, festes reivindicatives, festes de barri, que al final és un espai on ens agrada ser-hi presents. També hem tocat en algunes sales, el Paral·lel 62 va ser el nostre concert d'estrena, hem tocat en una festa d'així, més festa major, diguéssim, no? La Garrinada, l'últim fa un parell de caps de setmana. I concerts que tenim ara, doncs just ara al final de mes, toquem a l'Helio Gabal, la sala de moda de Barcelona. I bé, és el, t'ho diré un moment, que no m'equivoqui de dia, el 27 de febrer, que cau en divendres, fem un concert com per despedir potser una mica més el que ha estat aquesta gira, que intentarem portar alguna novetat, no van sumar perquè si després no es pot fer, tampoc vull pifiar-ho, però serà com una mica el tancament de tot això per ja com donar pas al que ve fent la nova etapa a partir d'ara.
1: Seguint amb això que m'estaves dient, vosaltres vau llançar abans de l'estiu un EP i ara en quins projectes esteu treballant de cara al futur?
2: Doncs, aviam, sí que vam treure un disc fa relativament poc, just abans de l'estiu, com dius. Era un LP, era llarg, tenia, crec que té 12 cançons, 11,
1: vale.
2: Ara no t'ho sabíem bé. Però sí, la idea és, ara tenim en ment treure un nou disc, nous temes, seguint una mica aquesta línia nostra per no perdre l'essència, però sí que li volem donar algun toc diferent, també a nivell visual, a nivell de vestuari, a nivell de directe. I la nostra idea és que ara, aquest curs vinent, no sabem ben bé quan ni com, però de ben segur que treure un disc. I, això sí que ho puc més o menys dir, farem un primer avançament ara als voltants del maig, abril, maig, encara no ho tenim clar, però farem un primer single que doni com entrada aquest nou disc.
1: Molt bé, doncs, quines ganes de sentir la nova música que feu. Gràcies, Helena, per estar aquí amb nosaltres a Ràdio Calafell. I res, us deixarem amb la cançó de Parmigiano Obligatori. Helena, què podríem dir de Parmigiano Obligatori? Què és el que voleu expressar amb aquesta cançó?
2: Parmigiano Obligatori és una declaració claríssima d'amor, una declaració d'intencions per al teu estimat o estimada, i si escolteu bé la lletra, veureu que relata tot de petits fets que demostren amb la quotidianitat el que està fent per algú el que estimes.
1: Molt bé, Helena, doncs moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
1: Adéu-siau.
2: Adéu, que vagi molt bé. Fotos de carnet, que tan fàcil 5 o 6 guardar-me en una monade. Quan et veig una
0: aleluia, ara sí que en tinc a feina ni en la punta de la llengua, crec que trauré 4 caris. Doncs així sona, Parti Peres. Recordem que són entrevistes que ja es varen emetre els dissabtes d'aquesta temporada radiofònica que hem deixat enrere, des del mes de setembre fins a aquest mes de juny, en aquest espai radiofònic dels dissabtes a 8:45 del matí. Emergents amb el David Burillo, per la qual cosa a vegades es diuen concerts, dates que ja, evidentment, hem deixat enrere. Així sonen Parti Peres des de l'Emergents.

0: obert per vacances. El programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
2: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Doncs 44, encarem el tram final de l'Obert per Vacances, aquest primer obert de la temporada, avui dimarts, dia 30 de juny.
0: A Calafell Ràdio no trobem la clau per tancar, i per això aquest estiu tenim Obert per Vacances.
2: I aquesta temporada, en el tram final, també tindrem el semàfor de l'estiu. Cada dia valorarem en el tram final del programa l'actualitat del dia, de les últimes hores, però amb els tres colors del nostre semàfor de l'ACO. El vermell, per les notícies negatives, el groc, entre el mig, entre el bé i el mal, i la notícia positiva, una de les bones del dia, serà la de color verd. I sempre començarem, o almenys així ho hem decidit sempre, per la notícia dolenta, si la traiem de sobre, només començar l'espai. Vinga, el vermell ens porta la calor que no dona treva. Obrim el semàfor amb el color vermell perquè la calor continua sent la gran protagonista d'aquests últims dies del mes de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya manté els avisos per temperatures molt altes, especialment a l'interior i al litoral tarragoní, on les nits també estan sent especialment xafogoses. Els experts adverteixen que aquest episodi s'allargarà uns dies més i recorden la importància d'hidratar-se, buscar espais frescos i evitar l'activitat física intensa durant les hores de màxima insolació. A més, també, aquesta situació incrementa el risc d'incendis forestals en moltes comarques catalanes. Doncs ja sabeu el que toca. Crema solar, ampolla d'aigua, sempre a mà, remullada a la platja o a la piscina i, si podeu, una bona migdiada, això sí, amb el ventilador ben a prop o l'aire condicionat, per qui el tingui. Tenim més notícies ara des del color groc perquè comença l'operació sortida del mes de juliol. El groc és per un dels clàssics de cada estiu. Amb l'arribada del mes de juliol, milers de catalans començaran els seus primers dies de vacances i això es notarà a les carreteres. El Servei Català de Trànsit preveu un augment important de desplaçaments cap a la costa, cap a Calafell, també les zones d'interior durant els pròxims dies. Per això es demana paciència al volant, revisar el vehicle abans de sortir i, sobretot, evitar les hores de màxima intensitat, si és possible. És que l'estiu té aquesta norma no escrita. El primer embús de les vacances també forma part de les vacances, del descans. Paciència, doncs. I vinga, tenim l'última de les notícies, la del color verd. Bones perspectives per al turisme català. I és que el sector turístic afronta l'inici del mes de juliol amb optimisme. Hotels, càmpings, apartaments i allotjaments a la costa catalana, també en el litoral de Calafell i Tarragoní, es preveu una ocupació elevada durant les pròximes setmanes, gràcies tant al turisme nacional com l'arribada de visitants internacionals. Una notícia positiva per l'economia de moltes comarques, especialment les costaneres, com la nostra al Baix Penedès, que encara en el seu període de més activitat de tot l'any. Doncs que vinguin molts visitants cap a Calafell, però que ja també, a més de gaudir de la platja, més enllà de la platja tenim un territori ple de racons que valen molt la pena. És el nostre semàfor de l'estiu, el vermell negatiu, el groc que ni fu ni fa i el verd positiu. Cada dia abans d'acabar el programa tindrem el semàfor de l'estiu de l'Obert per Vacances.

0: Propostes per gaudir en aquest estiu del 2026. Noves cançons que també arriben a l'Obert per Vacances, Calafell Ràdio, Bibi Rexha, amb aquesta nova cançó. Això es titula One Day.
1: Obert per Vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
0: 9 minuts i arribem a la una. Anem tancant edició. I sempre abans d'arribar a la una, tram final amb l'agenda d'activitats, agenda cultural per aquesta setmana, que la fem també des de l'Obert per Vacances. Demà, 1 de juliol, a partir de les 11 del matí fins la una, activitat taller renta i rega, activitat gratuïta Cal Boulevard. Són activitats familiars gratuïtes per infants d'entre 4 i 12 anys, pensades per gaudir en família. No cal fer inscripció prèvia, places limitades. Els infants i els joves han d'anar acompanyats d'una persona adulta. Doncs amb aquesta activitat, taller renta i rega, és la creació d'un rentaplats natural amb ingredients sostenibles i hàbits de neteja ecològics. Doncs aquesta activitat la podrem gaudir demà, a partir de les 11 del matí, a Cal Boulevard. També us volem parlar de l'11è torneig internacional d'hoquei veteran Ciutat de Calafell. Es jugarà entre el 2 i el 4 de juliol al pavelló Joan Ortoll. Si connecteu amb el web municipal calafell.cat, a la seva agenda trobareu tota la programació d'aquest torneig internacional. Anem al dijous, dia 2 de juliol, perquè a partir de les 11 del matí, en el Centre Cívic Cinema Iris, taller de cable. Sí, no d'un cable elèctric, no. Es tracta de construcció amb peces de fusta per fomentar la creativitat, la concentració i el treball en equip. Activitats gratuïtes per familiars, per infants d'entre 4 i 12 anys, pensades per gaudir, doncs, el que dèiem. En família, places limitades, no cal fer inscripció prèvia. I això, com dèiem, serà aquest dijous, dia 2 de juliol, a les 11 del matí, taller de cable en el Centre Cívic Cinema Iris. I més tallers. Aquest divendres, dia 3 de juliol, taller de cuina en el Centre Cívic Cinema Iris a partir de les 11 del matí. S'elaboraran receptes senzilles per desenvolupar habilitats culinàries, creativitat i treball en equip. Tastets familiars d'estiu 2026 al Centre Cívic Cinema Iris. Aquest taller de cuina aquest pròxim divendres 3 de juliol. Com dèiem, tampoc no cal inscripció prèvia. I entre el 3 i el 7, perdó, entre el 3 i el 5 de juliol, exposició fotogràfica més enllà del REM. En el Centre Cívic Cinema Iris. Són fotografies d'en Carni Gallardo i Joan Casas. Els dies 4 i 5 de juliol, d'11 del matí a 2 del migdia i per la tarda de 6 a 8. La inauguració es farà el 3 de juliol a partir de les 7 de la tarda i tot això en el Centre Cívic Cinema Iris. És un treball fotogràfic sobre el càncer amb dones bugadores i el seu procés vital. El REM les uneix, la vida les impulsa. Doncs aquestes són les activitats a l'agenda cultural per aquesta setmana al municipi. Tota la informació la teniu al web calafell.cat a la seva agenda. Doncs sí, que anem tancant l'edició de l'Obert per Vacances, aquesta primera edició d'aquest estiu del 2026. Doncs ja sabeu, aquests continguts, aquests espais del magazín us acompanyaran tots els dies de dilluns a divendres, entre les 11 i la 1, i atenció perquè els dissabtes, amb el Dissabte Edition, tornarem a escoltar el més destacat de la setmana. L'Obert per Vacances, el magazín d'estiu de Calafell Ràdio. Salutacions al Ferran Boquer i de tots els companys i col·laboradors que anireu descobrint al llarg de la setmana i que fan possible també aquest programa. Doncs vinga, ja acabem el programa, ja molt més tranquil. Sempre el primer dia doncs, hi ha una miqueta de nervis per noves propostes de com anirà la cosa. Doncs jo diria que prova superada. I aquí us esperem demà a partir de les 11 del matí. Salutacions al Ferran Boquer. Vinga, fins la una. Marxem amb música. Música com la nova d'Anna Mena, que arriba molt ben acompanyada per la Lola Índigo. És una de les novetats de la setmana. Petit Toa, així es titula. Que acabeu de pensar molt bon dimarts. Fins demà a les 11. Que vagi molt bé. Gràcies per estar a l'altre costat.

dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio. La...